0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
2: A mesura que una societat es fa més complexa, també es fan més complexes les feines i activitats que cal fer-hi. Una civilització requereix multitud de tasques per fer i béns i objectes per moure. I transportar objectes pesats, o fins i tot molt pesats, ha estat sempre un problema. Sí, ja feia anys que sabíem que podem posar una filera de troncs a terra un davant de l'altre i fer-hi lliscar la càrrega. Però aquest mètode és lent. Calia alguna cosa més. Més efectiva. Millor. Ens situem de nou a Sumèria, Mesopotàmia, bressol de la civilització. Els trineus, inventats de feia temps, només podien lliscar amb certa efectivitat sobre superfícies planes i homogènies, que són la minoria. Servien, doncs, per les zones planes de les valls dels rius. Però així que calia anar a buscar alguna cosa més enllà, a les muntanyes o als pedregars propers, i quedaven encallats i ja no servien. Cap al 3.000 abans de Crist, en algun lloc de Sumèria, algú va idear una cosa millor. La roda. Potser només va caldre tallar fi un dels troncs que fèiem rodolar, o inspirar-se veient una pedra que rodolava muntanya avall per encendre la bombeta aquella de... Això ho podríem fer intencionadament i aplicar-ho a les nostres vides. El que està clar és que els avantatges respecte dels altres mètodes eren evidents. Per començar, per la lleugeresa del que es podia transportar sobre rodes.
3: Jaume Estela, enginyer industrial.
4: Només tinc un punt de contacte entre la roda i el terra, el qual dona un fregament molt baix i em permet moure càrregues molt pesades amb relativa facilitat. Evitava, doncs, moure un tronc que ja havia quedat lliure al davant de tota la filera de troncs per seguir podent empènyer la càrrega.
2: És clar, rodant tot és més senzill, però com ens ho fem perquè la roda quedi junyida al carro que ens interessa moure?
4: Alguna casualitat, com podria ser una poma travessada per una fletxa, ens donés la idea, doncs, de que hi havia algú que podia estar estàtic, que és l'eix, o relativament estàtic, a la meva càrrega, i algú que rodava al voltant d'aquest eix.
2: Doncs queda entès. La genialitat de l'invent és indiscutible, i la utilitat encara més. És fàcil d'imaginar la quantitat de sacs de cereals, maons, bestiar o qualsevol altra cosa que es podia moure ara. Mil anys més tard arribaria la roda de radis, més lleugera i àgil. Ideal, per exemple, per als carros de guerra, que havien de ser ràpids. Però com ens ho fem perquè l'eix no surti de mare i per minimitzar el fregament amb unes rodes que inicialment eren de pedra?
4: La unió entre l'eix i la roda ha de poder moure's un respecte a l'altre amb el mínim de fregament possible. A base de greixos s'aconseguia, doncs, que la pedra amb el pal de fusta, que seria l'eix, doncs no li costés tant de girar, i més endavant, doncs, tot això va evidentment evolucionar tècnicament en algun tipus de peça ja o enginy dissenyat a fer que la roda no se'n surti de l'eix.
2: Tot i això, els primers usos de la roda van ser entorns de terrissaires, i també se la va fer funcionar en politges, sínies i molins per a moldre gra o en forma de roda hidràulica. Tot i això, la roda no va arribar a tot arreu fins molts mil·lennis més tard. Els indis d'Amèrica del Nord, per exemple, no l'havien descobert a l'arribada dels europeus. A les seves migracions arrossegaven les seves pertinences per les planúries lligades a pals. Relativament contemporanis a la roda són altres invents que van revolucionar els transports, com la navegació. Transportar càrregues per l'aigua és molt menys feixuc que fer-ho arrossegant-les per terra, oi? Les canyes que creixen a la vora dels rius suren i, aplegades en feixos, poden formar una embarcació. En això, els sumeris i els egipcis van ser els primers. I d'aquí a endinsar-se als mars, només hi va un pas, un més, en el progrés humà.

Situem-se als anys 30. El paral·lel, ple de llum, de gent de tot arreu del món i teatres, l'Arnau, el Victòria, el Còmic, l'Apolo, i tants, el Molino, el Bataclan, en fi, eufòria, animació i ganes de divertir-se. Molta gent no sap que la comèdia musical catalana era el que imperava en aquell moment. Hi havia títols com El Papito Sant Pere, El rei fa treballs forçats, Deauville, Port de París, Aquesta nit i mai més, La reina de lliscat tan cèlebre, El Mariano de la O. Perquè alguns ho recordin i altres ho coneixin, Si els pinguets m'arremanguinyo.

0: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
1: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
2: Va, per favor.
1: Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
3: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQuios, el teu quios digital de revistes i premsa en català.
1: Anem?
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí.
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.
6: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
7: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
8: Espai Ràdio Vila-Sacra.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amigues i amics, com va? Al Sendes ens agrada fer-vos propostes relacionades amb el senderisme, amb l'excursionisme i amb els viatges. En cada programa i al llarg de 25 minuts us oferim un total de 3 continguts. Sumari i començant. Granny Smith, Pink Lady, Golden Fuji, Royal Gala... Segur que són noms que us resulten familiars. Són algunes de les principals varietats de pomes que tenim a l'abast. Avui anirem a Palau-sator, a la finca de Mas Saulot, on una família fa 3 generacions que es dedica al cultiu de la poma i a l'elaboració de sucs i de sidra catalana, que es coneix amb el nom de Moma. Com que organitzen visites guiades als camps i a les instal·lacions, en parlarem. Ho farem amb el seu gerent, en Pau Frigola. Amb el Xavi Tió fem senderisme de pedra picada. Avui als voltants de Castellví de Rosanes per descobrir les fonts de Miralles, sota el gran casal del convent del mateix nom. Descripció minuciosa de la ruta i fitxa tècnica a l'apartat de senderisme del programa. I seguim fent un tomb per la ciutat d'Hamburg amb la Cristina Duró. Segon capítol de 3. Ens submergim de ple en un dels barris més carismàtics, alternatius i característics de la ciutat, Sant Pauli. Això i unes quantes coses més d'aquí uns instants. Continguts presentats, ens posem en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Hi ha una coneguda dita anglesa que diu allò de "One apple a day keeps the doctor away". Vaja, que una poma al dia fa salut i ens manté allunyats dels metges. Sigui més o menys cert, la poma és una de les fruites per excel·lència. Potser podríem dir la reina. Avui li fem un petit homenatge. Al cor del Baix Empordà, al mig de la plana i a redós de la serra del Montgrí, 3 generacions d'una família s'han dedicat al cultiu de la poma des que l'any 1962 van plantar els primers arbres a la finca de Mas Saulot, a Palau-sator. Amb el pas dels anys, el negoci s'amplia en instal·lacions, a Gualta i a Fontanilles, i també en productes elaborats. Primer sucs i després, des de mitjans de la dècada passada, amb la sidra. Ho heu sentit bé, sidra feta a Catalunya. I com que som a prop del Montgrí i allà hi cultiven pomes, fusionen les dues paraules i es fan dir moma. Des del programa interessa especialment la seva proposta de sidra turisme, una visita guiada als camps de pomeres i a les instal·lacions, i que acaba de la millor manera possible amb un tast d'aquest producte. En Pau Frigola és la tercera generació i gerent de l'empresa i ens descriu els continguts de la visita.
1: Totes les visites, no sé que hi hagi un problema climatològic molt gran, comencem al camp. I comencem doncs, des de conèixer com es produeixen les pomes avui dia, la fruticultura, com ha anat canviant al llarg dels anys, com cada cop ens hem d'especialitzar amb més maquinària, i després doncs, passem a la part del premsat, com es fermenta una sidra, com s'embotella, com aconseguim doncs, aquest producte finalment, i al final de tot doncs, hi ha un tast de les sidres i els sucs per conèixer doncs, de primera mà i poder-ho provar de la mà d'algun dels nostres guies.
0: La visita al Mas Saulot comença a l'exterior per contemplar una part de les més de 90 hectàrees de pomeres de què disposen en el global de les seves 3 finques. Així és com es troben disposades al territori.
1: Totes les nostres filets de pomeres miren cap al Montgrí perquè estan plantades de nord a sud. Tenim d'est a oest la sortida del sol i la posta del sol. Necessitem el sol a les dues cares de la pomera i també que aquestes pomeres estiguin protegides de la tramuntana. Tramuntana aquí en el Baix Empordà doncs, és important quan bufa i, per tant, en les fileres plantades de nord a sud les tenim plantades aerodinàmicament a la tramuntana.
0: Les preferències de varietats de pomes poden ser tot un autèntic debat a les cases. Hi ha qui li agraden les pomes àcides, d'altres són més partidaris de les dolces. Hi ha qui es deleix per fer una queixalada i trobar una carn ben acuosa. D'altres prefereixen les textures més aviat farinoses. Sigui quina sigui la vostra preferència, a Moma ho tenen present perquè cultiven moltes varietats.
1: Treballem actualment moltes varietats de poma que podeu trobar en el mercat, però les més conegudes poden ser la Granny Smith, que és l'àcida, la Pink Lady, molt comercial, que es cull el mes de novembre, una Fuji, una Royal Gala. També treballem les pomes de tota la vida, la Golden amb rosetting, pomes vermelles, redirixos... Sempre has de tenir la finca molt diversificada, ja que també el mercat va fluctuant i cada any no totes les pomes treballen de la mateixa manera. Per tant, algunes els descobreix alguns anys i algunes els descobreix més alguns altres anys.
0: Una de les més habituals que es troba als camps és la Granny Smith, perquè, com explica en Pau, és la protagonista principal en l'elaboració de la sidra, producte que la família, per garantir el relleu generacional i adaptar-se als nous temps, va començar a elaborar l'any 2012 i que, 4 anys més tard, ja tenia embotellada i a la venda. Ara, anys després, de sidra ja en fan unes quantes varietats. I cal dir que no es veu a la manera basca, és a dir, obrint una aixeta al crit de xoig, abocant-la cap avall i recollint-la amb el got. La sidra catalana té més bombolles i, per tant, se serveix a la nostra manera.
1: Bàsicament, les nostres sidres estan elaborades de Granny Smith, tot i que porten un 10% d'altres varietats, per poder aconseguir una homogeneïtat de producte al llarg de les diferents elaboracions. Però sí que cada sidra de les que podem provar en el tas, doncs, tenen una personalitat diferent i perquè estan fetes amb metodologies diferents. La sidra Moma, diguem la bàsica, és una sidra, com et deia, amb 6 mesos de fermentació. Primera fermentació alcohòlica, segona malolàctica. Després fem una sidra on la segona part de la malolàctica la fem envellint amb una mica de fusta, és la sidra envellida. Fem també sidres tipus ancestral, on fem les fermentacions dintre l'ampolla, i després també hem fet alguna sidra macerada amb altres fruites, com una sidra de pèssec o una sidra de saúc.
0: Anem cap a l'interior de les instal·lacions. Allà la visita guiada porta a conèixer tot l'instrumental necessari perquè una poma acabi feta suc o sidra dins d'una ampolla de vidre, des del premsat a la fermentació i l'embotellat i etiquetat final.
1: La inicial és una cinta classificadora per poder seleccionar ben bé la poma que anirà dintre. Passem trituradora i premsa. D'aquí ens anem a dipòsits d'inoxidable per poder iniciar les fermentacions i sobretot també fer una decantació del sòlid. Al cap de 6 mesos de primera i segona fermentació, tenim les fermentacions acabades al cap de 6 mesos, passem a l'embotellat. I l'embotelladora, etiquetadora, i passant, doncs, en els magatzems, també.
0: A més de la sidra, a Moma elaboren sucs de poma. I no en tenen pas un, no. En tenen fins a 4 de diferents, per satisfer tots els gustos. En Pau Frigola explica les 4 varietats de poma amb les que en fan suc.
1: La Granny Smith és la més àcida, la poma verda, per excel·lència. Després, doncs, passaríem a la Pink Lady, que és l'última poma que es cull al novembre, una poma molt tardana, on aconseguim també un punt de dolçor inicial, però que la part final, doncs, ja la trobem més àcida, en boca, i passant, doncs, la Fuji, que és una poma d'octubre, és una poma dolça, molt semblant també a l'última, que és la Gala, que és la primera poma, la de l'agost, la primera poma que es cull. Una poma menys caramelitzada, salagosa.
0: La visita guiada a les dependències de Moma, a Palau Sató, té una durada aproximada d'una hora i quart i acaba de la millor manera possible, amb un tast de tots aquests beuratges, o bé dinant al restaurant que fa poc han muntat a les mateixes instal·lacions. D'entre els molts plats que tenen a la carta, com és natural, la poma hi és ben present.
1: I és protagonista des del principi fins al final, des de les amanides, inclús els segons plats, que fan una base, per exemple, d'una poma a ceba, ho combinem amb un bacallà, i després, doncs, evidentment, en la part de postres, el postre per excel·lència de poma és la de ten, també és el postre més venut i més recomanat en el nostre restaurant, on doncs, ens sentim orgullosos, i no ens en volem descuidar dels sobretaules licors, que també doncs, hem anat desenvolupant diferents espirituosos per acompanyar els sobretaules.
0: Entreu a moma.cat, en dues os, si us voleu apuntar a la visita guiada. Una activitat que, per al Pau Frigola, serveix per fidelitzar clients en uns temps on sembla que el bon menjar i el bon beure van a més. I també una manera d'obrir-se al mercat. Una forma de ser més transparents, d'explicar cada producte i d'inculcar la cultura de la sidra en una terra on no n'estem tan acostumats.

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: I després del reportatge del nostre programa, toca la secció de senderisme. I ja sabeu que la secció de senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui? Aviam.
2: Doncs mira, avui ens quedarem a casa i us faré una proposta per anar a descobrir un racó que havia quedat abandonat i que ha estat recuperat fa uns 6 o 7 anys per l'Ajuntament de Castellbí. Estem parlant de les Fonts de Miralles, sota el gran casal del Convent de Miralles, situat entre el poble i l'autopista. I llavors aprofitarem també per després anar a fer un cop d'ull a una altra font, aquesta malauradament seca, com és la Font de Sant Jaume. Us proposo una circular en sentit antihorari que, sortint de la vila, aquí a Martorell, ens durà a Can Abat per després fer cap a Miralles, anar a veure les fonts i el salt de Miralles, pujar, a traspassar Castellbí per, d'allà, anar a buscar l'urbanització del Taió i després, pel camí del Mas de Sant Jaume, acostar-nos a la font i les basses de Sant Jaume i tornar a Martorell per la serra de la Taix i encara anar a passar per les roques del Matauet i els Quatre Camins per acabar d'entrar al poble pel camí de la Roca Dreta.
1: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Quin seria, doncs, el punt de sortida?
2: Doncs mira, anem a començar a caminar a la rotonda de la plaça del Portal de la Noia. El que fem és traspassem el pont i a l'altre extrem girem 180 graus per baixar a traspassar els jardins de Josep Anselm Clavé i agafar el camí del Molí Fariner, que entre el riu i els horts de la Noia ens durà a la passera del Molí Fariner per creuar la Noia. I un cop al marge dret girarem pel camí de Can Abat, deixem l'entrada de Can Sunyolet, creuarem per sota el viaducte d'entrada a l'autopista i anem fins al conegut com a Toboganes, la carretera d'enllaç entre la de Gelida i la de Sant Esteve, que és just el punt on entrarem al terme de Castellbí. Continuem ben bé de pla entre finques agrícoles fins a Can Abat, una gran casa del segle XVII, reconstruïda i ampliada el 1855, i ben recte, per entre camps de presseguers, anem a creuar el torrent dels Àngels, just on trobarem la depuradora de Castellbí. Fins aquí havíem anat quasi planers i a partir d'ara comencem a pujar suau. De seguida, un trencall per l'esquerra ens permet creuar sota l'autopista i a l'altre cantó, una pista cimentada, ens du al gran casal de Miralles. Era un antic castell del segle XII, reconvertit en convent augustinià a la primeria del XV i actualment seu de la Fundació Rosella, que acull persones amb discapacitat intel·lectual. I al costat mateix de l'entrada a l'edifici trobem indicat un sender que ens baixa en un no-res a l'encaixonat torrent de la Deu, on hi ha les recuperades fonts de Miralles. Són tres fonts amb sengles plafons de ceràmica, totes amb un rodalet molt a tocar l'una de l'altra, en un entorn selvàtic, bonic, i si remuntem uns 50 metres al torrent arribarem en un cul-de-sac on hi ha el salt de Miralles. És una petita cua de cavall d'uns 6 o 7 metres d'alt, que si baixa aigua és un racó fantàstic. Doncs bé, contemplades les fonts i el salt, tornem a Miralles i pel costat dels carrers del barri anem a creuar el torrent de la Déu per sobre el salt, creuem després la carretera de Gelida i per un caminet condicionat entre pins arribem a sobre l'escola de Castellbí, passem per la bonica plaça del Roure i anem a sortir del poble pel carrer del Parc. És un cul-de-sac que al final es transforma en passeig urbanitzat i que ens baixa a traspassar el torrent de Can Durant per un pont i de seguida arriba a l'entrada de la urbanització del Taió. El que farem és traspassar tota aquesta urbanització pel carrer de Maria Sunyol i un trosset de l'avinguda del Taió fins a trobar per l'esquerra un senderó que amb alguns trams de graons de fusta entre pins i erítjols ens du a la pista del castell de Sant Jaume poc més amunt de la Xampinyonera. Doncs bé, ara per pista ampla fem un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per entre alzines i pins passant per algunes formacions rocoses d'arenisca vermella erosionada fins que deixem per l'esquerra la pista principal del Mas de Sant Jaume per una pista que està tancada amb una cadena i que al poc ens acosta a la Font de Sant Jaume i les basses, malauradament seques, com dèiem, i d'aquí de la font la pista gira 180 graus i de seguida la deixem per un senderó molt bonic que ens fa drecera fins a retrobar-la més endavant i just en aquest mateix punt s'ajunta a tocar allà amb la pista principal que puja des de la Pedrera Tamariu. El que fem és l'agafem a la dreta i acabem de remuntar fins al capdamunt de la Serra de la Taix. És just el punt més alt de tota l'excursió. Deixem la pista que ens pujaria el Montgoi i amb un tram amb unes excel·lents vistes sobre Martorell i tota la part alta del Baix Llobregat fins a Montserrat. Baixem a un petit collet vora la Font Blanca, que és una petita cova, i en aquest collet agafem el camí de les barraques, passem sota una de les barraques de pedra seca, traspassem una pista ampla i continuem planers amb vista

0: membres de l'agrupació excursionista de Martorell, fet com el Xavi, president de l'entitat. I ara a fer la fitxa tècnica. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 280 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
1: Posem-hi unes 4 horetes, chimichano.
0: Grau de dificultat.
1: Un i mig sobre 5, no té massa dificultat.
0: Quina és la referència a Wikiloc?
1: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Can Abat, Miralles, Castellví, El Taió, Basses de Sant Jaume, La Taix, Camí de les Barraques, Roques del Matauet, del nostre compte d'usuari de Wikiloc, que es diu Agrupació Excursionista de Martorell.
0: Que, caram, ja està bé, que també et sembla una mica de promoció, no? I clar que sí. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i us presentaré el meu viatge de 5 dies a la ciutat d'Hamburg, Alemanya.
0: Segona entrega dels quaderns del viatger que dediquem a la ciutat d'Hamburg. La Cristina ens continua recorrent els indrets més interessants de la ciutat. En el capítol anterior vam començar a parlar de Sant Pauli, un barri alternatiu, punky, que a més, pels amants del futbol, té un club que vesteix de color marró, fa sonar el Hells Bells d'ACDC abans de cada partit i celebra cada gol amb la cançó 2 de Blur. D'aquestes peculiaritats i d'algunes coses més, en parlem als quaderns del viatger.
3: Sant Pauli és el barri possiblement més conegut per totes les persones que no tenen referències clares d'Hamburg. És el barri canalla, el barri del pecat, el barri on, si vols tenir un moment per desfasar, és el lloc on has d'anar. Però també és un barri que és bonic per passejar. Hi ha restaurants molt curiosos, hi ha botigues molt curioses. Hi ha, per exemple, una botiga que es diu Divisar Shop, que és com una mena de sex shop molt bonic, de 3 plantes, decorat amb un gust exquisit. I després hi ha un altre local que també és curiós, que és d'un personatge d'Hamburg, que és l'Olivia Jones, una drac, que crec que si passegeu pels carrers de Sant Pauli fins i tot podreu trobar, i que si voleu passar una nit de festa per Hamburg és un bon lloc per anar. Hi ha un carrer molt conegut que precisament és on trobem aquest cabaret de la Olivia Jones, que es diu Grosse Freiheit, més o menys. És un carrer ple de bars a banda i banda de la vorera, bars amb gent bevent, gent cantant, gent tocant, fins i tot amb alguna drac caminant pel carrer, molts rètols lluminosos, molts neons, molta música barrejada. És un lloc d'aquells com de caos màgic. A mi em va encantar. Hi ha carrers que són similars als carrers d'Amsterdam, en els quals podem veure les noies, les prostitutes. Aquí no estan aparadors, sinó que estan ocupant directament edificis sencers, cadascuna d'elles té una finestra, i quan algú pica una porta, baixa la persiana. També hi ha un carrer, que ara no recordo el nom, que està dedicat íntegrament a la prostitució. Les dones no hi poden entrar i, segons el que ens van explicar, sí, hi entren, els aboquen una galleda de pipi. Després, tal com us he dit, hi ha restaurants de gastronomia de diversos llocs del món, en el qual us recomanaria un de cuina lituana. Què més? Doncs, òbviament, no podem oblidar que Hamburg també representa una petita part de la història dels Beatles. Es pot visitar dos dels locals en els quals ells van tocar els seus inicis, com són el Kaiser Keller o el Club Indra. En el Kaiser Keller no vam poder entrar perquè estava tancat, era dimarts i dimecres i crec que només obren els caps de setmana, però a l'Indra sí que vam poder entrar i és un local preciós al que crec que val la pena entrar. Nosaltres vam passar pel camp de Sant Pauli i el vam veure de Rasquilló. També he de dir que les persones amb les que vaig parlar d'Hamburg no estaven massa pel futbol, i precisament no convergien amb els ideals de l'equip de Sant Pauli perquè està considerat un club potser massa, com dir-ho, alternatiu.

0: Matiu. Si sou fans d'aquesta cultura alternativa que està associada al Sant Pauli com a club, visiteu la seva botiga perquè es ven un merchandising molt curiós del qual força part de les persones que viuen al barri en fan gala. Hem vist a moltes persones que lluïen la samarreta oficial del club, van vestits curiosament de color marró, indumentària que és poc habitual, però també hi ha molta gent que porta les samarretes amb la típica calavera de Sant Pauli amb les dues tíbies creuades i el fons negre. La Ripon és un carrer, perquè us feu una idea, com la Gran Via de Barcelona. Serveix per interconnectar diversos barris de la ciutat. A la Ripon és curiós que un dels edificis més visitats és una prefectura de policia. També és una de les seves portes es caracteritza perquè està tapiada amb maons. I aquesta comissaria de policia, segons el que ens van explicar, a part de ser la prefectura de policia a la qual s'acullen més delictes de tots els districtes d'Alemanya, acostuma a sortir a totes les sèries policíaques de la història de la televisió alemanya. I ara parlem de la zona vella de la ciutat. Quan vam arribar allà ens vam donar una petita decepció, perquè tot allò de pintures que havíem vist a blogs i a fotografies d'internet estava per una banda esquitzat per les obres i per l'altra potser penso que havia perdut el seu encant o naturalitat perquè està envaït per restaurants. Llavors, és una zona que si vas a Hamburg òbviament no et pots perdre, però tampoc no cal tenir les expectatives més altes. Són les típiques cases, com moltes de les que hi ha als cascos antics de ciutats alemanyes, o fins i tot si mai hem estat a Amsterdam, les típiques cases d'estil neerlandès de maó, moltes d'elles de color marró, grans finestrals, sense persianes, sense cortines. La Rathaus és l'Ajuntament d'Hamburg. Com la majoria d'ajuntaments alemanys, està ubicat gairebé al centre de la ciutat. Podríem dir que és un dels punts neuràlgics, encara que tampoc no està molt concorregut. També es caracteritza perquè a prop té una zona amb grans forçades, una mica estil als porxos de ciutats, com per exemple Turí. I no sé si heu estat a Munic, però és una plaça de l'Ajuntament en què l'estil arquitectònic és molt similar, amb una gran torre d'un estil com neogòtic, diríem. Un dels barris més característics pels quals hem transitat aquests dies a Hamburg és el barri de Essenschasse. Si vas caminant des de Essenschasse fins a Sant Pauli, possiblement en un quart d'hora pots canviar de barri. Són barris que, tot i que la gent els utilitza per sortir, tenen un tipus de públic molt diferent. Essenschasse, perquè ens entenguem, seria un equivalent a Gràcia de Barcelona. És un barri ple de terrasses, ple de vida, ple de restaurants, ple de botiguetes encantadores que venen roba superxula i supercara. També és un barri en el qual pel matí pots anar a fer un brunch i pots esmorzar en una terrassa preciosa al sol. També és un barri reivindicatiu. Hi ha cases ocupes i hi ha moltes pintades a les façanes de les cases reivindicant temes propis de la ciutat, però també reivindicant temes diversos com el feminisme. Un barri culturalment molt actiu i, tot i que té un flux comercial bastant potent, diria que és un tipus de barri en el qual hi ha no només un comerç de proximitat, sinó una restauració de proximitat. No és una zona turística.
1: I nosaltres ho hem de deixar aquí. Salutacions de tot l'equip que cada setmana fa possible aquest programa. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Rebeu un adeu-siau i un molt bona ruta.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Bona nit.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Les formes, diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Històries i protagonistes del nostre territori.
1: Sí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: A veure, jo dono tot el meu suport, perquè ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Vull dir, persones com tu que diguin ja n'hi ha prou, n'hauríem de ser unes quantes més. Per això, perquè, a veure, sempre són els més remenuts. Jo ja t'ho dic, jo et recolzo, et dono tot el meu suport i persones com tu n'hi haurien d'haver més. I ho trobo perfecte, que et moguis i ho facis i que sí. Per això et dic que tens tot el meu suport, tot el meu recolzament i tot el meu carinyo també. Que sí, que sí. Doncs ja està.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Ei,
1: Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, meva.
5: No, no, no, no, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
4: Uau, deixa!

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna nit que heu buscat la lluna pel cel i no l'heu trobat? Aquest poema que ara sentirem ens explica aquest succés. I és que... on és la lluna quan no la veiem?
3: Hola, em dic Ibtissam Etaki Al-Hassani. El meu poema es diu La lluna. El llibre es diu Bona nit, lluna, de l'autora Núria Alberti. L'he triat perquè m'ha agradat el tema. La lluna. He buscat la lluna en la fosca nit. No està a la teulada ni a sota del llit. No està arreglant els núvols ni per l'horitzó. No està entre les cases, tampoc al balcó. Pot ser per jugar, avui s'ha amagat i d'un befanal a ella s'ha penjat.
2: Moltíssimes gràcies, Ibtissam. Aquest poema tan ben recitat ens ha donat una idea. Descobrir on és la lluna quan al cel no la veiem. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: I parlant d'emocions...
6: 52.

0: Sabies d'on ve l'expressió una casa de barrets? Segons la llegenda, una de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets. Diuen que si els clients pagaven un barret per sobre del seu cost, s'entenia que coneixien la realitat de la botiga i se'ls feia passar a la rere botiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Avui en dia anomenem casa de barrets no només els prostíbuls, sinó també els llocs on regna el desordre i on tothom fa el que vol.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

Sents cansament i no saps per què? Potser tens anèmia. Fes-t'ho mirar. És més freqüent del que et penses. L'anèmia provoca una pèrdua de glòbuls vermells i, per tant, de sang rica en oxigen. Pot comportar mareig, mal de cap, palidesa i baixa energia. Per saber-ne l'origen, es fan anàlisis de sang i, segons el resultat, s'inicien altres exploracions. Les anèmies més freqüents són lleus i habitualment es deuen a manca de nutrients. Per prevenir l'anèmia, menja aliments rics en ferro, vitamina B12 i àcid fòlic. I si et calen suplements nutricionals, ja t'ho indicarà un professional. Si en vols saber més coses, entra al web i aclareix dubtes.

0: tornem aquí a casa nostra i obrim el cuina a dues bandes. Un cuina a dues bandes que vosaltres també hi podeu participar a través del telèfon del directe
1: 872-400-288.
0: Obrim telèfons i us fem una pregunta molt i molt fàcil. D'entrada, recordem el telèfon del directe.
1: 872-400-288.
0: Avui parlem d'amanides de pasta, és un plat molt d'estiu, i volem saber com amaniu la vostra amanida de pasta. Què hi poseu, què hi acompanyeu? Que si salsa rosa, que si vinagreta, que si maionesa, que si oli i vinagre. Podeu començar a trucar a partir d'ara mateix.
1: 872-400-288.
0: Aquest cuina dues bandes, com diu el nom, ho fem a dues bandes. Avui ho volem fer amb el David Bernet, és cuiner del restaurant El Vell Papiol. David, bon dia, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia.
0: Escolta una cosa, d'entrada, no sé si l'amanida de pasta és d'aquells plats que ve molt de gust fer-ho durant l'estiu.
2: Sí, i tant, jo crec que sí. A veure, no és un plat que puguem trobar al nostre restaurant, i segurament no el demanaríem a pocs restaurants, o molt concretament doncs, a restaurants de cuina italiana, però sí que certament que és aquell plat que quan jo acabo de cuinar i estem cansats i això doncs, doncs va bé, no?, per agafar forces, perquè bueno, és un plat complet, sortim de la cuina, fa calor, necessitem un plat fresc, no?, i realment, doncs sí, sí, a casa el cuinem força, i més si hi ha petits.
0: David, i quina seria la manera de pasta que tu ens proposaries per fer, per exemple, si tornem de la platja, si tornem de la piscina, quina manera de pasta seria?
2: A veure, jo us proposaria, doncs, adaptaria doncs, a amanides una miqueta que ens agraden, i llavors afegiríem doncs, aquesta pasta, no? Llavors faríem servir una pasta sempre, una pasta seca, quedarien molt ben enganxats. Llavors jo ens ficaria doncs algo fresc també, algun tipus de formatge fresc, tipus burrata, d'acord? Aprofitaria ara l'horta aquesta varietat de tomàquets, de colors, que tenim tomàquets grocs, tomàquets taronges, tomàquets verds, tomàquets vermells, cuir de bou, xerris, tomàquet pebrot, potser de tipus de tomàquets, i faria doncs picadeta a quadradets, d'acord, que es vegi allò molt de color, val? Que l'estiu també ens agrada això, que hi hagi color als plats, que hi hagi una cosa viva, no? Una miqueta d'oliva negra sense pinyol, d'acord? Hauríem el pinyol i la picaríem. Jo hi ficaria una miqueta també de nous, de fruit sec també, per completar
0: la fem més completa, deia, no?
2: Les ganes d'agafar forces, de dir, bueno, de fer-la més completa, d'acord? Fins i tot una miqueta, jo soc molt partidari i soc molt enamorat del pebrot del piquillo, d'acord? Quan aquestes conserves, quan estan ben fetes i són molt bones, doncs també picadet una miqueta de ceba de tendra, ben bona. També doncs faríem una juliana per donar-li una altra també textura, no? I després faríem un tipus pesto, d'acord? Com que en aquest cas si fiquem nous, també podríem ficar pinyons, com en aquest cas faríem nous, doncs agafaríem un mig dent d'all, d'acord? Unes quantes nous, un punt de formatge també curat, ja que fiquem burrata, doncs busquem un formatge doncs, més curadet, fiquem doncs, un manat d'alfàbrega, que si pot ser escaldat millor perquè ens quedi aquell color, saps? Verd maco, si busquem una manera de pasta que tingui color. O sigui, que comencem a menjar per la vista, no? Llavors, amb una miqueta d'oli, d'acord, el que faríem amb el tòrmix és fer aquest pesto.
0: Aquest pesto,
2: I aquest, llavors ho barrejaríem tot plegat, d'acord? Fins i tot podríem ficar, doncs, amb una manera de pasta també hi pots ficar embotits, també.
0: Tallats, clar, és que, no? A més, David, la manera de pasta, clar, ens permet tot tipus de complements i posar-ne una mica de tot,
2: I tant. Penseu que, bueno, de les vinagretes i lleugeres que comentàveu, i pots lligar-la una vinagreta amb maionesa, també amb un alioli, per què no fer-la cremosa? Jo sé que no vull anar amb maionesa, però amb una miqueta de iogurt natural, d'acord? Formatges frescos també pots acabar de lligar, i després, evidentment, la part de proteïna que tingui aquest plat, que pots ficar tonyina, pots ficar bonito, pots ficar de sant llagostí bullit, pots ficar pernil dolç, pots ficar fumats, una amanida de pasta amb fumats, boníssima.
0: Boníssima. Escolta, David, fem una cosa, si et sembla. Comencem a escoltar els oients, demanàvem com amaniu l'amanida de pasta, i així anem fent més suggeriments.
1: 872-400-288.
3: I tu, com fas aquest plat?
0: David, anem, si et sembla, la primera comunicació. Bon dia.
4: Què tal?
5: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
5: Sílvia.
0: Sílvia, escolta, tu com amaneixes la teva amanida de pasta? Què hi poses?
5: A veure, jo faig una salsa en un bol i poso oli, mel, mostassa, una miqueta de sal,
0: sí?
5: I després unes gotetes de Pedro Ximénez. Ho faig remoure tot amb unes varilles i després ho tiro per sobre de l'amanida.
0: Perfecte, doncs David, déu-n'hi-do, no? O sigui, té molt bona pinta, sí.
2: I tant, una vinagreta amb aquest punt de mostassa i de, no, i vinagre bo i ben remenadeta i això, i sigui lligada. I a vegades si a la gent li agrada una miqueta més picantet, unes gotetes de tabasco, de perrins, no? Li acaba de donar aquest caràcter, però clar, depèn dels nens, si hi ha nens o no, també.
0: Correcte.
5: M'apunto això del punt picant.
0: Gràcies per trucar-nos i també per escoltar-nos.
5: Molt bé, gràcies.
0: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
6: Amb Teresa.
0: Teresa, què tal, com va el matí, Teresa?
6: Pues molta calor.
0: Molta calor, eh? És horrorós,
6: sí,
0: eh? És horrorós.
6: És horrible.
0: Sí, sí,
6: sí, sí.
0: I els que vivim al costat del mar encara ho és més per aquesta sensació que et dutxes.
6: De l'humitat.
0: I al cap d'un minut estàs suat com una mala cosa, eh?
6: Sí, sí, sí.
0: Escolta, Teresa, tu com amaneixes l'amanida de pasta?
6: Mira, jo quan tinc la pasta bullida i freda, llavors faig una vinagreta i poso oli, una mica de vinagre, de poma, un ratxolí de mel, pebre, tot això ben remenat, però abans jo he posat a sobre de la pasta, he posat, com es diu això, avellanes, trossets, formatge roló, ara és el temps de les figues, unes figues tallades a trossets, i llavors ho rego doncs amb tot aquest preparat que he fet i ben remenat, i ho tinc doncs a la nevera i tot ben fresquet.
0: Perfecte, doncs David, bona pinta, eh, també.
6: Ah, bueno, i li fa, escolta, i posa-li trossets d'anxova bona, eh.
0: Ah, també de l'escala, si pot ser, eh.
6: De l'escala del nord, és igual.
0: Del nord.
6: Sí.
0: David, sí, eh? Bona pinta, eh?
2: Una combinació de figues amb anxova, tret assegurat, eh?
0: I tant.
6: I canten els àngels.
0: I tant. Escolta, Teresa, aquesta sensació.
6: Molt bé.
0: D'acord, gràcies. Adéu, bon dia.
3: I tu, com fas aquest plat?
1: 872-400-288.
0: Bon dia.
7: Bon dia.
0: En qui parlem?
7: En Maricín.
0: Amb?
7: Marifin.
0: Marifin, et dius?
7: Sí.
0: Molt bé. Com fas aquesta amanida de pasta?
7: Pues jo la faig molt, molt vegetariana.
0: Què hi poses?
7: Bullo la pasta i llavors, com a casa som pagesos, tenim fruites i hortalisses de tot, agafo codombre, ho tallo a quadrets, agafo tomata, madura però dura, també tallada a quadrets, ceba tendra, agafo pebrot vermell i pebrot verd, tot trossejat ben petitet, i ho mesclo.
0: I ja ho tenim.
7: Llavors, no.
0: Agafo, no? Què falta?
7: Fico unes quantes nous, que també són de casa, i llavors, com a casa meus pares tenen cabres, fan formatge de cabra casolà. També ho tallo a taquets petitets, li fico un bon rajolí de oli de casa, un polset de sal, i llavors agafo i cada gust a gust se fica de vinagre de Mòdena, des que va en esprai, per damunt, o de l'altre que va a bàlsam, que és com una cremeta, cada un el que vol, el vinagre.
0: Molt bé. Doncs escolta, David...
7: I també a vegades fico panís, quan tenim panís tendre... uns grans de panís, escaldat.
0: David, té avantatge perquè, clar, ho té producte molt quilòmetre zero, no?, a tocar, no, David?
2: Sí, tant, home, ara, un dels secrets al final és utilitzar, i això ho hem de fer tots, utilitzar producte de temporada i de proximitat, anar als pagesos, anar a les nostres botigues de barri, eh? I ara més que mai a fer aquestes receptes que quedaran boníssimes si utilitzem producte d'aquí, com fa aquesta senyora.
0: Anem a l'última trucada. Aquesta sensació.
8: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
4: En Núria.
0: Núria, què tal al matí, Núria?
4: Pues bé, bé, bé, no m'ha
0: calor. Acalorada, també?
4: Sí, bueno, la dutxa no serveix de res.
0: I tant, i tant. Escolta, com amaneixes? Ràpidament, ràpidament, sí. Com amaneixes l'amanida de pasta?
4: Pues bueno, jo l'amanida de pasta hi fico, i vaig a la faig bullida, diguéssim, i fico una miqueta d'orenga, que mos agrada molt este sabor. I llavors fico un llit d'enciam ben petitet, també fico pèsols bullits, i llavors ja hi adorno, pues, en atún, en formatge, en pernil, fico tot una sèrie de coses, i després, pues, a gust de cadascú, si algú vol maionesa, pues en maionesa,
0: pues maionesa,
4: si no, en oli d'oliva, que és el nostre oli principal.
0: I escolta, molt ràpid, Núria, la maionesa la fas tu o és a pot?
4: No, la maionesa la compro de pot.
0: De pot, tu ets a pot,
4: sí,
0: eh?
4: Oh. Perquè trobo que tinc més confiança i tot, perquè... Sí? En aquestes calors...
0: Ja, també té raó, també té raó. David, no tenim més temps, teníem més comunicacions, però, clar, el temps de la ràdio sort. Què et sembla, les propostes que han rebut?
2: Doncs molt bé, molt variades.
0: Molt variades, no? I molt frescates. Escolta, David, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest matí de ràdio. Recordem, David Bernet, cuiner del restaurant El Vell Papiol. Que vagi molt bé l'estiu.
2: Igualment.
0: Bon dia. Aquesta sensació.
8: Els caps de setmana passen coses.

0: année.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Tenim el que d'altres no tenen.
5: Oi, hijo.

0: Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Ramon Carreras és conegut pels temes Llop de Mar i Cala Montgó, tot i que va fer altres composicions com Els Braus del Nord, centrant-se en el triangle recurrent com són la dona, el pescador i el mar. És una cançó poc coneguda i que aprofundeix de forma molt personal en l'aspecte dramàtic de la relació de l'home amb el mar. Rems és el grup que ell va fundar el 1974 i el que ens la interpreta

0: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
2: Lo sol ya sur, ya sur. Lo cel rugeix.

la filla de Santa Creu n'és per la jovenalla, de pastors i de boers que baixen de la muntanya. Ai, la, la, la sol ja surt, lo cel rugent, rugent, lo temps està bonant-se, ja va vinguent la gent. Si la gent, tots som preparatius per la fira, per la fira desitjada, els carrers engalanats de marxants i de parades. La fira de Santa Creu n'és per la jovenalla, de pastors

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 156 víctimes i agressors han estat identificats en una operació internacional sense precedents contra la submissió química, la pràctica de trucar algú per anul·lar-li la voluntat. En aquest cas, la investigació se centra en les seves implicacions en abusos sexuals i forma part del projecte Medusa, un pla que Alemanya i el Regne Unit van llançar a abril d'aquest any, el 2026, amb el suport de l'Europol per desarticular xarxes en línia que facilitin aquests abusos. Els investigadors han trobat comunitats digitals misògines on els agressors cosifiquen i deshumanitzen les víctimes. A través de missatgeria xifrada i grups de xat tancats, comparteixen experiències, normalitzen l'abús i coordinen actes delictius, com la venda il·legal de fàrmacs que fan servir per sotmetre les víctimes. Les comunicacions mostren una planificació detallada dels abusos. Segons la investigació, no es tracta de fets aïllats, sinó d'un patró organitzat i interconnectat. Sovint els agressors abusen d'una posició de confiança o d'autoritat professional sobre les víctimes. Des del llançament del projecte hi ha 57 detencions i 158 víctimes protegides. Les investigacions continuen obertes.

0: amigues, com esteu? No és una pregunta. Benvingudes al nou paradigma. Som a punt de començar una cosa que farà història, però que potser no se'n parlarà tant com dels estampats, dels hules o de l'horari d'estiu.
1: Ui, l'horari d'estiu... Mira, jo encara estic com una mena de jet lag. Jo em passaria tot el dia dormint. Jo
0: suposo...
1: Sí, sempre em passa igual.
0: I saps quan dormiràs per sempre, Judit? Efectivament, quan et moris.
1: Tu creus que és manera de començar així
0: no?
1: El podcast?
0: Bueno, jo havia...
1: Acabem de començar.
0: Vaja, però jo havia pensat avui comencem parlant de la mort i així sí. Traiem de sobre, sobretot amb el recordatori, no ho deixeu tot per després, perquè després que nosaltres sapiguem no hi ha absolutament res.
2: Sí. Home, puc dir una cosa?
0: Com?
2: Puc dir una cosa? És que justament aquest cap de setmana en el territori vaig a comptar, no?
0: Ja,
2: perquè...
0: No, és que ara, no, Noemi, ara no ens ho pots explicar, ens ho expliques després, sí.
2: D'acord, és que com estic parlant de la mort...
0: Sí.
2: L'he pensat...
0: No, sí, estem parlant de la mort...
2: Ah,
0: sí, no, ja estem parlant de la mort, però no és el tema del que volem parlar, entre altres coses, perquè aquest el dominem molt, però si de cas després ens ho expliques, si et sembla bé.
2: D'acord.
0: Molt bé. Bé, abans de parlar del tema d'avui, hem d'escoltar, com sempre, el missatge de la nostra patrocinadora tècnica, l'avi de la Llama Store, que ja sabeu que té aquesta tendència de deixar-nos missatges.
1: Avui he insistit molt que l'havíem d'escoltar. No?
0: Avui sí?
1: Sí.
0: Doncs ara mateix l'escoltem.
3: Natxa, Judit, per Sant Jordi esteu molt liades, perquè quan acabeu de gravar el programa, doncs és que tinc que m'han arribat moltes caixes i com que tenim molta feina, he pensat que a lo millor es podria quedar una estona o veniu el dia de Sant Jordi i em doneu un cop de mà, no sé, saps? Com que al final això com que no esteu, no es cobro el lloguer del lloc, potser podríem fer un quid pro quo aquí, no? O alguna cosa així.
1: Jo no puc, ni avui em va fatal perquè estic liadíssima aquests dies i per Sant Jordi també,
0: no,
1: tinc hòstia, un bolo
0: jo ni t'explico, fem una cosa, li dius tu perquè us coneixeu des de fa més temps i tal, jo crec que serà més fàcil si tu
1: sí, però,
0: li comentes,
1: però tu tens més morro,
0: ja, això també és veritat. També podem fer veure que no s'ha gravat el missatge i que tot el que té relació amb ajudar a nosaltres no.
1: Ui, perdoneu, arriba tardíssim. Sí, per favor, és que ja he començat. Natxa, com està?
0: Molt bé. No em donis cops, Núria, sisplau.
1: Oh, sí. És que és molt aixuta, ella, és molt aixuta.
0: Sí,
1: escolta,
0: sí,
1: te veig estupenda.
0: No,
1: què m'has d'explicar?
0: Sí. No,
1: què m'has d'explicar? Ai, per favor, bueno, escolta'm una cosa.
0: Què passa?
1: Que això que diu de Sant Jordi,
0: sí.
1: Que hi manca... Ai, mira l'avi, no, què tal, avi, carinyo?
0: Sí.
1: Perdona,
0: després ja sentirem el teu...
1: Sí, he aparcat el cotxe aquí davant de la tenda.
0: Deixa-la, si n'és igual.
1: Perquè té el camió.
0: Però no hi ha un camió.
1: Bueno, és igual. Sí, no, perquè deixa la porta oberta i tot, tinc el bolso dins. Si vols,
0: Núria.
1: Bueno, escolta'm una cosa. És que vinc. Tu no saps el dia que he tingut avui, per favor.
0: No, no, queda saber. No sé si vull saber.
1: He anat a quatre reunions i vinc. Ai, per favor, no tinc temps de res. Però escolta, ara que diu això de Sant Jordi. Sí, ja vaig al tema.
0: És que després tenim feina per reconduir-ho,
1: Què deia? De no,
0: sí.
1: Que te deia, te volia dir.
0: Sí.
1: Que a mi Sant Jordi és que m'encanta. Saps que és el meu dia favorito de l'any?
0: Ah, sí?
1: No t'ho he dit mai?
0: No, a mi Sant Jordi
1: m'encanta.
0: Ja.
1: Per què?
0: Per què?
1: Perquè són els dels enamorats. I a mi això, tu saps que... Bueno, en fi, però bueno, jo, Sant Valentín també lo celebro,
0: Sí,
1: jo, hombre, hay que celebrarlo todo,
0: sí,
1: todo. Tot lo que tingui a veure amb l'amor,
0: sí.
1: A favor.
0: Molt bé, Núria, una cosa és que, de veritat, avui no volem parlar de Sant Jordi, no és el tema que ens ocupa.
1: Ai, però no sigueu tan tancades, tan restrictives. Mira, si Sant Jordi és el millor dia de l'any... Mira, jo he arribat... Això és veritat. Això és la meva amiga Montse, la meva Lucía. Jo he arribat tantes roses que estava a la feina i vinc a arribar. Jo, i hi ha una vergonya. I clar... he arribat tantes roses que és que no podia sortir.

0: Tiene la feina sin apuncharme. Están todas allá. Pero bueno, ¿qué es esto, Nuria? ¿Qué es esto? Pues cariño, no sé. Hija, yo ya, algunos sí que sabía dónde venían, pero es que algunos es que no de dónde venían. Pero a mí me agrada. O sigui, es vital que em fa vergonya, pero a mi m'agrada.
1: No, home, clar, que és molt bonic. Escolta, i llibres què?
0: I llibre, home, clar, jo sempre demano, jo sempre digo, mira, per Sant Jordi un llibre de cuina. Saps? Perquè... Clar, carinyetes, no seas tontes. Els llibres han de ser pràctics. Llavors, clar, és que clar, després que tens allà no te lo lees ni nada. No, no. Jo, mira, jo com, mira, tota la vida ha de ser pràctic. Sí. Jo soc una tia, saps, que va pa.
1: Sí, no, ja ho sabem, sí, clar. Sí, el grau.
0: I de què serveix, de què te serveix una novel·la? O d'articles, un recull d'articles. De què te serveix?
1: Sí, gràcies, Núria, per la teva aportació.
0: Mira,
1: i a
0: aquest
1: més,
0: Sant
1: el cotxe
0: Jordi,
1: que te l'estan traient.
0: Sí, no, no.
2: Espera't un moment. No, hombre, no. Espera't un moment.
1: No, no t'aixequis, no, sisplau. Sisplau, per favor.
0: Espera, gente, espera un momento. Espera un momento, cariño. Ay, mi amor, espera't un momentito, que ara vengo. Es un segundito de nada, mi amor. Ay, eres un sol, cariño. Mira, ja s'està estonant.
1: Sí.
0: No, espera, escolta'm un moment.
1: Sí. Agente, però en quin segle vius?
0: Perdó. Escolta,
1: sí,
0: un moment.
1: A veure.
0: Aquest Sant Jordi...
1: Sí, que no parlem de Sant Jordi, però va, remata-ho.
0: Mira, he quedat... Tu no t'ho pots imaginar. Tinc, mira, este, aquí tengo el, he posat un doodle perquè si no, no m'aclaria. Mira, hi ha cada franja, veus que cada franja és un nom?
1: És un nom d'home.
0: És un nom d'home, doncs he quedat cada franja, cada hora, cada horari.
1: Tu com si signessis, però,
0: sí,
1: però amb quedades.
0: Exactament, perquè segons la franja horària, doncs pues m'apetece más esto, doncs pues m'apetece un poco más de caña, m'apetece más, doncs pues esto, pues, ay, hoy relax, hoy más jazz, no? O aquest és molt porrero, i aquest, saps, és més volat. Aquest que em dona conversa, que em dona xarleta, saps?
1: Vaja, tindràs el dia ocupat, doncs.
0: Molt ocupat.
1: Ja.
0: Carinyo?
1: Vale, ja està, molt bé, ja pots anar.
0: I ja m'has... He de quedar? Que hem de quedar, carinyo,
1: que
0: no quedem mai.
1: Bueno, no hem de quedar perquè tenim...
0: Vale, però és que he de marxar a corrents perquè m'estan portant el cotxe. Gent, després de moment.
1: Sí, que no tornis després, no ho sé, no me'n recordo. Escolta, a veure, si ningú més ens ha d'interrompre, que això realment cada vegada triguem més...
0: Perdoneu, perdoneu.
1: No,
0: però jo estic d'acord totalment amb la Núria. Sant Jordi és... No sé com dir-ho, és un dia tan romàntic, és... No sé, és tant de pel·lícula que... Mira, només de pensar-hi... És que m'enamoro, és així.
1: T'enamores o t'emociones?
0: M'emociono. M'emociono, és que...
1: Sí, escolta, perdona, és que no vull allargar més això de Sant Jordi, que està molt bé, està molt a favor, a mi també m'agrada moltíssim el dia Sant Jordi. A més, no sé si sabeu, aquest any tinc un llibre que es titula Tinc algunes certeses i molts dubtes, que espero que el compreu totes, però deixem aquest tema de banda. Perdona, tu com et deies?
0: Marta. Marta Cruz.
1: Sí, ah, hòstia, ho dius com el Bond, James Bond.
0: Exacte, sí.
1: Sí, es nota que ets dobladora.
0: Sí.
1: Bé, doncs Marta Cruz, no parlem més de Jordi, de Sant Jordi, que Jordi de Sant Jordi era un poeta, per cert, ara que ho dic així
0: ho
1: seguit.
0: Hi ha alguna cosa de mi que no t'agrada? Ho intueixo des del primer dia. Parli del que parli, sempre em critiques. És que no entenc què dimonis... En fi, doncs et dic una cosa. A mi no em trobaràs fent cua perquè em signis el teu llibre de dia de Sant Jordi. El teu maleït llibre de Sant Jordi.
1: No m'ha maleït tampoc.
0: No, i no em trauràs la il·lusió, saps? Si tu no ets romàntica, la resta no en tenim la culpa.
1: Però a veure, però...
0: D'acord?
1: No, sí, sí, no, i t'entenc, cada vegada parles més lent. Però una cosa, qui t'ha dit a tu que jo no sóc romàntica?
0: Ah, sí, ho ets? Doncs jo sóc bisexual.
1: Doncs mira, felicitats. És que de debò que feu unes associacions. Bé, ara sí, intentarem començar, si ningú interrompia més, intentarem començar el tema d'avui, del que no en tenim ni idea, però en aquest cas no ens importaria ser-ne expertes, perquè avui parlarem de...
0: Ser rica!

0: parlar d'aquest tema, del tema de ser rica, que ens interessa molt. Hem de dir que també podríem fer, per ser honestes, podríem fer un especial sobre ser pobre, perquè ni tu ni jo som pobres, eh? Sempre, sempre referint-nos al peculi, eh?
1: A qui?
0: Els diners, els diners.
1: Peculi? Què és això de peculi?
0: No, no, perquè he buscat un sinònim de diners.
1: Però això ho diu, has dit tu? O sigui, tu
0: es diu,
1: tu
0: es diu. No, no, es diu.
1: Tu, jo com, no he sentit en ma vida.
0: Pues, com vas de peculi?
2: Bueno, el que t'anava a dir això, carinyo...
0: No, és que no, però no havies anat al cotxe.
2: No, ja està, ja l'ho arreglo con la gente. Mira, escolta, tenir diners no és lo important.
0: Hòstia, no...
2: Cariños, sí, no és lo importante. No, lo important és ser ric en amics.
0: Hòstia.
2: Ah, però això no es pot... No? És que, mira, tu pots pagar el que sigui. Ah, però amics... No, cariño, no. Tu saps la quantitat de gent rica? Que sí, que vale, que sí, que és molt rica, sí, però que no tenen ningú. No, a la realitat estan sols, soles.
0: Sí, sí, no, és que ara mateix no sento molta empatia jo per aquest tipus.
2: A mi els diners m'agraden, clar, com a tu, no? Del parnès, sí, sí, el bling, bling, bling, bling. Però a veure, jo tinc uns gastos fixos i, no, i a veure, jo no m'estic de res. Jo tinc les meves prioritats i esto sí, esto no, i ja està. Que no llego a final de mes, pues lo siento, però jo, mis prioridades ahí están, ¿no? Yeah. Bueno, a veure, una dona com jo, ¿tú crees que esto es todo natural? A la meva edat? No.
0: Això vol dir que estàs invertint molt en tu mateixa.
2: Oi! Estic molt produïda.
0: Sí. Bé, gràcies, Núria. Ara sí, de debò, que et treuen el cotxe. Fem una cosa, a veure si podem parlar de ser rica, de veritat, de que volíem fer una anàlisi profund sobre això. Tornem a començar.

0: Normalmente me duermo sobre las 5 o 6. Cuando tengo sueño o cuando no quiero trabajar. Me gusta el sol, me gusta el mar y me gusta estar desnudo todo el día y no hacer nada.
1: Bé, moltes vegades, però no sempre, la riquesa està relacionada amb la fama. És el famós concepte de riques i famoses. Per què la gent vol ser famosa? Perquè si ets famosa pots ser rica. I hi ha gent rica que no vol ser famosa? Sí. I hi ha gent famosa relativament també i tampoc és rica. És a dir, hi ha moltes combinatòries en totes...
2: Passa!
1: No!
2: Passa! ¡Hombre! ¡Deja! ¡Pasa!
1: Ja, un moment,
2: que, no,
1: avui està saturant tothom tots els micròfons. Espera, no cridi tant, per favor.
2: Passa, però que és a la porta.
1: Sí, ja està. Ah. Sí, ja està la porta tancada. Ja està, està tancada o no està tancada?
2: Espérate,
1: sí, espera. Sí.
2: Vale, ja està, molt bé.
1: Ara sí, ara
2: passa.
1: Sí. Ara
2: vale,
1: sí.
2: Què? Què?
1: Sí. Home! Què? Ara sí que no l'esperava vostè, perquè avui estem parlant de riques i famoses.
2: Sí.
1: I
2: no... Home, sí. Hòstia, sí. No veig les fotos?
1: Què?
2: Les Mira.
1: Fotos, sí?
2: Sí, jo, sí. Te... jo soy jo.
1: Sí, tota aquesta soy
2: la... gent. Jo, doctora Lázaro, doctora dels famosos.
1: Ah, vostè és la doctora.
2: Claro, hòstia, maca. Però què és per això? Jo soc coneguda per això. Mira, però no t'ha ficat mai el Wall of Fame que tinc aquí. Mira, veus? Con la bruja Lola. Hola, a veure, Carlos Jesús.
1: Sí, a veure.
2: Aquí està Barragán.
1: Sí, però un moment, això ja són famosos.
2: Bueno, però són famosos o no? Sí. Coneixeu o no? Sí. Barragán, Rosa. O sigui,
1: però mira. Són famosos de restaurant.
2: Cárdenas, de aquí amb el Cárdenas.
1: Ja.
2: Amb el Cárdenas?
1: Sí.
2: És el famoso o no? Hòstia, el famoso.
1: Ja, bueno, sí. No em faci opinar sobre, sobre les seves sí. fotografies. De...
2: A veure un moment.
1: En tot cas, vostè no és... No, sí. No volem parlar dels famosos els que vostè
2: sí.
1: tracta.
2: No, no, jo, no, perquè la, ja la, la, jo puc parlar dels seus pacients, vale. Això és...
1: Vosaltres l'enteneu quan parla?
2: Sí.
1: Ah, val, val.
2: Sí, sí. Val. És, parlo com estic, com estic.
1: Que cabrons, dieu que sí.
2: Però els dos parlem com estivim.
1: Sí.
2: Què fes? Ja està. Això se mata. Ja està. Escolta un moment. A veure, un tema important. Jo, ojo, ojo. Jo no vinc a parlar dels meus pacients. Això és, aquí hi ha, com es diu?
1: Sí, el secret professional.
2: Secret professional.
1: Sí.
2: Secret professional.
1: Que vostè se l'ha saltat d'alguns
2: dies. Un código
1: sí,
2: entomológico.
1: Sí, el codi, bueno. Sí.
2: No m'ho feu perquè...
1: Begui, begui.
2: O sigui, he tornat a fumar, hòstia. No em senta bé. Bueno, jo no vinc a parlar el Cárdenas que no té els problemes de moral. No, no vull parlar d'això. Jo no vull parlar d'això perquè és el secret professional. Sí? Vale, dic això, si no us interessa, ahí tenés la puerta, eh? Jo no vinc a xafaleos, a Sálvame. Aquí no. Jo soc una doctora professional. Ah, què? Ah, vull dir, clar, jo treballo sí. amb gent...
1: Un moment, la introducció...
2: Sí? Del
1: meu punt de vista
2: no, no, és important.
1: Sí, ja, però...
2: Important. Que
1: vull dir que aquesta gent és pobra,
2: és
1: però no és cortes, imbècil.
2: Eh?
1: No,
2: cortes,
1: no
2: eh?
1: Però ho està fent molt llarg.
2: Bueno,
1: està fent
2: a veure,
1: llarg.
2: Clar,
1: què,
2: a veure.
1: De què parlem?
2: Jo que... Això és important... Hòstia, això és important que la gent sàpiga... Ha de saber! Ha de saber a què ve! Ha de saber qui sóc jo! Jo sabeu qui són ells, sí?
1: No.
2: Seu?
1: No.
2: Seu bé?
1: No, ja estic. Ja, no, ja estic.
2: Bé. Seu?
1: Coi. No, ja estic.
2: Oh, la puta. Séntate.
1: Ja.
2: Séntate bien. Hòstia. Calda. Nada. La parada com per sola. Ben asseguts? Pots arrencada. Què, ben asseguts? Estem asseguda? Vale, pues usted, pues digueu-ho. Hòstia. Vale, a veure. A veure. Aquí se parla dels famosos com... Ah, és famoso. No.
1: És que no hem dit res encara.
2: Sí, però no. No, ja. Jo sé què dic. Bueno. Sí? Però el famoso tenen molts problemes. Això la gent no ho
1: com
2: sap.
1: Tothom, com tothom.
2: No! Tenen problemes de famosos.
1: Ah, hi ha malalties específiques.
2: Hòstia, per què t'estic explicant?
1: Perquè estàs, que de bo que estàs saturant tota l'estona, això.
2: Mira, bueno,
1: li baixo molt més al micro.
2: No són motallis, eh? No motallis, per favor. No motallis, per favor. Bueno, què problemes té, patologies? Fotofòbia.
1: Ah, fotofòbia. Home,
2: pa, pa, pa, tanto flash, tanto flash. Clar, ostres, no, com els quadros, com els museu, no, fotos com flash. El flash agafa, agafa la, el retinoclerosis, una retinoclerosis, que això, no t'ho cura, això incurable, és degeneratiu, eh? Degeneratiu, eh?
1: Sí, però...
2: Va, pitjor, va, pitjor,
1: però
2: pitjor.
1: No, però no es fa malbé un quadre com una persona, diguéssim.
2: No ho sé. No tinc idea.
1: Val, no,
2: per efecte és el mateix.
1: Però tenen fotofòbia. Sí, fotofòbia. Què més?
2: Selfifòbia.
1: Com?
2: Selfifòbia.
1: Selfifòbia. Selfifòbia.
2: Sí, sí.
1: Això ja està
2: no
1: catalogat.
2: No suporten... Eh?
1: Això està catalogat.
2: Ah,
1: no sabia, no sabia.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Això al MIT, al MIT de Boston, això té gran catalogat, però aquesta és la... És la malaltia del segle XXI.
1: El MIT...
2: Després de la nova pandèmia és aquesta, eh?
1: El MIT...
2: Ojo! Què... Nova pandèmia, selfifòbia.
1: Molt bé.
2: Després en parlarem, d'aquí un any.
1: Ah, després vols dir més endavant.
2: No, sí, em diràs, hòstia, quanta raó tenia.
1: Que això queda gravat, això queda gravat.
2: O sigui, queda gravat que vale. La pròxima pandèmia mundial és selfifòbia.
1: Molt bé.
2: Ha empezat ja, eh? Ha empezat ja, eh? La gent que no el suporta ja faci selfies.
1: Jo no la veig, aquesta gent, però bueno, seguim.
2: Dermatitis. Mira, te voy a enseñar unas fotos, son espectaculares.
1: No les ensenyi, que em fa... No, que ja m'ho temo, jo soc molt aprensiva. No m'ho ensenyi, això, no m'ho ensenyi. Dermatitis, no vull saber res de dermatitis. Deixi'm estar. No, que em fa molt fàstic, ho sento, per les persones que pateixen coses, però jo no, per això no he fet medicina. Pari de riure ja, doctora, que hem de tirar endavant. Dermatitis. No m'ensenyi les fotos, però parli'ns de la malaltia.
2: És al·lèrgia al níquel. Al níquel. Les monedes? Això que veis? O sea, és metal. No, níquel. És peligrosísimo. Níquel, hi ha gent que té al·lèrgia al níquel i al substrato de cotó dels bitllets.
1: Això és real, eh?
2: Real. Real, real. I mira,
1: no, no,
2: real.
1: No.
2: Llavors,
1: foto...
2: això de crear un contacte que no són inflamacions, mira, això són extremitats, això
1: no,
2: és un dit.
1: No vull veure res.
2: Això és un dit, no ho sé, però és un dit.
1: No vull veure res.
2: Mira, es caen unes mans, mira, no se lo puede ver, eh? La, unas manos gordas así como, como globos. Estos son las manos, es que se me hagan el Mickey Mouse.
1: Però una cosa, doctora, vostè no pot riure de les malalties. M'entén o no? És que ara sí, vostè tan professional, doncs pues no riuen de les malalties.
2: Tinc l'espacito, tinc penjades ampliades les fotos de les pitjors dermatitis de contacte per billetes. Perquè això passa, eh? Pues esto es tratable, es tratable. Si agafa temps, si no...
1: I això...
2: I ara, una altra vegada, distrofia de hipocampo temporal.
1: Com?
2: Distrofia, bueno, mira, és... idiotització axial, també la diem. Idiotització axial. Bueno, jo que per la nostra... que es torna idiota.
1: Això és famosos.
2: Sí, sí, sí.
1: I això està considerat una malaltia.
2: Sí, sí, sí. Distrofia de hipocampo temporal.
1: Però li diuen...
2: axial. Però... distrofia... Bueno, que es torna idiota. Que no sap si és el dilluns, si el dissabte, si el menja, si és idiota.
1: I això és, una, i això és un efecte de ser famosa.
2: Sí, sí, sí. Sí. Pues, ¿qué? ¿No te lo crees?
1: Bueno, no.
2: Hostia, es que todo, todo lo que... Pero, es que aquí tengo que aplicar una masterclass que la gente paga. La gente ve, ve a todo el mundo para ver las mismas clases, masterclass. Y tú aquí, te tendré por un lado, te tendré por otro, ¿no?
1: No.
2: ¡Anda, vela! ¡Ala! ¡Fóndame! No. ¡Foto el cam ya! ¡Foto el cam! ¡A ver! ¡Y tanto la puerta! Idiota.

0: A veure, es pot ser rica de naixement, es pot ser rica que et toqui la loteria, es pot ser rica de tenir molt èxit amb alguna cosa, es pot ser rica també de robar, i també es pot ser rica d'aprofitar-te molt fort de la mort dels altres. Això és una cosa que...
1: No hi tornis.
0: No, no, no, no hi tornis.
1: Home, que...
0: No, és en el mateix sentit. No, estic pensant en tots els diners que s'han fet al món de l'art, per exemple, tenint en compte totes les artistes que han malviscut i després els seus quadres en tenen molts.
1: Soc la Lali Petritxol, actriu. Quin plaer.
0: Com ets, Lali?
1: Jo vull que dediqueu aquests aplaudiments a aquesta personeta que tinc aquí, que és la que realment ara
0: personeta en diminutiu, Lali? Gràcies.
1: I jo, aviam, jo ara mateix estic treballant en una peça. Dona de casualitat que sempre que parlo d'un tema...
0: Tu estàs treballant.
1: Sí, però quan et digui el títol, no t'ho creuràs. Ric per amor a l'art. És la peça teatral que estic treballant ara amb el Tirso Ugarte de la companyia La Set del Mal, que és un Tirso, el Tirso és un paio extraordinari i m'està dirigint com no m'ha dirigit ningú mai. Precisament va d'això, d'un artista, d'una art...
0: Sí, el títol de l'obra m'has dit...
1: Ric per amor a l'art.
0: Però ric de riure o...
1: Sí, és una comèdia.
0: Ah, és una comèdia.
1: És una comèdia.
0: Oh, no, això sí que és novetat, Lali.
1: Sí, és tota una sèrie de malentesos que hi ha entre un artista, en fi, que no guanya, no ven res. Però aquí ve el malentès. És una comèdia de portes molt clàssica, a mi m'agrada de tant en tant doncs fer aquest tipus de comèdies. I a partir de que ell es mor, no, es comença a revaloritzar l'obra, no? Hi ha una sèrie de conseqüències, un joc de miralls, no? Fabulós. I jo tinc un paper en aquest, que sóc la seva marxante, no? Seva,
0: com és? Marxant. Sí, pots dir.
1: Bueno, vaig a interpretar una peça, vaig a fer un tastet només perquè veieu
0: ara en què consisteix. Que és novetat perquè tu normalment no fas comèdia, o sigui que avui podem riure, no?
1: Sí, amb aquest tastet. He descobert, a la còmica que tinc a dins. I ha sigut una sorpresa tan gran i tan... que estic com a haver nascut un altre cop.
0: Ja.
1: Com a artista, com a actriu, com tot.
0: Ara tens ganes, no?, que et truquin per fer més comèdia.
1: Moltes. Ara només vull fer comèdia, m'he redescobert a mi mateixa. És fabulós. Anem la peça que tinc aquí. Posa'm les ulleres de prop, si us plau. Vinga, aquí.
0: Molt bé. Com vulguis,
1: Sí. Estic aquí i observo la teva obra. La veig i sé que ets mort. Però no puc evitar tenir-te tan present, perquè ets present en cada quadre, cada pintura que hi ha penjada a la paret. T'hi veig i em reconec i t'hi veig. I agafo un pinzell, intento retratar-te en aquesta foscor i no t'hi trobo. Vols venir? I et crido en aquesta foscor. Però no hi ets. I tanmateix ets dins meu. És divertida.
0: Sí, realment hi ha un canvi de registre notable. Sí.
1: Ja saps,
0: de fet, el públic l'ha apreciat perquè han rigut molt.
1: Sí. Jo crec que és bo sortir de la zona de confort de tant en tant. Per... no? Hem de remoure coses a dins nostre, no? Adéu. Hòstia. Que avui venia molt...
0: Sí, sí,
1: molt
0: avui.
1: Posadeta,
0: sí,
1: d'algú?
0: Sí, sí, sí, sí. Avui...
1: Avui no, la, no ha dormit
0: la comèdia.
1: Massa.
0: La comèdia l'està deixant baldada, tu.

0: doncs, després d'aquest fragment de comèdia amb la Lali Patritxol, nosaltres ho deixarem aquí per avui.
1: Oh, oiga, oiga.
0: Sí.
1: Una cosa, sí. I jo...
0: Sí, vostè què? Vostè rica?
1: Jo, no, home, jo soy rica en canciones. Jo he venido aquí a cantar.
0: Ja.
1: Però com que van acabar ja si jo no t'havia no cantat la canció?
0: Bueno, el que passa, senyora, que canta és que avui ens hem allargat moltíssim,
1: sí, sí,
0: perquè hem fet...
1: Bueno, coses... me da igual lo que ustedes hagan.
0: Bueno, no,
1: yo tengo una canción dedicada a los ricos.
0: Ah, pues, curiosament, també
1: yo
0: té una cançó...
1: Yo tengo canciones para todo, yo tengo canción para los ricos, sí.
0: És curteta la seva cançó dedicada als rics o dependrà també
1: más,
0: una
1: más
0: mica? Sí, no, no concretem la durada, no?
1: No, no sabria decirle.
0: Bueno, no sé què fer, perquè ens hem allargat molt... La deixem cantar.
1: No, la canció un poquito, ¿verdad? Por los cabalos.
0: Això és allà tan cutre del circ, de preguntar cosa.
1: Pero sé lo que yo.
0: No somos
1: bufones. No somos los payasos del circo,
0: sí,
1: de antes. No somos los juglares del siglo XXI, al fin y al cabo.
0: Efectivament.
1: Y no es bonito eso.
0: Doncs, a veure, un moment, senyora, que canta, esperi. Mira, vaig a una cosa, trec la cinta. Sí, sí, però com que tot passa pel mateix lloc, ara ja no me'n recordo.
1: Se l'ha enviat per WhatsApp.
0: Sí, la tinc.
1: L'he enviat la notita de buenos días. Una es bonita,
0: es aquesta,
1: los hago yo, los de buenos días, buenas noches, que le envío a usted.
0: Es precioso.
1: Los hago yo.
0: Las etiquetas aquestas.
1: Sí, tú una aplicación de buenos días, buenas noches.
0: Sí, sí, sí.
1: Le enviaré uno para Sant Jordi.
0: Per favor, l'estic esperant. Em sembla que és aquesta la que m'ha enviat l'última, oi? Jo diria que sí. Ho provem i si no ho canviarem.
1: És la del rojo.
0: La de dalt de
1: tot.
0: Molt bé. Doncs si vostè està...
1: Vale, no sé, que... Le he dicho que la tenía preparada, pero lo he mentido.
0: Ah, és mentir, però ha dit que té una cançó dedicada al
1: ric. La música sí, però...
0: Ah, la lletra no la té.
1: Ara faré.
0: Molt bé. Quan vostè em digui, disparo jo.
1: Dispara.
0: Sí. Recordis de dir-me si vol que baixi una mica la música, si vol que la pugi, perquè vostè...
1: Cuando...
0: Com vostè fa així i jo... Va?
1: Vale, d'acord.
0: Va. Sí? Ara puja.
1: No se m'ha entendit. Eso es lo importante, entenderse sin palabras.
0: Venga.
1: Y entre tú y yo nos entendemos sin palabras.
0: Efectivamente, que ya es molt. Tiro, ¿eh?

0: córtalo aquí porque... Esta no me la he preparado, ¿eh?
1: No, no
0: siento. No sabía por dónde tirar. Esa és la veritat.
1: És que sabeu què ha passat? Perquè ella al principi m'havia dit això, que havíem parlat un moment i m'havia dit: "No, jo tinc una cançó dedicada
0: a
1: los ricos". Sí, però vostè m'ha dit: "Tengo una canción dedicada a los ricos hijos de puta". No, perquè m'ha dit a los ricos hijos de puta. I jo li he dit: "No, no, tornem per aquest camí. No podem anar insultant a la gent d'aquesta manera, no?".
0: No me deja, hijos de puta.
1: Llavors, davant d'aquesta limitació, vostè s'ha quedat una mica
0: sense blanco, sin recursos.
1: Sense recursos, efectivament. Doncs va, ara sí ja deixem-ho.
2: Sí, sí, acabem aquí i aportem una barbaritat.
1: Sí, la feina que tindrem a tallar i deixar això en 5 minuts, que són els que valen la pena, perquè tota la resta, la veritat, és que no ha sigut molt reeixida. Va, ho deixem aquí, sense més explicacions. Moltes gràcies a totes per venir. Es nota que teniu temps lliure.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Hola, em dic Berta i us vull recomanar el llibre Space Drum, escrit per Eric Quaresma alias Calatros i il·lustrat per Cristina Jorge i editat per Planeta Còmic. Space Drum tracta de que en aquesta història tothom té una segona persona. Hi ha un noi que intenta treure la seva persona però no pot. Us el recomano perquè a mi m'ha agradat molt llegir-lo. M'he divertit mentre llegia. És molt fàcil d'entendre i a més és en format còmic i els dibuixos són molt xulos.
3: Hola, em dic Ariadna i us vull recomanar el llibre Sakura, la caçadora de cartes, especialment a tots els que us agradin les històries fantàstiques. Està creat pel Club Clamp, que són un grup de 4 dibuixants de mangas japoneses. Es tracta d'una col·lecció de mangas sobre les aventures d'una nena que es diu Sakura Kiramoto, junt amb la seva millor amiga Tomoyo Daidoji. La versió traduïda en català són 12 llibres. La Sakura és una nena de 10 anys que viu a Japó i que es troba un llibre que es diu The Clown a la biblioteca del seu pare. Les cartes que hi havia dins del llibre havien anat volant i apareix el guardià de les cartes de Clown, en Kirobaros. La Sakura té una missió per capturar les cartes acompanyada dels seus amics. El meu personatge preferit es diu Yukito, un amic de la Sakura. En Yukito va néixer el 29 de juny i la seva assignatura preferida són les matemàtiques. Li agrada molt el color blanc. Sé moltes més coses, però no us les explico perquè les pugueu descobrir vosaltres. Espero que us hagi semblat molt interessant.
4: Pendents aquesta hora d'ahir.
5: Hem vist el mogollón de policies.
6: Justament no sé si ara el sentiu, per sobre la meva posició està passant un helicòpter.
4: Vull dir que la ràdio s'escolta, eh?
7: Departaments de comunicació.
8: Serveis informatius.
9: Tanca els ulls.

0: Núria Pericas, pediatra i membre de la Societat Catalana de Pediatria.
1: La mortalitat infantil en els menors de 5 anys, 300.000 morts a l'any anualment, estan associades a contaminació ambiental. És prioritari allunyar els vehicles de les escoles.
0: Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem.

0: volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole! Escoltar els sons des de diferents direccions.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
8: Ai.
9: Ai.
8: I ara?
10: Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al Segrià, al municipi d'Aitona, hem de saber que es va quedar sense aigua de boca durant 24 hores en plena onada de calor. Això fa ara dues setmanes. El culpable de tot plegat va ser una plaga de musclos zebra a les canonades de captació que van quedar totalment col·lapsades. Ara un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que episodis com aquest seran cada cop més freqüents en un futur. Alba Mor.
2: Com a espècie invasora, el musclo zebra és molt tolerant a les condicions del medi on s'instal·la i té una gran capacitat de propagació des de pantans o embassaments fins a les conduccions i canonades d'aigua. L'acumulació d'aquest mol·lusc provoca obstruccions, redueix el cabal circulant i pot alterar sensors hidràulics. Tot plegat, afectacions que poden deixar inutilitzades les infraestructures, com va passar al municipi d'Aitona. El professor de la UDL, Antoni Palau, assegura que ja no som a temps d'erradicar la plaga i dona per fet que caldrà aprendre a conviure amb aquest mol·lusc amb solucions estructurals.
3: Duplicar, per exemple, el sistema de captació d'aigua, de manera que es pugui fer anar alternativament. Quan tinguem un problema amb una de les conduccions, doncs l'aturem, la netegem i mentrestant fem anar l'altra. I l'altra solució estructural és instal·lar algun tipus de sistema de pretractament el més a prop possible del punt de captació, un punt de cloració o d'injecció d'algun producte, diguem, biocida, que ens garanteixi que el nostre dipòsit d'abastament municipal anterior al punt de cloració pues ja arribi l'aigua desproveïda de musclo zebrat.
2: A més d'Aitona, Almatret també és un altre dels municipis de la demarcació de Lleida que ha registrat incidències per musclo zebrat.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt.
5: Oi que et sona aquesta?

Un pare e una mare non tenen sino a me, ma mi fanno andare alla scuola a prendere a leggere. No hi ha pau, no hi ha pau, xiribiripum, xiribiricleri del Sant Patentum, xiribiripum. El mestre que m'ensenya s'ha enamorat de mi, em diu Margarideta, t'hauràs de casar amb mi. No hi ha pau, no hi ha pau, xiribiripum, xiribiricleri del Sant Patentum, xiribiripum. Jo li dic, senyor mestre, no el sabria servir, tu faràs com les altres per servir-me a mi. No hi ha pau, no hi ha pau, xiribiripum, xiribiricleri del Sant Patentum, xiribiripum. Pararàs taula blanca del bon pa i el bon vi, i a cada cap de taula ahí plantarem un pi. No hi ha pau, no hi ha pau, xiribiripum, xiribiricleri del Sant Patentum, xiribiripum. Al cim de la muntanya ahí canta un francolí, i el llenguatge que deia t'hauràs de casar amb mi. No hi ha pau, no hi ha pau, xiribiripum, xiribiricleri del Sant Patentum, xiribiripum.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Nou robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Els lladres no donen pausa i la policia no dona l'abast. Enxampen dos ocupes reincidents dins d'una segona residència a Empuriabrava. Els propietaris van alertar la policia perquè no podien accedir a l'habitatge situat al sector Delta Muga després que els haguessin canviat el pany. Un altre problema que tampoc s'atura. El govern planteja un tren de rodalies cada 30 minuts entre Maçanet i Figueres. Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de viatges diaris al 2040.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
1: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: paquet de cafè. I una vegada, quan va ser a la duana de la Jonquera, ens agafen el sucre i ens el deslliguen i ens troben el cafè. I ens ho van quedar tot, el sucre, el cafè i tot.
1: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Montesquiu.
0: Enmig d'un espai natural de gran valor i bellesa, el trobareu adequadament restaurat a prop de la carretera que uneix Vic i Ripoll, a la comarca d'Osona.

0: El seu origen se centra en l'enclavament d'una torrassa de guàrdia que va fer edificar el comte Guifré el Pilós al segle IX. Però no és fins a mitjans del segle XIV quan l'actual castell passa a ser un casalot destinat a la defensa a convertir-se en una residència fortificada. Arnau Guillem de Besora és el primer del seu llinatge que habita el castell. Al segle XVII, Lluís d'Escatllà, tot i residir a Barcelona, amplia i ennobleix el casal. A ell, precisament, s'atribueix la construcció de la capella actual i l'ampliació del sector nord-est, a més d'altres actuacions que van significar un important canvi en la imatge global de la fortificació. A principis del segle XX, Emili Juncadella, figura representativa de l'alta burgesia del moment, li va donar l'aparença de castell que té a l'actualitat i el va completar amb els jardins. Però aquesta reforma oculta molts vestigis de l'evolució i ampliacions anteriors. Actualment, i després d'una intervenció que ha conservat els testimonis arquitectònics més significatius dels diversos períodes, el castell ha recuperat el seu lligam amb el territori i s'ha integrat en el conjunt del parc que l'envolta i que porta el seu nom. La llegenda.
1: Es diu que el castell de Montesquiu no podia de cap manera ésser pres per les armes, a desgrat de l'ímpetu dels assetjadors. La resistència fracassà tanmateix quan el capitós dels atacants, Galindoi i Obsequiós, s'entrevistà per parlamentar amb la dama que defensava el castell i amb els compliments li guanyà el cor i també el castell.
0: Si hi aneu, podeu fer la visita guiada per les sales nobles envoltats de sumptuoses llars de foc i sostres artesans, mobles i objectes personals de la família Juncadella. Tampoc no us podeu perdre les seves exposicions i l'audiovisual Temps d'Història i Misteri, on s'explica la història del castell i la seva estreta relació amb el de Besora. Trobareu més informació al web de la Diputació de Barcelona, diva.es i labola.com/Montesquiu, on trobareu el règim i horari de visites, així com imatges antigues i actuals del castell.
2: Bé, no? Màgica, plena de música i cultura.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Ai, no, un...

0: Avui l'art ja no només viu als museus i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Tens de tot a prop de casa.
1: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
2: Jo em vaig presentant un programa a la ràdio.
3: Jo de reportera a la tele.
4: Jo narrant una final de la Champions.
2: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't al màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, l'escola de periodisme pràctic.

aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per el Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

0: informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Nosaltres som uns mam benvingut músics de carrer i no ens espanta tant de dir tot tocar quan convé. El repertori ens fa entendre

lliures, xatxes, xitxos, juguem i fem joc. Xules, traiem les casques, discos, castanyes del foc. Per quins escolta, per pit, per portem il·lusions, grapats de somnis, mans, mans, mans, munts de sensacions! Apa! Un parell més de corretetes. Aviam com va ser la paràndola. Cristian.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Carlos, estan aquí ja. Quan tu, Barabadú, com lo llevas tu? Dindón, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. Dubidú, ey, ey, ey.
3: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
4: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
5: Doncs molt bé, Pili.
4: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
5: És que en tinc molta, eh?
4: Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
5: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs això, una mala relació. I llavors, doncs això, hem de saber doncs com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
4: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem de fixar, Naila?
5: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control i moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació, és a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. I no és algo que pot ser fent de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control doncs comporta que arribi a un moment d'incomoditat, és a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit. Per tant, no em menjo, val? Uh-huh. I aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar, o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res, vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que he menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
4: No, estic escoltant-te superatentament.
5: Vale.
4: Què passa quan tens molts tips d'aquests?
5: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això, acabo amb altres tips, val? Uh-huh. I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió, per a què us peseu? La bàscula al final ens dona una informació d'un número, que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està, no ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
4: Sí.
5: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí, i si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després, val? Això també és una senyal. El tenir o el que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents, i que a més, doncs jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar, tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar, crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
4: Jo també.
5: Però si en tens, sí. Si en teniu més de dos o tres, no? Uh-huh. Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passa, com em passa, és a dir, si em passa un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no?, cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no?, o negatiu cap a mi mateixa, no?, com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar, doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer, i per tant, doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada, doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Uh-huh. Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments, i que siguem conscients, no? Del que mengem, de com ho mengem, i tinguem una informació, doncs, actualitzada, verídica, i que ens ajudi, doncs, a crear, o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
4: Uh-huh. Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
5: és reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i sacietat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere. També depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? O tinguem o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir. Com més senyals, no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball, doncs, amb un esforç més gran.
4: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
5: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim, i per això, Pili, avui estava pensant, és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure. Quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals, si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem, Sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
4: Clar.
5: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre, en un altre dia.
4: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
5: Igualment. Adéu-siau.
6: A les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
7: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
8: I parlant d'emocions,
9: 7.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
1: Canviem de qüestió.
2: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
3: Avui cal més feina i menys ximpleria.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Vols conèixer un lloc ple d'història a Vilanova i la Geltrú? Visita el celler Jaume Serra de García Carrión. Forma part del viatge des de la vinya i gaudeix de l'art de l'elaboració del cava. Descobreix el celler Jaume Serra, on podràs trobar els nostres caves i vins, i emporta't una ampolla de cava de regal. Fes la teva reserva ja trucant al 900 18 90 80. T'esperem.
5: Avancem junts.
6: El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web.

0: 100% Empordà.
1: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i a més vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: cagada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tanca els ulls.
1: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Sets a dins.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 16 d'abril del 2025.
1: Cada 4 adolescents a Barcelona diu sentir-se sol i un 20% d'infants entre 10 i 12 anys reporten sentiments similars. Segons la regidora de Salut i Estratègia contra la Soledat, Marta Villanueva, aquestes xifres podria explicar per com ha canviat la forma de socialitzar dels joves, on hi té a veure l'ús de les tecnologies i les xarxes socials.
2: Tenen molt impacte sobre el sentiment, no? Sobre el sentiment de soledat, com impacta sobre l'autoestima de les persones, disminueix els nivells d'atenció en molts casos.
1: A més, les persones migrades també manifesten un major sentiment de soledat, juntament amb joves que no se senten segurs en el seu entorn. En aquest sentit, l'Ajuntament vol convertir l'estratègia contra la soledat no volguda, que ja porta 5 anys en marxa, en un pacte de ciutat, el que implicaria crear polítiques públiques en aquesta matèria, involucrant el sector privat i entitats del tercer sector. El consistori vol enllestir el pacte l'any 2026.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Ràdio Vila Sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recorda Ràdio bé aquesta combinació.
3: Bueno,
4: no podràs. No podràs. Sí. Ja que...

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
3: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 316è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: La primera que escoltarem avui és una felicitació que se'n va cap a Barcelona i és l'amic Gerard Carrion, presentador del programa de sardanes a Ràdio Estel, qui celebra doncs, el seu aniversari aquest dia 5. La sardana que hem escollit per felicitar-lo no podria ser una altra que la que li van dedicar l'Amadeu Escoda i Castellví, interpretat per la Copla Principal de la Bisbal i que porta per títol Gerard, passió per la sardana.

Hem escoltat, interpretat per la Cobla Principal de la Bisbal, Gerard, Passió per la Sardana, de l'Amadeu, Escoda i Castellví. La propera és una felicitació que se'n va cap a Calldetenes, i és que en Pep Vigues vol felicitar la seva dona, l'Assumpció Pujol, i tots els sardanistes, doncs també ens afegim aquesta felicitació, que aquest dia 5 celebra el seu aniversari. Com que li agrada molt en Josep Coll i Ferrando, no podria ser d'una altra manera que poséssim una sardana d'aquest doncs, autor. Interpreta la Cobla Ciutat de Girona i es diu A la meva estimada.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert d'en Josep Coll i Ferrando a La meva estimada. I passem d'en Josep Coll a un altre Josep Coll, aquesta vegada en Josep Coll i Ligora. La cobla que interpreta la sardana és la principal de la Bisbal i porta per títol Retorn.

0: d'en Josep Coll i Ligora, la cobla principal de la Bisbal, ens ha ofert Retorn.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Ara continuarem amb una sardana d'en Ricard Viladasau i Caner, que ens interpreta la cobla Flama de Farners. I és una de les sardanes que podreu escoltar el proper divendres, dia 11, a la ballada que es farà, doncs, a Tortellà, amb la cobla Montgrins. La sardana es diu La sardana de Llafranc.

0: La Cobla Flama de Farners ens ha ofert d'en Ricard Viladesau la sardana de Llafranc, una altra de les sardanes que podrem ballar el proper divendres a Tortellà a les 9 del vespre. És una d'en Ramon Vilà i Ferrer, que porta per títol Flor Estimada i que està interpretada avui per la Cobla Montgrins.
1: Com no em vols dir ni bon dia.
2: Exacte, així.

hem escoltat Flor estimada, d'en Ramon Vilà i Ferrer, interpretat per la cobla Montgrins. Una altra de les sardanes que també escoltarem i ballarem a Tortellà el proper dia 11 és una d'en Francesc Mas i Ros, que es porta per títol Érem set, i que aquesta vegada l'interpreta la cobla Reus Jove.

Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: La Cobla Reus Jove ens ha ofert Érem set, de Francesc Mas i Ros.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Continuem amb més sardanes. El que escoltarem ara és una de les sardanes que s'interpretaran el proper dia 13 a l'Aplec d'Olot, al Parc Municipal. És una sardana d'en Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, que ens interpreta la cobla Vents de Riella i que porta per títol La plaça del Firal.

La cobla Vents de Riella ens ha interpretat de l'Avi Xaixo d'en Josep Vicenç La plaça del Firal. Una altra de les sardanes que podrem escoltar aquest dia 13 a la Plec d'Olot, la sardana és d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons i porta per títol 12 de Solsona, i aquesta vegada l'escoltem interpretat per la cobla principal de Llobregat.

La Cobla Principal de Llobregat ens ha ofert 12 de Solsona, d'en Joan Jordi Veumala. I bé, ha arribat l'hora de la sardana de ballar, ja que aquesta propera setmana, el dissabte, se celebrarà la pleca a Banyoles, posarem una sardana dedicada doncs, a aquesta plec. És una sardana d'en René Picamal i Coma, que interpreta la principal de Llobregat i que porta per nom a Banyoles el 50è. És de 10 tirades.

La cobla principal de Llobregat ens ha ofert d'en René Picamal a Banyoles el 50è. I bé, fins aquí el 316è programa de Ball de Sardanes. Esperem que l'hàgiu gaudit. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
2: 65.
3: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Noves músiques.
5: Altres músiques.
4: Sensacions.
6: Ara escolteu la història secreta.
4: Doncs imagina.
7: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
8: No sabeu l'alegria que m'acabeu de donar. A veure, jo sóc oient, us he assaborit i moltes vegades he disfrutat tan especial. Tota aquesta sensibilitat et fa recordar molt que dic avui sí que truco, no me'n puc estar. Tan dolça, tan maca, tan entranyable, tan sensible, m'acabeu de fer tan feliç que dic avui sí que he de trucar. Admirable ben, Xavier. Gràcies per la il·lusió que ens dones.
9: Ràdio Vila-sacra.
7: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Jordi Barranca.
2: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
3: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port perquè té una durada d'un any, un any i mig, dos anys.
2: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
5: Seleccions musicals per emportar-se.

0: En el temps que dura aquest anunci, el teu mòbil podria estar sonant. Qui sap? Pot ser que sigui l'amor de la teva vida o la feina que tant desitjaves. Potser, simplement, és la teva mare avisant-te que el dinar és a taula. O la trucada que et canviarà la vida.
1: Sí?
0: Evita les distraccions al volant. La teva vida i la dels que t'envolten pot canviar en un instant. Servei de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
1: Em pinxo l'Ivadina, em panxo, vols que et punxi amb un punxó? I em panxo l'Ivadina, em pinxo, punxa'm però la panxa no.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Hola, sóc en Pep. Voldria recomanar El somni d'en Blai perquè és el meu conte preferit i perquè l'ha escrit en Rafael Nadal, que és el meu avi. L'història va d'un nen que es diu Blai, que té una malaltia, bueno, que mai ha anat a l'escola perquè té fibrosi quística i tampoc ha anat d'excursió ni de colònies. Una vegada anirà de colònies i l'ajudaran els seus amics, mestres i professors. Espero que us hagi agradat. Us ho recomano.
4: Associació Rempen Flifla, ea ea dudua.
5: Associació Rempen Flifla. Ho entens ja?
6: Doncs això i així de clar.
7: Des de Girona.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: I parlant d'emocions.
2: 45. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Des que ets un infant, vius la vida que t'han planificat els altres. Estudies perquè et diuen que tindràs un futur laboral millor. Treballes dur perquè et diuen que treballar dignifica. I de l'amor? De l'amor què en diuen? Diuen que l'amor és per sempre, perquè si és verdader no es trenca. Et diuen que l'amor, de debò, resol tots els conflictes de la parella, perquè qualsevol problema conjugal perd importància davant d'aquest amor.
4: La vida planificada pels altres és perfecta i tu aspires a la perfecció. No vols decebre ningú i no vols decebre't. Vols llevar-te cada dia amb un somriure, pujar dignament als teus fills, ser més que competent a la feina. Vols viure la vida perfecta que et van fer somiar i que ara suportes amb un somriure de pena.
3: Per què aquest somriure fals?
4: No vols que se n'adonin.
3: Per què?
4: Vols que creguin que ets feliç.
5: No, no ets feliç. El monstre en qui vius no te'n fa. Aquesta mala bèstia només infligeix dolor, perquè, creu-t'ho, no t'estima. La seva violència rabiosa no té res a veure amb l'afecte cap a tu, i ho saps. El seu egoisme misogen no té res a veure amb l'amor, i ho saps. Però ja ho saben els altres?
6: De ben segur que no ets capaç d'explicar-te com ha succeït tot plegat. Tu l'havies estimat profundament i en tens una forta convicció que ell t'havia correspost amb la mateixa intensitat. Per què aquesta ira per qualsevol bestiesa, doncs? Per què aquest menyspreu cap a tu? Per què aquesta violència? El teu dolor i la teva desorientació et porten a pensar que potser tu ets el problema.
5: T'equivoques. Ell és el problema i, creu-t'ho, no t'estima.
6: Però ja ho saben els altres?
3: Potser tens por que no et creguin. Si sempre has mostrat un somriure, com expliques ara que realment vivies en un infern? Si has fet creure que tothom, que vivies la vida dels teus somnis, com expliques que el somni fa temps es va tornar un malson? Però no t'enganyis, això només són excuses.
4: Perquè tu ets la víctima.
5: Si t'ho quedes per tu, no et podem ajudar.
6: Truca al 016. No deixis córrer més temps. Fes-ho per tu. Fes-ho per als teus.
4: Tu pots i has de prendre la decisió valenta i vital de canviar les coses. De totes maneres, els altres, la teva família, els teus amics, els teus veïns, també hi han de prendre part, perquè la fi de la violència és una tasca que ens implica tots i cadascun de nosaltres.
6: Sovint no ens adonem que som nosaltres, l'entorn, qui col·laborem a que la víctima se senti sola, una solitud que la torna muda, que la terreix.
5: Lamentablement, ens costa reaccionar. Quan ho fem, acostuma a ser massa tard. És llavors quan ens preguntem com haurien anat les coses si haguéssim actuat. Si haguéssim deixat la nostra posició d'espectadors. Si li haguéssim fet saber que tenia algú amb qui podia comptar.
3: En el darrer segle, la nostra societat ha aconseguit importants fites socials que han consolidat els valors de la democràcia i de l'estat del benestar. Gràcies a moltíssimes persones, conegudes i anònimes, dones i homes, hem avançat cap a un model social on les persones no es distingeixen pel seu sexe, sinó per la seva vàlua.
5: Això ha estat possible gràcies a la seva actitud lluitadora i altruista. I és que la por és la gran enemiga dels avenços socials, una mordassa que no ens deixa parlar.
4: La violència vers les dones no és una qüestió domèstica i privada. La violència vers les dones és la gran vergonya que la nostra societat encara carrega a les seves espatlles.
6: És per això que tu, que havies somniat amb ser feliç, no tens per què renunciar-hi. Tu ets tu, ets única. No deixis que res ni ningú et comparteixi en no res. No deixis que t'anulin. Truca al 016.
3: I tots els altres t'ajudarem i et donarem suport, perquè no volem que pateixis. Perquè desitgem que algun dia tota aquesta violència sigui només una remora del passat.
4: Un record llunyà.
5: Una petjada desdibuixada.
6: Tothom té dret a ser feliç.
3: Tu també.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 2 de juliol del 2025.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Els científics alerten sobre les conseqüències a nivell global i també a nivell local del canvi climàtic. I és que cada vegada les condicions meteorològiques que tenim són més pròpies del mes d'agost que no pas del mes de juny i juliol. Les temperatures són més altes, les onades de calor més llargues, la superfície marina s'escalfa i en els últims mesos, a més, ha plogut poc. A l'escalfament global se li han afegit els vents forts i també tempestes seques. Els científics demanen la importància d'adaptar-se a la nova situació. Enric Aguilar és el director de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i transició energètica.
3: De la mateixa forma que hem de gestionar la possibilitat d'una glaçada, hem de gestionar la possibilitat de que en una situació d'onada de calor com ha estat aquesta, el terreny se'ns encengui. Llavors això s'ha de gestionar amb mesures d'adaptació. Això és adaptació pura i dura, adaptació al canvi climàtic.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

Han desarticulat un grup criminal que es dedicava a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Els Mossos i la Policia Nacional Espanyola han detingut 7 persones i han intervingut 2 armes de foc simulades, rellotges de gamma alta, diverses joies, més de 100 grams de cocaïna i també 700 grams de marihuana. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses. De fet, la investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives que estava ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua, com dèiem, oberta i no es descarta que hi hagin més detencions.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: És K25.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 54.
4: Ese arte, niño, ese arte.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
3: Castell de Bellera.
4: Ruïnosa durant la meitat del segle XIX, actualment hi perduren restes de muralla a prop del penya-segat de Sarroca, a Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà. Documentat des del 904, va ser conquerit per Llupit Muhammad, senyor musulmà de Lleida, el comte Ramon II de Pallars-Ribagorça. El 1079, el comte Arnau I de Pallars-Sobirà el va donar al seu cosí Ramon V de Pallars-Jussà. El 1041, Bernat Guillem de Bellera compra el castell de Sant Genís. Durant la invasió de les tropes franceses el 1719, va tenir un paper decisiu en la defensa de la comarca. A partir del 1280, els Bellera passen a ser feudataris del rei per als castells de les valls d'Àssua, Bellera, Tírvia i Ferrera, així com de la vila de Rialp. Prop del nucli de la Bastida, en les actualment anomenades Bordes de Torres, va existir un antic cenobi o monestir, fundat al voltant de l'any 840 per l'abat bulgarà, anomenat Sant Genís de Bellera. Després va passar a la propietat del monestir de la Baix i de Gerri de la Sal. De la mateixa època és el Pont del Diable, que unia el monestir amb el poble de la Bastida, situat a l'altre costat del barranc i del qual en surt la següent llegenda.
2: La llegenda.
5: Quan es parla de les putades o petjades del diable del castell de Bellera, es refereix a quatre forats que hi ha a la roca, que es diu que van ser fetes pel maligne en deixar caure enutjat la pedra que mancava per enllestir el punterró, conegut pel pont del diable, de sota del castell.
4: Ja que en parla la llegenda, no podeu deixar de visitar aquest pont, fa poc restaurat, així com l'església parroquial de Sant Feliu de Sarroca de Bellera. Petit edifici molt simple, però que conserva una bella imatge de la Mare de Déu de Bellera i també les ruïnes de la capella romànica de Sant Salvador, molt escasses. En trobareu més dades als webs licos.es, turismedia.com o wikipedia.org. També podeu consultar el llibre Llegendes de Castells Catalans, de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Fliparàs. Al·lucinaràs.
3: I els serveis, i els recursos naturals, i el teixit social, i els pagesos. Aquesta és la Catalunya que volem?

0: 012. La millor resposta.
1: Raïm de Xile, plàtans de Costa d'Ivori, quigus de Nova Zelanda.
2: Què passa?
1: Que no has sentit a parlar dels productes de proximitat.
0: Els productes de proximitat són garantia de qualitat i, a més, donen feina al territori, lluiten contra la despoblació i són beneficiosos per al medi ambient. El consum d'aquests productes representa un estalvi important per la nostra butxaca i, alhora, també contribueix a la butxaca del país, ja que el sector agroalimentari és el primer sector de l'economia catalana.
2: Té una olor, no?
1: És que és de proximitat.
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord, o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. La tarda, un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a Ponent es podia arribar als 38-39 graus, a les portes dels 40. Dilluns sí que sí, arribarà als 40 graus cap a Ponent, i demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Bon Preu i Esclat.
10: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
11: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
12: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
11: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
13: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot a totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
11: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
14: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: On les cançons lliguen amb la història.
11: Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
17: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta. És quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
11: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals a la Llotja de Mar de Barcelona.
14: Ràdio Vilasacra selecciona notícies per a tu.

0: Passió, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: és millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Avui us explicarem curiositats sobre la música del classicisme i del romanticisme. Començarem pel classicisme. Són composicions plenes de contrastos que fan que les nostres emocions es remoguin. Ara escoltarem un fragment de la dolça sonata per a piano del Mariana Mozra, una gran inspiradora de les obres del seu germà i una geni de la interpretació musical. S'exposaran els pèls de punta!

0: escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui, vaja.
4: I és gratis.
5: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
6: Realitza els teus tràmits amb l'administració mitjançant internet, des de qualsevol indret, sense temps d'espera ni desplaçament i amb les mateixes garanties. Certificat de vida laboral, cita prèvia DNI i passaport, declaració de l'IRPF, certificat de naixement, recerca d'ocupació i molt més. Accedeix al 060.es.

0: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.
1: Ràdio Vila Sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: A les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Ara escolteu La història secreta.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què passa aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
8: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: i tots els teus col·laboradors. I per favor, escolta, siguis feliç, que siguis tota la vida el que mereixes.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Construccions metàl·liques mitjans són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacra. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.
4: Pareu bé l'orella.
5: Chaotic World, cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics, camp de futbol indoor, 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids, el primer i únic per a la mainada, amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona, a la sortida Girona Oest de la P7 i també a xarxes socials. Pàrquing privat, chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
1: Això és Ràdio Vilasacra. Wow. Que no et confonguin.
6: Au,
7: mira que Abacus, sempre amb la cultura.

0: Radio Vila Sacra, ñaca, ñaca, ñaca.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: Hey, ¿com estàs?
1: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. La ràdio és la gran companyia de, dels forners i dels pastissers, eh? Si no hi ha ràdio, moriríem directament. Jo crec que moriríem directament.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Que...

aquest té 7 i jo pipí. Que trista és la vida del ferroviari que el passa embolica.

Que trista és la vida dels submarinistes, sempre sota l'aigua, amb la

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: I parlant d'emocions...
4: 94.
5: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
6: Sota el pont de Lió, la

Nouă lună nouă, Cătălină că-i rântavă, n-am pășat trec glant, la nana să luda de la dol, să da mădălion. N-am pășat trec glant, la nana să luda de răspon el més grandet, valga'm Déu quina dama la dol, să da mădălion. Respon al més grandet, valga'm Déu quina dama, respon al mitjancer, jo la tingués en cambra la dol, sa dama de León. Respon al més petit, voleu callar xerraires, que si fadrina anem, ben serà marmonada la dol, sa dama de León. Que si fadrina n'és, ben serà marmonada, que si casada n'és, serà garrotejada la dol, sa dama de León. Que si casada n'és, serà garrotejada, si el sogre n'és a l'hort, tot això s'escoltava la dol, sa dama de León. Seu sogre n'és a l'hort, tot això s'escoltava, se'n va trobar el seu fill, que n'és a la llaurada, la dolça dama de León. Se'n va trobar el seu fill, que n'és a la llaurada, no en diries al meu fill, Caterina, on t'és ara la

Caterina somriu, carrenta la bugada, no l'ha rentada, no. Tot allò l'ensomrentada, la dolça dama de León. No l'ha rentada, no, tot allò l'ensomrentada.

agafa per un braç, per morta la deixada, Caterina l'amor, al llit se n'és anada la dolça dama de León. Caterina l'amor, al llit se n'és anada,

0: Madaladó, Sadama de León, allà al vestibul, a la criada, i tot lo de bé, torneu-ho tot a casa, la do, Sadama de León.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: expliquem que gairebé la meitat dels catalans asseguren haver fet alguna pràctica espiritual en l'últim any, com ara pregar o parlar amb els éssers estimats que ja no hi són. Tot i així, cada cop deslliguen més aquestes pràctiques d'una religió concreta i els seus dogmes, Núria Alcalà.
1: Sí, són dades del baròmetre de la religiositat del Departament de Justícia, fet a partir d'una mostra de 1.600 persones majors de 16 anys. L'informe recull que un 47% dels catalans declaren haver pregat al llarg del darrer any, una pràctica que asseguren haver fet també el 21% dels agnòstics i el 6% dels ateus encastats. Encara més transversal és parlar amb els éssers estimats difunts, com destaca el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas.
2: Una pràctica que practiquen tant creients, en el cas dels catòlics, per exemple, el 47%, però també el 35% dels agnòstics o el 16% dels ateus. Parlen, creuen que parlen amb els seus estimats a través d'una sèrie de mecanismes, diguéssim, espirituals, de pregària, etc.
1: El baròmetre recull altres pràctiques amb un marcat rerefons espiritual i cada cop més estesa, sobretot entre els ateus i agnòstics, com el ioga i la meditació, les ofrenes.
2: Unes pràctiques, diguéssim, de connexió espiritual, no sé massa com dir-ne, que estan presents, malgrat que després, a l'hora de definir-se sobre la seva identitat religiosa, siguin reacis a considerar-se membres d'aquesta realitat religiosa.
1: Una privatització religiosa que, segons el baròmetre, fa que cada cop més persones segueixin les seves pròpies creences i pràctiques espirituals, deslligant-les de les religions.
3: Pensa.

Consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les dues hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de dues hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de dues hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix, marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar. Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de dues hores. 061. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord, o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. La tarda, un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a Ponent es podia arribar als 38-39 graus, a les portes dels 40. Dilluns sí que sí, arribarà als 40 graus cap a Ponent. I demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: Ara escolteu la història secreta.
10: Doncs imagina't.
11: 100% Empordà.
12: Hola a tothom. La paraula sororitat és relativament nova. Es va incloure al diccionari el 2020. En català teníem la paraula fraternitat, que volia dir germanor. Però fraternitat ve de frater, que en llatí volia dir germà, en masculí. Quan el feminisme va viure un auge, va sortir la necessitat de posar el nom a l'ajuda que les dones ens havíem de donar mútuament. Per això es va crear la paraula sororitat, en contraposició de fraternitat. Sororitat ve de soror, que en llatí volia dir germana, en femení. Per tant, la sororitat és la germanor de les germanes de les dones.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Cada dia amb la cultura.
3: Jo, cultura.
4: Cultura.
5: Molta cultura.
6: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita con la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
5: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
2: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara?
2: Atenció, Catalunya.
3: Quins fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.

0: Demà és l'aniversari de l'Arnau.
1: Nena, que bé, no? I el passareu junts o què?
0: Sí.
1: Ai, aquí et temo.
0: Espero que n'hi hagi, sí.
1: Regala-li uns bombonets afrodisíacs i t'assegures el tanto.
0: Oh, és veritat.
1: Bombons de maduixa. Fonem xocolata blanca i negra en uns bols.
0: Ho podem fer al microones.
1: Vigilant molt que no es cremin.
0: O al foc.
1: Al bany Maria.
0: I podem posar una mica de mantega i ens quedarà més brillant.
1: Suquem les maduixes agafant-les per les fulles a les xocolates.
0: Unes a la blanca, unes a la negra. I després fem uns fils amb la xocolata contrària per sobre.
1: I ja tens l'Arnau al pot.
2: Sí, s'obre un bombó!
3: Quins fogons!
0: Seguiu-nos al YouTube
3: o al Facebook de Quins Fogons,
0: amb Clara Simó
3: i Marina Antonet.
4: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
5: Actualitzem.
6: Bon dia a tothom.
7: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
8: Radio Vilasacra.cat.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Davant la pobresa, la injustícia, la desigualtat, no valen les paraules. El que cal fer és actuar. No donis l'esquena a qui ho necessita. Donem el millor de nosaltres.cat. Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

0: Diumenges matí a Ràdio Vila-sacra.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Un viatge en el temps.

0: vols deixar-nos un missatge?
1: Hola, bon dia. Mira, a punt de venir cap a la ràdio. Valen?
2: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.
3: Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900 925 555 de prevenció al suïcidi. 900 925 555.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters en una plantació de perers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços, tal com ha explicat el president de SAGE, Pere Roquer.
3: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
2: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància.
4: Recull de Notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Per carrers i carrerons, jo no em canso de mirar si senyal veig als balcons d'algun pis que hi ha per llogar. Perquè jo m'haig de casar.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Atenció, Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: A la classe de les 7 de P4 i de P5 teníem una catifa vella.
4: Els Reis ens han portat un parquet, regals i Lego.
5: La Carla s'ha aconsellat a col·locar el parquet.
6: Perquè queda molt bé i

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: I ara demana un desig. Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
6: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions ràdio de tota una vida.

pagesos en origen i en essència. Ametller Origen. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
6: L'opció dels que en saben.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: Catalunya viurà la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
9: Es tanca totes les vies de, dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament de, del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
8: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
10: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també es preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
8: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
7: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord, o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. La tarda, un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a Ponent es podia arribar als 38-39 graus, a les portes dels 40. Dilluns sí que sí, arribarà als 40 graus cap a Ponent. I demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu Esclat.
9: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
10: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
11: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
12: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu, actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa 494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coplejant.
13: Coplejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
12: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla passa per Girona, i així us ho expliquem.
14: Notícies. Educació.
12: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenora, tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert Concert, on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz, i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesc Assú, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Coplejant.
15: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudint al president, Luis Cobos, que és de la Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece? I jo dic: home, em sembla que se'n havia d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses, i sí, ens vam entendre seguint amb el Conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs, un manxec, que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
12: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tiple, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz optant per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres de diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Abad, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la cobla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'escola de cobla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació: tiple, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la cobla del Conservatori, dirigida per Francesc Assú, cap del Departament de Música Tradicional del centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a cobla. Escoltem una sardana de Francesc Assú, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Sardana d'Antocassons, de Francesc Assú.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: I obrim les connexions al territori.
2: Connexions al territori.
0: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu Toca Sardanes, la copla, amb la copla mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les Masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples La Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona als Jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I la copla, les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i La Principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina de Gramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec de Gramunt a la plaça del Mercadal amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Riella, la Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres al vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet. I per acabar, aquest diumenge, durant tot el dia, l'agrupació sardanista de Llançà va celebrar la 53a edició de l'Aplec de la Sardana de Llançà a la Pineda de la Capilla del Port amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltem Port de Llançà de Ricard Viladesau, una sardana de 1967 que guanyava el premi a Enric Morera. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Aquesta era la perfecta Port de Llançà.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I avui toca obrir plana política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar posició oficialment sobre el contingut de l'articulat. Les federacions de l'ens que signen el manifest consideren que sense associacionisme la cultura catalana no tindria ni l'arrelament, ni la continuïtat, ni la capacitat de cohesió social que avui la defineixen. Alerten de la manca de reconeixement d'aquest fenomen dins del projecte de Llei de Drets Culturals i l'ens de l'associacionisme cultural català denuncia que el text actual l'exclou. Exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ens, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són una element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com és en moltes ocasions el món de la copla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la Llei de Foment de l'Associacionisme o el projecte de llei del Patrimoni Cultural Immaterial, que n'hem parlat aquí al Coplegen en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la Llei de Drets Culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert.
2: info@radiovilasacra.cat.
0: I anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil, el 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Copla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc de Valls, que no paren de guanyar, després seguida per la colla Xiroia de Barcelona i finalment la colla Il·lusions de Castellà de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que evidentment s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit el Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: Això era Marina, de Marc Timón.
1: 972-51-1268.
2: Coplejant amb Caral Pedemonte.
0: I obrim el taló.
2: Obrim el taló.
0: Aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició que va del 15 al 18 d'octubre del 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que recordem té instruments de cobla, tibles, tenores, fiscons, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions, amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre, apunteu, a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa, i les entrades per aquest espectacle ja estan a la venda, les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Cru i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: camí.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
1: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
6: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga. Anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de 8, sardanes a la Devesa de Girona, amb la Ciutat de Girona, també a 2 de 8, a la Seu d'Urgell hi haurà la Vents de Riella i a les 9 a Palau Solità i Plegamans hi haurà la Principal del Llobregat. També dimarts 7 de juliol hi haurà ballada de sardanes a Vilablareix amb la Principal de Banyoles i a 2 de 10 a Porreig la Principal de la Bisbal. Dimecres 8 de juliol, Festa Major de Premià de Mar amb una ballada 2 de 7 amb la Xaloc. També a les 8 a Terrassa hi haurà la Copla Sant Jordi. També a 2 de 10 a Matadepera hi haurà la Juvenigolada de Sabadell. A la mateixa hora, Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Coples i Compositors. També el mateix dia a les 10 a Castelló d'Empúries, Copla Foment del Mongrí. I a les 10 també a l'Escala, la Copla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de Festa Major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però a Sant Adrià de Besòs hi haurà la Sabadella. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a coble amb la Flà.

A la 3, Vents, i a les 10 també a Figueres hi ha la Bisbal Jove. A un quart d'11 de divendres que ve a Sitges hi haurà la Copla Xaloc, i a un quart d'11 però a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Flama de Farners. Passem a dissabte 11 de juliol, perquè la 6 ballada de Sant Joan de les Abadeses amb la Vila de la Jonquera, a les 7 a Mataró la Xaloc, a un quart de 8 a Llambilles, la Ciutat de Girona per la Festa Major, i a 2 de 8 a Taradell hi haurà la Lluïsos Copla per la Festa del Patrimoni. A les 8 a Calafell, ballada amb la Principal de Tarragona, i a les 8 ballada a Escaldes Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses, la Foment del Montgrí. I passem ja diumenge 12 de juliol, perquè dos d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera, a la 1 a Martinet hi haurà la Rosaleda, a dos quarts de 7 de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop, i a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7, ballada a Mollà amb la Verga Jove, a 2 de 8, ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa, i de 2 de 8 també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Copla, i a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També dos quarts de 8 a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme, i a Blanes hi haurà la Mediterrània, a 2 de 8 també. A 2 de 8 també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat, i també a la mateixa hora que l'Ella hi haurà la Principal del Llobregat. A les 8 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer, a dilluns 13 de juliol hi haurà la Transcendència amb una ballada amb la Copla Montgrins, i també a les 7 de la tarda de dilluns 13 de juliol les festes major de Vinyoles a les Masies de Voltregà amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal de Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a dos quarts de 7 de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana a Castellbisbal amb la Marinada, la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria, amb unes ballades amb la Reu Jove a 2 de 7 i a les 10 de la nit. També dissabte que ve, a plec de nit de Granollers, a partir de 2 de 7 de la tarda amb la Ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è plec de la Sardana de Juneda, a les 7 i a les 10 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a les 9 comença la vigília de plec d'Olot, 63a edició, amb una ballada amb la Principal d'Olot, una plec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda amb les Coples, Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I acabem aquesta interminable agenda de juliol, diumenge que ve 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a les 11 i a les 5, amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides, per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes, una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

0: Això era Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.

podríem seguir tararejant-la, eh? Amb el permís dels mallorquins i mallorquines, molts dels ciutadans dels països catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'Obra Cultural Balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats 3 mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomà, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més la balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenor i piano.

0: O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís.
1: Poblejant les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som al juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de cobla, Jordi Solenc, nosaltres avui ens la prenem com a nostra aquesta perfecta sardana. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: perquè és que ningú respon.
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
2: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de Ciència Ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
3: Con l'aplicació també puedes reportar les playas libres de medusas, allà on la gente no encontró medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
2: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
4: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
2: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no us rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
0: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina. I anònimament. Gràcies.
1: Avui, cal més feina i menys ximpleria.
2: De oca a oca i tiro per què em toca.
3: Cavi que sí.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo, com a mínim, treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: Ara, més que mai, gaudim amb les coses senzilles i que ens agrada compartir. Un concert de la música que ens agrada, parlant de coses importants o més aviat, de res que ho sigui però que ens alegra la vida. O d'algun intèrpret o grup que descobrim. Toquem fusta i no oblidem que la incertesa ens persegueix més que mai. Però justament per això, ara és el moment d'assaborir aquesta sensació de llibertat, de viure el present, moments meravellosos.
1: A Ràdio Vilasacra tenim sensacions i moments meravellosos.
2: I tu ja ho tens prou clar.

Escoltem aquesta Una mirada, composta la temporada entre 1868 i 1869 i que té un ritme notablement més animat, però per enlloc s'hi capta el Tot són pops de la sardana que ara escoltem. És important remarcar l'aportació instrumental que Pep Ventura va proporcionar a la cobla al segle XIX. La tenora, provinent històricament de la tarota, nasqué a partir de la introducció de claus i del perfeccionament de l'antic instrument que feien servir els ministrers, i va esdevenir el símbol de referència a la cobla que ha perpetuat fins als nostres dies. Tot i això, aquest instrument està dissenyat a partir de l'instrument romàntic provinent d'Europa, el que coneixem com l'oboè. No deixa clar de quina mirada tracta la melodia de la sardana, però jo m'aventuro a pensar que és la mirada de la noia cap al músic que inspira la melodia. Gaudim d'aquesta omnipresent tenora que convertí Ventura en el divo a les places. Això és Una mirada, a càrrec de la cobla salvatana i el tenora Josep Mir.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
0: Molt.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Atenció, perquè la ciutadania que observi l'eclipsi solar total el pròxim 12 d'agost podrà participar en un projecte de recerca pioner al món que analitzarà la resposta del nostre cos al fenomen, o ens ho explica la Laura Hurtado.
4: La ciència ja ha estudiat com afecta un eclipsi solar total a la natura, però ara el projecte Solaris vol anar més enllà i analitzar quina és la reacció humana. La participació serà voluntària i anònima i els ciutadans que observin el fenomen, sigui de manera total o parcial, facilitaran dades biomètriques. Núria Montserrat és la consellera del Departament de Recerca i Universitats.
5: Qualsevol ciutadà que tingui un smartwatch pugui descarregar una aplicació a la nostra web i a partir d'aquí, doncs, els dies previs, el dia 12 d'agost, el dia 12 d'agost i dies posteriors al 12 d'agost, es poden descarregar aquestes dades des de la freqüència cardíaca fins a altres.
4: El projecte compta amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
4: Pareu bé l'orella.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

a Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: La Nadia em diu que vol passar pel riu. Passa el Tom, que porta un camió.
1: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vilasacra.
7: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
8: Cervells Ràdio Vilasacra.
7: Una finestra oberta.
9: Una ventana abierta.
7: A un futur sostenible.
10: Etorkizun jasangarribaten ardat.
11: Una finestra oberta.
12: A un futur sostenible.
8: Sensacions Ràdio Vilasacra.
7: Tal qual.
13: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
14: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: desconnecti els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
3: Encetem el juliol amb força i amb moltes ganes de seguir fent el programa setmana darrere setmana. Vet aquí un programa de cançó de taverna que la gent anem treballant per passar amb vosaltres una estona agradable.
4: Doncs sí, Elisa, amb aquestes calors que està fent, costa una miqueta. Entrem a ple estiu de tota cuca viu.
5: Apa, nois, ja esteu de xerrera. I la gent que ens escolta té ganes d'escoltar música. Vinga, jo presento la primera. El grup Peix Fregit. Es presenten ells mateixos i també ens diuen la peça que cantaran.
6: Peix Fregit de Palafrugell està, com no, molt content un any més de poder estar entre vosaltres i intentant fer-vos passar una bona estona juntament amb els altres grups que participen aquesta nit. Començarem amb un tema ben conegut, una manera antiga que porta per títol La Colombiana.

0: Molt bé. Ara baixem una mica dels núvols, ens s'han traslat d'allà, toquem de peus a terra i us presento la següent peça. Les veus dels pescadors de la, amb els antics cantaires de Roses canten i els pescadors de l'Escala, a la cantada de Calella de Palafrugell, i com que ens hem posat molt mandrosos avui, deixarem que la presentin ells mateixos.
1: Bé, molt bona nit a tothom. Ja som aquí. Ja som aquí una altra vegada. I volem començar amb una coneguda manera castellana que porta per nom Adiós mi península hermosa.

0: quines veus, quins records escoltar
1: la veu del finat d'en Llucià Carbó. Vull dir, sempre posa la pell, la gallina de piel, que en diem. Elisa, ens has de dir quelcom?
2: Doncs sí, us he de dir que continuem a la cantada de Calella de Palafrugell. I ara a l'escenari tenim el grup Porbó, que ens canten una havanera popular no massa coneguda. El títol és Yo anhelo vida mía.

0: Avui al nostre programa arriba una fita senzilla, però carregada de simbolisme per tots nosaltres. I volem com a homenatge de tot l'equip amb un esmorzar amb sardines i cremat virtual. Però que fa uns dies ho hem fet i ens hem reunit amb amics, ens hem menjat les sardines, ens hem begut un cremat, l'hem fet a petar i n'hem cantat unes quantes. Volem seguir treballant per tots vosaltres. Per nosaltres és un privilegi entrar a la vostra llar cada diumenge al matí, a l'hora de l'esmorzar. I ara segurament us espereu una mica a escoltar la taverna perquè amb la calor el que voleu és anar a la platja. Podeu portar també el transistor o l'smartphone, que hi ha una aplicació directa de una app que diuen ara, no? Que és molt senzill. Entreu al... com es diu? Allò que et baixes els programes, aquell programa que et baixes els programes, al Play Store. I llavors, doncs, en allà, emissores de ràdio, para poc, ja està. I us ho baixeu. Però, bueno, és... tornem-hi. I nosaltres, per aquesta fita, hem escollit, perquè en Fèlix ens reciti una peça que és tan coneguda, però que no se sap ni l'autor, però que també es canta totes les cantades i, a més, saludant amb un mocador. Però té el seu puntillo i la seva gràcia, que segurament ens ho demostrarà en Fèlix Gallet. La vella Lola.
1: Sí. Vinga, som-hi. Y cuando en la playa la bella Lola su lindo talle luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. ¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Y luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, divisé el pueblo donde se hallaba la que adoraba mi corazón. ¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Y luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. La cubanita lloraba triste al verse sola y en alta mar, y el marinero la consolaba: no llores, Lola, no llores más. ¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Y luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir.

0: Acra.
1: Molt bé, ara us porto al racó de la sardana. Us en poso una que és força coneguda, però segurament que fa força temps que no l'heu escoltat. És el seu entor, és l'Antoni Carceller, i el títol és La Moreneta. Ens la canta el grup Palafrugell, El Peix Fregit.

0: seguim amb el racó poètic. La Lisa ens recitarà un poema que jo vaig escriure sobre un esdeveniment molt important. És la meva visió d'un cant dels focs.
1: En els dies de festa major, tot el poble s'il·lumina. Alegria, goig de viure, càntics, música i balls. Fins i tot s'espanten les gavines. I és que en aquesta joiosa data, la ciutat esclata de sota arrel. És quan es fan les danses de les estrelles que baixen des del cel. Estrelles, estels i astres que en la clara nit s'amunteguen, brillant joiosos en el firmament. Baixen per ballar la dansa que esperen en gran delit tota la gent. Venen sempre acompanyats pels seus vells i sorollosos timbalers que marquen el to i acompassen les ballades que es fan menester. Rotllanes, salts, contrapassos i giravolts. De tant en tant, una sardana. Un correcames sempre amunt, ple de colors, llums i galandaines que deixen la gent bocabadada. La mar tranquil·la no es queixa. La lluna, que ho contempla de reull, com reflecteixen les aigües de la seva amiga la duplicitat de tota aquella bellesa. Danses amb el foc dels estels que transformen la nit en dia. Música de fons, d'impactants tamborrades, deixen les oïdes plenes i meravellats els ulls d'infants i grans. Festa major, una altra vegada! Quan tornaràs a venir? Es pregunta la gent del poble i d'altres indrets del país per veure la dansa d'estrelles i poder d'elles gaudir.

0: Sí, merci, Fèlix. Benvingut, Albert.
1: Trobats.
0: L'ús que es fa de la llengua defineix els costums, els oficis i les maneres característiques de cada indret. Això fa molts anys tu vas fer un treball al respecte i a vegades pues, no se sap les paraules que identifiquen, en aquest cas, el món de la pesca. I a més, a part de que són noms molt característics, que ho coneixeu, sobretot els llops de mar, i tota la gent relacionada al món mariner, però és que, a més, vas a diferents indrets del país i tampoc són els mateixos noms,
2: Això, efectivament. Però sí, t'aclariré una cosa. I és que, malauradament, un 50% de la gent que avui va a la mar tampoc coneixen tots aquests noms, el qual vaig escriure fa anys, i que coneixíem tot, com bé has dit, els llops de mar. Ara no existeixen. Hi ha molts noms que s'han canviat per la tecnologia.
0: Jo n'he sentit uns quants. Per exemple, aviam, entrem en matèria, si te sembla bé. Què és la sola?
2: Sassàssola.
0: Sassàssola, veus com no ho sé ni pronunciar?
2: Sassàssola. Abans...
0: Sassola, anda.
2: Abans les barques eren fetes, diem, obertes, sense coberta, i amb costellam. Cada costellam tenia entre 25 i 30 centímetres. Llavors, l'aigua, quan entrava, quedava en les costelles aquestes, que tenien uns 4 centímetres per sobre de les planxes del fons del llagut, o del buci, o de la barqueta, i quedava l'aigua allà estancada. Amb un pot no es podia treure, perquè el pot, tots sabeu, que només té uns 5 centímetres de cada 40 o 50 de diàmetre. Llavors, els mariners antics, els pescadors antics, van idear que agafant un esclop i tallant-lo pel mig, quedava tot el que era l'esclop, pues, amb una nansa, es va fer espessament i es treia. I cada vegada que feies allò, et passava entre costella i costella. I cada vegada que passava podia recollir pues, el que fos de gran aquell esclop, aquella sàssola.
0: Bueno, aviam si ara ho pronuncio bé. S'escalam?
2: S'escalam.
0: No? S'escalam.
2: Pensa que salàvem i tot anava amb S. Era l'escalam, era el tros d'uns 35 a 40 centímetres, que solia ser d'una branca de bruc, d'alzina o de roure, polit, i es posava en els forats que hi havia a l'orla, segons la dimensió del llagut o del buci, podien ser dos, podien ser quatre, podien ser vuit, segons cada forat que hi havia arran de tota l'orla, o sigui, per sobre tota l'orla. Es col·locava, perquè clar, la gent no veu les formes que jo marco i vosaltres veieu. Posaven aquell escàlam a dintre el forat que hi havia l'orla, pensàvem que quedava ben subjectat, i en allò llavors hi posàvem el rem per mediació de s'estrop.
0: Mira, encara potser més gràfic, explica'ns què és l'orla.
2: L'orla és la capa que lliga tota la barca, és el cinturó de la barca, però per sobre, al final, per ser més exactes, aquí tenim uns gots, pues, tot el borde, tot el remat del got, veus que és més ample que el que és el got en si, pues aquest més ample hi fèiem esforats per determinar quants rems hi havia d'anar a cada llogut o a cada barca.
0: I es veia...
2: Ballar.
0: Veus? Ballar.
2: Es ballar. Es ballar eren dos tires d'uns 2 metres, més o menys, de llarg, també de fusta noble, i com si fossin una escala de peu, Hi havia tres o quatre travessers i llavors agafaven el ballar. Això ja ve dels grecs i ja ve dels fenicis i romans, que era el que transportaven les pedres per fer les piràmides o per fer els temples, o per dur en els senyors a passejar en lloc d'un taxi.
3: Sí. Com si fos una portadora, vaja.
2: Exacte. I llavors, dos homes...
3: A un altre nivell, els que portaven el vi,
2: dos homes,
3: portadora, alguna cosa així.
2: Agafaven amb cada mà i es posaven les xarxes i el peix, les caixes i els estris que fèiem servir per pescar, doncs es portaven quan els havíem de transportar d'un lloc a l'altre.
3: I espalanquí?
2: Espalanquí era un joc de rodelles col·locades d'una forma que feien servir per passar-hi cordes, i a través d'aquestes cordes feien com si fos un d'allòs d'un rellotge. Anava estirant i servia per treure les embarcacions del mar, i els treiem,
3: o sigui,
2: a la sorra.
3: Que era com un joc de politxes, no?
2: És un joc de politxes.
3: Que seria un mini ternal, per dir-ho d'alguna manera.
2: Avui dia és un ternal de ferro. En lloc de ternal de ferro, el teníem amb una estaca clavada a uns 40 metres de
3: mar. I que anava amb una carraca o algo?
2: No, a mans.
3: A mà, Déu-n'hi-do.
2: A mans, sí.
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la duresa.
2: Pensa que tot el que anomeno és a mans, eh?
3: I llavors, Satraia
2: és, o era, ja quasi tampoc es nomena, era la corda que se tirava per cada tipus diferent de pesquera. En lloc de dir arria la corda, i on deies traia l'aigua, quan el patró deia traia l'aigua, volia dir tirar la corda al mar, o va, nois, anem, comenceu a cobrar de la traia. La traia eren les cordes en les quals lligàvem el gall fins al fons, i posàvem el pes, solien ser pedres, i aquests metres després hi posàvem les xarxes. Quan acabaves això, et venia, quan acabaves la traia, et venia la xarxa.
3: Aquest sí que el tinc sentit, eh? El samal
2: era el mateix que la que hem nomenat del portador, de portar amb dos o tres travessers, però aquest eren dos pals d'uns 2 metres, d'unes dimensions d'uns 7 o 8 centímetres de diàmetre, de fusta noble, i hi posàvem les peces menors, les peces que havíem estès a la platja quan ja eren seques. Dos homes portaven els samals, un per banda, davant, darrere, i al mig, i posaves un altre senyor, un altre pescador, i posava les xarxes per dur-los de la platja que havíem estès allà on teníem la barca.
3: I per acabar avui el tema, recordant la nostra llengua, perquè farem un altre capítol,
2: tu mateix,
3: per no cansar el personal. S'escandall.
2: Escandall. Avui dia, si jo et nomeno un gònio, o un GPS,
3: bueno,
2: o et nomeno una sonda, et nomeno un radar, et nomeno un escandall. I doncs l'escandall era anys enrere, temps d'en Colón, temps dels vikings, o temps de tota aquesta gent, una corda, una tralla amb un pes al final, el tiraven a l'aigua, baixava el pes, i quan parava de baixar, l'home que se'n cuidava d'això havia d'anar medint amb els braços, havia d'anar medint el que li dava la corda fins que li tornava a pujar la pedra a bordo. Llavors deia 15 braces, 12 braces, 100 braces, no he fet fons per poder navegar. Avui dia això s'anomena una sonda. Doncs Això era el que era l'escandall. Ja més cap aquí, des del segle, final del segle XIX, del 1980, ja es va començar a inventar amb un cablillo de ferro enrotllat amb un tambor i una maneta com si fos un molinet, i llavors es deixava anar una bala de ferro, aquests quilos, cada embarcació depenien dels quilos, es deixava anar per més profunditats, per anar més ràpid, i en lloc de cobrar-ho a mans teníem aquell cablillo que quedava enrotllat en el molinet, i a cada equip lloc teníem una marca d'un color posada, de roba, per exemple, o una corda de diferent color, i sabíem que eren 10 braces, si era vermell 20, si era groc 30, i sabíem al fons que teníem en aquells moments allà on érem.
3: Era les medicions digitals que ja feien en aquella època, no? Feta amb les mans, amb els dits, agafant les cordes. Coses curioses de l'Albert i el mar. Albert, fins a la propera, moltes gràcies.
4: La taverna m'enamora.
5: Molt bé, ara en la secció de cançó popular us porto una popular americana, però fa tant temps que està traduïda i que l'hem escoltat que ja quasi ens la sentim com nostra. Tots vosaltres, amb el grup de folk, ens canta La vall del riu vermell.

0: amics, l'equip de la taverna amb en Ferran Pujades des dels controls, elocució Cisco Giral, Fèlix Gallén, Elisa Viura, a la secció amb l'Albert Ros. Tenim avui el privilegi de tindre a Keidi en pràctiques, ella és de l'Institut Sa Palomera, benvinguda, i tenim també sobretot a direcció i a guions en Ramon Soto.
1: Bueno, això acosta-li, Fèlix, un momentet el micro a la Keidi.
2: Hola.
1: Hola, benvinguda al nostre programa.
2: Gràcies.
1: Com és que has decidit fer pràctiques aquí?
2: Doncs per veure com aniria, o sigui, per aprendre, perquè vull estudiar periodisme.
1: Ah, molt bé. Molt bé. Doncs, i com t'ho estàs passant?
2: De moment molt bé. Sí, m'han agradat molt les cançons que he posat.
1: No, però no només el nostre programa, vull dir, el nostre programa per suposat. No, però en general, la programació participativa d'aquesta emissora, què tal et sembla?
2: Molt bé, i m'agrada molt com heu rebut i tot.
1: Molt bé. Doncs que sàpigues que això és casa teva, eh? I continuem el programa. Ara en Fèlix em sembla que ens ha de dir quelcom, eh?
3: Doncs sí, perquè hi ha un dels drames de molts segles que va ser transportar esclaus africans a les colònies d'ultramar. Això és una taca. Però bueno, que no se'n parla gaire. Els sabandenyos ens canten una habanera que en parla d'això. Escoltem El Expatriado.

ara us presento una havanera que parla d'un pirata de l'Empordà. No hi queden gaires vestigis de la seva història. En Carles Casanovas va fer la lletra i la música del pirata Joan Torrelles. Ens ho canta el grup Espingari.

història de pirates, història de transport d'esclaus, també hi ha història negra, però que en tot moment hi havia la cançó marinera, el cant de taverna, que a vegades mitigava aquestes misèries, eh? Doncs fins aquí el nostre programa. Ha estat un plaer compartir amb tots vostès aquesta estona i agrair la participació en aquest cas avui de la Keidi com a becària, com a fent pràctiques, i també aquí als nostres estudis a l'amic Carles Prillo, al qual donem la benvinguda i encoratgem, perquè si li agrada i vol estar amb nosaltres, això és casa seva.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.

Palafrugell, una de les ciutats estrella d'aquesta Costa Brava, que connecta, evidentment, amb Calella de Palafrugell. En aquest terme municipal hi trobem el Golfet, una sardana de 1968 de Ricard Viladasau, però que també és una cala de l'Empordà. De fet, Viladasau trobem també doncs, diferents testimonis que en parlaven, com per exemple el músic i amic Lluís Jovinya, que digué de Viladasau que en sentir Viladasau és sentir una tenora que parla, que canta, que plora i que riu. És sentir la veu del poble enmig d'un càntic de pau i esperança. De fet, així sona també el Golfet. És de Ricard Viladasau.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Taos, Nou Mèxic, hi ha un fenomen auditiu conegut com el brunzit de Taos. Es tracta d'un so de baixa freqüència que algunes persones poden escoltar, mentre que altres no. Es descriu com un brunzit, un ronc o un tro llunyà. L'origen d'aquest so continua sent un misteri. Algunes teories suggereixen que és un fenomen natural, com el vent que bufa a través de les formacions rocoses o l'activitat sísmica. Altres teories apunten a causes més exòtiques, com ara la presència d'ovnis o portals a altres dimensions. Tot i les investigacions, no s'ha trobat una explicació definitiva per a aquest brunzit. Alguns residents de Taos s'han acostumat al so, mentre que altres ho troben molt molest i fins i tot aterridor. El misteri del brunzit de Taos continua intrigant a científics i aficionats per igual.
1: I parlant d'emocions...
2: 75.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
5: Dilluns a les 10 de la nit.
4: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Avui volem saludar especialment la gent de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, d'Hostalric, a la Selva, de Llampies, al Gironès, i de Polinyà, al Vallès Occidental. Bona Festa Major a tots i totes.
4: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens porta de nou al Canemàs, la revista de pensament associatiu, i concretament el seu dossier central, que gira al voltant de l'aigua i la festa.
3: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
4: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa i les cançons que tornen amb Josep Maria Dell i un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima.
4: Però ara és el moment d'endinsar-nos en el pensament i en la recerca. Aquesta setmana ens centrem en el dossier L'aigua i la festa, de la revista Canemàs, que és el tema central d'aquest Festa Festa.
2: Festa, Festa.
5: Amb Laia Camproví
6: i Amadeu Carbó.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: L'aigua és molt més que un element essencial per la vida. Al llarg dels segles també ha esdevingut un símbol de fertilitat, purificació, celebració i identitat col·lectiva. Arreu dels països catalans, rius, fonts, platges o places han estat l'escenari de rituals, de festes i de tradicions que han convertit aquest element en protagonista de nombroses manifestacions de cultura popular. Precisament aquesta és la proposta del nou dossier central de la revista Canemàs, que en el seu número 32 posa el focus en la relació entre l'aigua i la festa. Un recorregut que reuneix investigadors de diferents territoris per documentar pràctiques festives tan diverses com els balls de plaça, els correaigües, les celebracions vinculades als rius o les festes marítimes, mostrant la riquesa i la diversitat d'aquest patrimoni immaterial. El resultat és un mapa ampli que travessa el conjunt dels països catalans i que permet entendre com un mateix element pot adoptar significats molt diferents segons el territori, la història i la comunitat que el manté viu. Alhora, el dossier també evidencia la vitalitat de la recerca sobre cultura popular i la necessitat de continuar documentant unes pràctiques que evolucionen constantment. Per conèixer com s'ha gestat aquest número i què aporta a l'estudi del patrimoni festiu, avui conversem amb Helena Espuny Arasa, directora del dossier central L'aigua i la festa de la revista Canemàs. Tot projecte d'investigació parteix d'una pregunta inicial. En aquest cas, la voluntat era entendre fins a quin punt l'aigua ha condicionat les nostres celebracions i quines lectures permet fer avui sobre la cultura popular.
9: I inicialment es volia abordar l'aigua per ser un tema ara en ment de molts per motiu del clima actual, tant per l'excés com per defecte d'aigua i les problemàtiques que comporta. Molts grups d'estudiosos estan girant la mirada actualment cap al passat per veure els problemes que comportaven les sequeres i els aiguats en altres moments de la nostra història i com ho feien els nostres avantpassats per gestionar l'aigua en períodes de sequera i de pluja excessiva. De la gestió tradicional de l'aigua, que és un tema molt extens, van passar l'aigua en el fet festiu, que tot i no ser tampoc un tema gaire acotat, sí que és una dimensió de primer ordre en la cultura popular. La premissa inicial fou una selecció d'articles que abordessin en el seu conjunt el màxim ventall possible de dimensions i significats de l'aigua dins el fet festiu en indrets ben diferenciats de les terres de parla catalana. No es demanava descripció de la festa, sinó reflexió al voltant de festes que tenen l'aigua com a element protagonista, festes que contenen algun ritual aquàtic i festes en les que la presència de l'aigua n'és només un element complementari i com això ha pogut anar evolucionant al llarg del temps.

0: Malgrat la gran diversitat de festes que recull el dossier, totes comparteixen un mateix fil conductor, la manera com les comunitats han convertit l'aigua en un element de celebració, de cohesió i de transmissió de la memòria col·lectiva.
1: La riquesa simbòlica de l'aigua és universal a totes les cultures i al llarg de la història ha format part tant d'allò sagrat com d'allò lúdic de la nostra cultura. Un ball de plaça o un corre aigües poden formar part d'una festa que celebra una sanació, que celebra la fi d'una epidèmia o la fi d'una plaga agrícola, per exemple. Un ball de plaça o un corre aigües poden formar també part d'un romiatge que en el seu origen era una rogativa de pluja o d'una benedicció amb aigua beneita d'animals de treball. Independentment del paper més o menys destacat que tingui l'aigua dins de les diferents festes, en definitiva, el fil conductor és la seva indiscutible importància per a la gènesi i la preservació de la vida. I en les festes d'aigua i amb aigua tractades en el dossier s'apel·la a alguna o diverses de les dimensions simbòliques d'aquest element primordial. Pot ser la neteja, l'aigua que guareix, la que purifica, la que dona la vida, la que configura un paisatge o la que s'ho emporta tot.

0: La geografia també condiciona les formes de celebrar. Les festes vinculades als rius, a la costa, a les fonts o a les zones de muntanya responen a realitats molt diverses, però totes formen part d'un patrimoni compartit.
1: Doncs bé, hi ha factors físics determinants, com la presència del mar o no, però rius, rierols i fonts són més abundants i la gent hi ha acudit secularment per abastir-se, transportar, cultivar, netejar, curar-se i també per celebrar-hi rituals de rogativa, rituals de sanació, de benedicció, de rejoveniment, associats a una festa o que van esdevenir festa. Molt sovint aquests rituals de l'aigua s'entenen des del culte a les divinitats de l'antiguitat i això és comú a totes les terres de parla catalana que formen part de la mateixa cultura grecollatina o inclús anterior. El cristianisme els va integrar i els ha fet arribar als nostres dies, segurament transformant l'estructura de les festes, però no el sentit primigeni. Els elements singulars dins d'una festa i variants n'hi ha, fruit d'unes condicions històriques, geogràfiques, etc. concretes, de la creativitat de cada col·lectiu, però aquestes singularitats són sobretot elements festius que s'han conservat de manera més o menys aïllada en uns indrets concrets, que en el passat formaven part d'un model de festa més extès en el seu entorn i han anat desapareixent o transformant-se segons les poblacions. Realment, les comunitats sempre han sigut permeables i s'han emmirallat en com feien la festa als seus veïns o en indrets més llunyans. També la religiositat dominant en cada moment ha estructurat de manera determinant el sentit i el contingut de la festa. Actualment li donem molt de valor a la singularitat, potser perquè el turisme cultural ara està més desenvolupat, però no sé si sempre se li ha donat tant de valor a aquest concepte.
0: Un altre dels aspectes que posa en relleu aquest número 1 és la importància de la investigació. Moltes d'aquestes pràctiques han estat poc estudiades o només es conserven gràcies a la feina d'investigadors locals i de les mateixes entitats culturals.
1: Doncs déu-n'hi-do el camí recorregut els darrers anys en la recerca sobre patrimoni cultural immaterial i en concret sobre festes. Els centres d'estudis han contribuït en investigar i documentar les festes locals i també particulars que mantenen repositoris constantment actualitzats com el portal de festes del Manuel Carrera. També podem citar estudiosos molt centrats en aquesta temàtica o els esforços de les administracions per catalogar i prendre mesures de salvaguarda del patrimoni festiu. Tot i així, hem hagut de cercar autores i autors que donessin perspectives diferents de les festes de l'aigua, no solament per la seva ubicació territorial, sinó també que poguessin parlar de festes amb funcions i dimensions simbòliques diferents i al mateix temps anessin més enllà de la mera descripció de la festa, que poguessin fer-ne reflexió, sigui de l'origen, sigui del perquè de l'evolució, sigui de la comparativa entre models diferents, etc. Resumir aquest tema en 6 articles és complicat, ja que la riquesa de la cultura festiva de l'aigua en les terres de parla catalana és molt més rica, evidentment.

0: atent, cada número de Canemàs també busca obrir noves perspectives i generar debat al voltant de la cultura popular contemporània.
1: Destacaria la nova hipòtesi del Manuel Carrera sobre la importància de l'aigua en l'origen de les falles del Pirineu. També destacaria l'interès del Bernat Salvanyà en cercar les continuïtats i les ruptures del model tradicional de les festes d'aigua dels pobles de costa entre Arenys i Tossa de Mar. O l'anàlisi que en fa el Jordi Bertran de les diverses modalitats dels orígens, les funcions dels correaigües com a elements de cohesió social. Però en tots els articles hi ha algunes dades que potser no sabíeu i caldrà llegir-los per descobrir-les.
0: Moltes gràcies, Helena Espuny, per haver-nos acompanyat als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat.
4: Festa, festa.
5: Expedient C, amb Amadeu Carbó.
6: La recerca de l'aigua és fonamental per la subsistència dels grups humans. Tant és així que els experts vaticinen que els conflictes de la humanitat que actualment es centren en les qüestions energètiques experimentaran en un futur no gaire llunyà un gir centrant-se en el control i l'explotació dels recursos hídrics. Un dels mètodes emprats per localitzar aigua en el subsol, amb èxit demostrat, és la radiostèsia. A casa nostra, els recercadors d'aigua que usen la radiostèsia reben el nom de saurins. I com que en aquest cas el nom sí fa la cosa, ens remetrem a l'etimologia del mot. La paraula saurí prové de l'àrab, al-zuari, que vol dir il·luminat, que disposa el do de l'evidència, que veu on els altres no veuen res. Però si anem a cercar el significat al diccionari, en aquest cas el Dièc II, ens dibuixa ja un personatge més concret amb la següent definició. Persona que amb una vareta a la mà o altre mitjà endivina o pretén endivinar l'existència d'aigües subterrànies o altra cosa oculta sota terra. En aquest cas, la definició és quasi bé iconogràfica, ja que el presenta amb una vareta, una de les eines tradicionals dels saurins amb les que majoritàriament identifiquem aquesta pràctica. De fet, la primera imatge és una pintura parietal d'uns 8.000 anys d'antiguitat trobada a les parets de les coves d'Altassili, al desert del Sàhara, on es veu un saurí fent ús d'una vareta en forma d'Y. Si bé aquest tipus de recerques van ser considerades màgia i bruixeria, cal dir que va ser notòria aquesta activitat entre els clergues. Els monjos del Cister van destacar en aquesta activitat a l'hora de situar els emplaçaments dels seus monestirs. Pel que fa al perfil actual del saurí a Catalunya és molt transversal, ja que trobem gent de totes les procedències, formacions, professions i estrats socials. Tot i així, la seva majoria són gent de la terra, que la coneixen en profunditat i l'estimen. Pel que fa als estris, eines o útils dels que es valen els saurins per fer les seves troballes, podem agrupar-los en dos grups: les varetes i els pèndols. Al primer grup trobem, com ja hem descrit, les varetes en forma d'Y, que són preferentment de fusta d'avellaner, però també poden ser d'altres fustes, com per exemple garrofer, lledoner, sarment, etc. Fins i tot hi ha qui se les fabrica en plàstic. També hi ha qui fa ús dels metalls fent varetes de coure i que es fan servir en jocs de dues peces. El grup dels pèndols agrupa tot un seguit d'estris heterogenis, alguns de fabricació molt rudimentària, formats per un còdol penjat d'un cordill, fins a alguns que utilitzen un rellotge suspès d'una cadena, una plomada d'obra, o els més sofisticats, fabricats amb cristalls polits amb una cadena de metall preciós. També existeix la possibilitat de que el saurí no faci servir cap mena d'estri en les seves recerques. Els procediments i les tècniques són força semblants entre tots els saurins, i el que pot tenir variacions són les interpretacions que dona cada saurí als moviments de les varetes o dels pèndols. Un cop s'ha trobat l'indret òptim, hi ha saurins que asseguren saber calcular també amb aquests estris la fondària del pou i el caudal que trobarem. Podem creure-hi o no, i pensar que tot plegat és superxeria, que ens arriba d'un passat de pràctiques suposadament màgiques i arcaiques, o que són davant de simples xarlatans i que tot plegat és una ximpleria. Però el cert és que actualment companyies i multinacionals dedicades a l'extracció d'hidrocarburs contracten els serveis de saurins a l'hora de fer les seves prospeccions. Moltes de les empreses que es dediquen a obrir pous fan el mateix. Els saurins, per tant, gaudeixen del reconeixement d'aquells que exploten i fan negoci dels recursos del subsol. Com Sant Tomàs, veure per creure. En els cas dels que dubten i en els cas dels que no, també. I per acabar, si us ha despertat la curiositat sobre aquest món fantàstic dels saurins, una recomanació bibliogràfica. Un llibre de Rosa Maria Canela i Valsebre. Bruixots de l'aigua, els saurins a Catalunya. Bona lectura.
0: I escoltem el primer tema musical d'avui, una versió molt especial del clàssic de George Moustaki, L'Emetec, a càrrec de la Cobla Marinada, amb la veu de Pere Martínez i els arranjaments de Vicenç Martín.

0: Gràcies a la Cobla Marinada i al Pere Martínez per aquesta delicatessa musical que acabem d'escoltar. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Sense associacionisme no hi ha accés ni participació universal a la cultura. Aquesta és una de les frases que ens ha deixat el manifest elaborat per l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, entitat que aglutina el gruix de federacions nacionals de cultura popular. Aquest manifest ha sorgit arran del projecte de llei de drets culturals que, en paraules de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, busca protegir la cultura no com a entreteniment, sinó com a dret. Malgrat estar d'acord amb l'objectiu de la llei, l'ENS no en comparteix els detalls. Ho explica la presidenta Rosa Maria Provencio.
4: Estem absolutament a favor que hi hagi una llei de drets culturals. El que no ens agrada és tal com està redactada ara, perquè no contempla els drets des de la base, sinó que contempla els drets des de l'altura. I s'ha de canviar l'ordre, perquè per arribar a dalt de tot, un ha de començar des de baix a anar pujant.
3: Així, l'ENS denuncia que el projecte de llei ignora la cultura organitzada des de la ciutadania i centra la seva mirada gairebé exclusivament als equipaments públics, les institucions i els sectors professionals. És per això que demanarà el vot negatiu si el text final no incorpora un bloc d'articles amb mesures concretes que abordin les necessitats de l'associacionisme. Si tant el manifest, ha de quedar clar que la cultura popular i associativa no és un element complementari del sistema cultural català. N'és el fonament. Els ateneus són un dels actors més importants en la protecció i promoció de la llengua i cultura catalanes. Respecten i promouen la presència del català en diferents àmbits i procuren garantir-ne l'ús habitual en les activitats que s'hi programen. Aquest compromís dels diversos membres de la Federació d'Ateneus de Catalunya els ha dut a unir forces amb la Plataforma per la Llengua per elaborar un diagnòstic de la seva realitat lingüística. Aquesta anàlisi, que porta per títol Estudi de l'ús i la presència del català als Ateneus, si bé ha reafirmat el que la Federació ja sospitava, que són part del patrimoni viu que fomenta i normalitza el català, també ha plantejat nous reptes. Els principals, l'ús del català als bars i espais de restauració i també a la cartelleria dels actes aliens als equipaments. Pep Morella, el president de la Federació, considera que no es tracta d'una problemàtica únicament present als Ateneus, sinó de país. Creu que la solució passa, principalment, per viure desacomplexadament en català.
5: No tenim una societat 100% catalanoparlant, això és evident. Tenim un flux de gent, perquè a més és un flux de gent. És una ciutadania que necessitem com a país. Aleshores, hem de tenir aquesta militància per anar treballant tots la necessitat de saber i de parlar català. No només la necessitat, sinó a més doncs, un orgull de poder-ho fer.
3: Parlem, doncs, d'un primer pas de la Federació que, malgrat ja fer una molt bona feina, busca l'excel·lència.
6: Moltes gràcies, Emma, i de les notícies del món associatiu, passem a les places perquè les camises de tots els colors estan a punt i les pinyes estan ben preparades. Anem a conèixer com va el pols de la temporada amb la Sara Soriol i el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. 24 novetats en la setmana de Sant Joan.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. La Vella de Valls per Sant Joan va passar a encapçalar el baròmetre 2026 amb les novetats del 4 de 9 sense folre, 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9 descarregat. Per la seva part, les Joves de Valls va fer el primer 4 de 9 sense folre de l'any i també va estrenar el 2 de 9. La Jove de Tarragona per Sant Joan i els castellers de Vilafranca el passat dissabte han estrenat el 2 de 9. En la gamma de 8, els castellers de Sants han sumat el 5 de 8 i els xiquets de Tarragona han posat de sostre el 7 de 8. Els xiquets del Serrallo han descarregat per primer cop el 4 de 8, el seu primer castell de 8 complet, i són mereixedors d'un dels trofeus baròmetre un pis més. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han recuperat el 2 de 7. En la gamma de 7, els nois de la Torre han presentat el 7 de 7, el 3 de 7 amb l'agulla. Els castellers d'Altafulla han estrenat el 3 de 7 i 4 de 7, i els matussers de Molins han revalidat el 3 de 7. En la gamma de 6, els castellers de Santpedor han recuperat el pilar de 5 i els castellers del Prat han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. També ha arribat a l'estrena els castellers de Lausanne, de Suïssa, que han fet per primer cop un 3 de 6 i un 4 de 6. També ha obert al seu caseller la colla de la Cerdanya i els Salats de Súria. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Soriol. Estarem molt atents a les properes diades. Seguim ara amb música, ara amb un toc més d'autor. En Guillem Roma ens presenta aquest Equilibri.

0: Sempre és un plaer escoltar la pausa i el bon gust de Guillem Romo.
1: Fes de festa.
0: I d'aquest equilibri musical passem a l'equilibri de les dites i els refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, al nostre espai de premiologia. Endavant.
2: Fes de festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: A l'enemic que fuig, pont de plata. La nostra fortalesa és la pitjor debilitat dels nostres enemics. Si sabem fer pinya i mostrar-nos cohesionats i coherents, res podrà desviar-nos del nostre horitzó. La dita recomana no acarnissar-se amb els vençuts ni dificultar-los la fugida. Ans al contrari, cal trobar-los una sortida digna que els allunyi i no doni peu a enveges i venjances. Jean Leroux d'Alembert, matemàtic i filòsof francès del segle XVIII, deia que la guerra és l'art de destruir els homes i la política és l'art d'enganyar-los.
5: Certament, Víctor, a vegades la millor victòria és deixar anar. Moltes gràcies i ara una cançó que s'adiu molt amb la temàtica del reportatge d'avui. Plou, amb Carles Belda i els Badabadoc.

0: Hem escoltat Plou, de Carles Belda i els Bada Badoc.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: No et perdis els nostres programes especials de l'estiu. Començarem el 17 de juliol i fins al 18 de setembre. I trobareu converses i molta, molta música. No sé si refrescarà gaire, però serà de més bon passar.
3: Carol Duran Moreno, benvinguda al Festa Festa.
4: Moltes gràcies, molt contenta d'estar-hi.
3: Repassem una mica qui és la Carol Duran, més enllà d'aquest aspecte de la directora general.
4: Jo, clar, jo sóc músic, per començar, violinista, també canto, i d'altra banda gestora cultural. M'he format, sempre he portat els dos barrets i he anat fent els dos barrets i treballant, doncs, per fer-la arribar, doncs, a joves, a col·lectius que no els interpel·lava, doncs vinga, va, per què no, no?
3: Avui hem convidat en Pau Reig, un artista creador de figures festives, afincat al Solsonès, la seva terra, i que ja du un munt de bèsties i d'altres elements d'imatgeria construïdes, perquè també fa gegants, fa caps grossos. És per això que en aquesta entrevista l'hem titulat El pare de les bèsties. Tu com entres en el món de la festa?
5: La pregunta és, crec, com entra la festa a dins meu? Perquè no ho recordo. No ho recordo en el sentit que des de que sóc ben petit visc la festa major i el carnaval de Solsona des de dins. És una cosa que se'm mou a dins de les entranyes, se'm movia a dins de les entranyes, i tant és així que ho he hagut d'expressar d'una manera, no? Que ha estat una forma artística.
3: Tinc al meu davant a la Emma Escolano Joanola, que ets vicepresidenta, si no m'equivoco, de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
6: Sí, m'he quedat més endarrere. He fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec, però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres.
3: El nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
7: Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzant en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Amb l'Eduard van començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional, i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Continuem endavant i anem a buscar remeis naturals i saviesa de convent. És el moment dels remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa. Avui ens parlarà del tabac, conegut també com l'herba de la consolació.
8: Festa, festa.
9: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
10: Pau i bé. Déu us guardi. Avui us parlaré de l'herba de la consolació, que és el tabac. El tabac, actualment, és esguardat molt negativament pels efectes nocius que provoca fumar-lo de manera viciada, ja sigui amb pipa, cigarrets o burs. Però quan fou portat d'Amèrica, el tabac gaudí d'una gran acceptació pels seus efectes remeiers, especialment pel fet de contribuir a reanimar el cansament i afavorir la recuperació dels bons ànims, d'aquí que s'anomenés herba de la consolació. També d'alguns indrets, herba santa, hi ha duc herba del gran prior. Els frares caputxins tenien totalment prohibit fumar tabac, però en prenien de polvoritzat en forma de rapé, que ells mateixos preparaven en uns molinets que tenien instal·lats a les hortes conventuals. En el llunyà any 1592, l'apotecari del monestir de Montserrat, Fra Antoni Castell, ja escriví sobre les rares propietats del tabac i oferí la fórmula per fer l'unguentum nicotianum. Semblantment, a les apotecaries conventuals, amb les fulles del tabac encara tendres, els antics caputxins també havien preparat un ungüent cicatritzant que per fer-lo s'havia de prendre una lliura de fulles de tabac tendre que es picaran en un morter i es posaran el suc en un plat i s'hi tiraran 3 onces d'oli comú i tot junts es farà bullir. I quan l'oli s'haurà sumit o haurà sumit el suc del tabac, s'hi tiraran 3 onces de cera nova i 3 onces de resina de pi. I en ser la cera fosa s'hi tiraran 3 onces de trementina d'avet i se treu del foc i se cola amb un drap de cànem en fi però el tabaco ha de ser de rebrot, que no sigui massa avançat, i sols les fulles que siguin com la mà. És molt bo per tota llaga i per la tinya. Amb aquesta recepta, en què intervé també la trementina, us saludo, com sempre, en pau i bé, i us desitjo molt bona salut amb l'herba de la consolació.
2: Moltes gràcies, Fra Valentí, per aquesta lliçó de botànica aplicada. I ara recuperem la memòria musical i sentimental. En Josep Maria Dell ens porta a les cançons que tornen avui un record especial del Salvador Escamilla i el tema Els Comediants.
8: Festa, festa! Cançons que tornen.
11: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
12: Càpsula número 17. Salvador Escamilla. Sense arribar a ser un cantant de la nova cançó, sí que el nostre protagonista d'avui n'és un dels seus màxims responsables. D'entrada, canviem de sintonia.

0: presentada en castellà perquè la dictadura franquista no ho tolerava de cap altra manera, a Radioscop va començar i es va cimentar una gran part de la història de la nova cançó. Radioscop, Radioscop, Radioscop. L'any 1964, Salvador Escamilla posa en marxa a Ràdio Barcelona un programa sense massa garanties de continuïtat, però que es converteix en un èxit sorprenent, imparable i de referència per a la cultura musical catalana. El seu objectiu és descobrir i projectar nous valors i noves veus que vagin consolidant el moviment endegat 3 anys abans per Lluís Serrahima, la nova cançó. Radioscop passa a ser una eina importantíssima d'aquell projecte.
1: Doncs la importància de fer de plataforma, d'altaveu, perquè es projectessin els que hi havien abans dels 16 jutges, alguns dels que hi eren però que encara no es deien 16 jutges, com el Miquel Porter, com els Rigol, com els Pauners, en aquell primer festival que es va fer en el Centre Comarcal Lleidatà. A partir d'aquest finestral obert de Radioscop es van començar a projectar els que hi havia abans, més els 16 jutges i els que van venir després.
0: Però no oblidem que Salvador Escamilla, a més de locutor, és també actor de doblatge i cantant. Recordem, per exemple, la pel·lícula Mary Poppins, on Escamilla no solament dobla la veu de Dick Van Dyke, sinó que també dobla i reinterpreta les cançons de la banda sonora. Això sí, en castellà, encara que anys més tard les pugui cantar també en català. Però entre el cine i la ràdio, Salvador Escamilla troba estones per enregistrar una bona col·lecció de discos amb versions d'èxits internacionals en català, com aquesta que recuperem ara mateix, Els Comediants.
2: Senyores i senyors, vinguin, ja han arribat Els Comediants. Passin, senyores, passin, grans.

Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comediants que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Si voleu veure emocionats els companys en una història molt trista,

0: Els comedians, un gran èxit de Charles Aznavour a través d'aquesta versió que va enregistrar Salvador Escamilla l'any 1963. Mort l'any 2008, ha estat un cantant ocasional, però sobretot locutor dedicat de ple a la promoció de la nova cançó des de meitat de la dècada dels anys 60.
1: Quants records, Josep Maria, moltes gràcies. I ara, per tancar el programa amb alegria, anem a jugar. Els amics de la companyia de jocs L'Anònima ens expliquen els secrets d'un clàssic, el joc del quinto.
2: Festa, festa.
3: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Copani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc: Quinto, Quina. A on? Vallès, Ripollès, Baix Llobregat i d'altres. Quan? Bàsicament per Nadal.
6: Si us dic la niña bonita, les mamelles de la Paula o el marrano, de què estem parlant? No, no us heu equivocat de programa. Us estic parlant d'un joc molt popular que s'hi juga pels vols de Nadal a moltes comarques catalanes. El Quinto. També anomenat Quina, Rifa, Plena o Loteria Vella, segons el lloc. És el pare del bingo. Alguns diuen que el va impulsar al segle X el rei francès Lluís IV per recaptar diners per l'estat. Us sona això, La Loto Ràbi, la 649? Per cert, aquest rei estigué vinculat a la història de Catalunya, però aquesta és una altra història. Com s'hi juga el quinto? Cada jugador té un cartró on hi ha els números de l'1 al 90, repartits aleatòriament i dividits en 6 grups de 15 números cada un, i en caselles de 3 fileres per 6 columnes. El jugador pot triar jugar una, dues o les caselles que vulgui. El lloro, o persona que treu i canta els números, va dient-los de forma divertida. És a dir, no diu el número que surt, sinó una frase, paraula o idea que es pot associar al número. Els jugadors o interpreten o sovint responen la frase amb una altra frase enginyosa, establint-se així un simpàtic diàleg entre tots. Si el lloro és avorrit o no ho fa bé, el públic pot demanar el seu canvi. Tot el quinto és singular. La manera de tapar els números del cartró és amb guixes, llavors d'una planta de la que se'n fan farinetes, amb blat de moro, amb cigrons. Quan una persona ha complert una línia de 5 números, crida «Quinto!» i ja rep un premi petit. Aleshores, es segueix jugant per a la plena, és a dir, omplir tota la casella de 15 números. Els premis són variats i sovint en forma d'espècies. És un joc excel·lent, no només per Nadal, sinó per omplir una bona sobretaula i passar una molt bona estona.
5: Podries dir alguns nombres més en format quinto?
6: És clar que sí, però ho farem jugant. Jo diré una expressió i tu hauràs d'endevinar de quin número es tracta. El més petit. Molt bé. La niña bonita.
5: 15.
6: El licor.
5: 43.
6: Això no és un anunci. La mitja part.
5: 45.
6: El naranjito.
5: 82.
6: Les mamelles de la Paula.
5: 88.
6: Molt bé. Acabes de fer una plena.
7: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. I amb la il·lusió de cantar l'últim número, aquest Festa Festa 2641 va arribant al seu final.
1: Festa Festa!

0: Volem agrair la feina dels nostres col·laboradors del programa d'avui, que són l'Helena Espuny, l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, Fra Valentí, Serra de Manresa, Josep Maria Dell i la companyia de Jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip tècnic i de producció i associatiu del Festa Festa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu

0: Carbó. Ara marxem, però ho fem amb un so ben nostre. Us deixem amb la sardana Marta, obra de Jordi Paulí, interpretada per la Copla Bohèmia.
1: Que tingueu un bon cap de setmana de festa major. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adéu.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
2: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estrells.
5: Hi ha un destí que els lectors de la guia de viatges Lonely Planet han triat com un dels pobles d'interior més bonics de la península. Avui voltem per Besalú. Som a Besalú, disposats a conèixer una mica més el poble, just davant de l'oficina de turisme i acompanyats per la Lourdes Sidecas, que és la responsable d'aquesta oficina de turisme. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Comencem aquesta ruta.
6: Ara estem al bell mig del pont de Besalú, que és la imatge, és aquest símbol, que va ser construït al segle XI. I el que diferencia el pont de Besalú dels altres ponts, bàsicament és la forma que té. La majoria de ponts que tenim tenen forma recta i el pont de Besalú té forma angular, degut a l'assentament dels pilars sobre pedres del riu, que això d'alguna manera el fa únic dels altres ponts que podem conèixer en l'època medieval.
5: Per on estem passejant ara?
6: Ara estem ja dins el que és el call de Besalú, el barri on vivien els jueus.
5: A més de l'estructura dels carrers, què se'n conserva d'aquest passat jueu Besalú?
6: Es conserva una peça, que és la joia de la corona de Besalú, que és el micvé, que són els banys jueus de purificació, ara hi passarem, i les excavacions del que fou la sinagoga.
5: Portes moltes claus, eh?
6: Porto la clau de cada un d'aquests interiors.
5: Baixem escales cap avall.
6: Estem baixant en una sala rectangular, és una sala subterrània que ens porta ja directament al que són els banys jueus de purificació.
5: Aquí ens hauríem d'imaginar que hauria d'haver-hi alguna piscina?
6: Sí, tot aquest espai on hi ha 7 escalons, que antigament hi havia aigua.
5: Lourdes, continuem la visita i ens hem posat al mig de la plaça, una plaça porxada. Això ja no s'hi tot jueva?
6: No. Aquí començaria, la part cristiana, però, clar, justament les places eren el lloc de trobada, de negocis entre jueus i cristians durant aquell moment.
5: I arribem al Prat de Sant Pere. De fet, és una plaça molt àmplia. Tornem a fer servir les claus per entrar dins l'església de Sant Pere.
6: Exactament. Aquesta església la varen fundar l'any 977, però la planta del segle XII. Sí que es caracteritza per ser aquest romànic tan auster. El que crida l'atenció és bàsicament que darrere de l'altar hi ha el que s'anomena el deambulatori, que actualment hi ha molt poques esglésies romàniques que ho conservin, que justament era un dels espais que utilitzaven els peregrins.
5: Hem sortit de l'església, travessem la plaça i què estàs obrint ara?
6: Estic obrint, per poder accedir a l'interior del pati de la Casa Cornellà. Un exemple, d'una casa, no?, de finals del segle XII, principis del XIII.
5: Sembla un claustre, això, també,
6: Un claustre, Es caracteritza justament, per tenir forma de claustre. És un edifici que està format per 3 pisos.
5: No hi havia ningú, però aquí ara.
6: Hi ha una part de la casa que sí que està habitada. En aquesta part on ens trobem nosaltres, que és on hi ha el pati, no està habitada per ningú.
5: Hi ha visites guiades cada dia per reservar lloc o saber les activitats que es fan. Podeu consultar el web de l'Ajuntament, besalú.cat, o bé trucar directament a l'oficina de turisme, al 972 59 12 40.
7: Digue'm.
8: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
7: Dispensem?

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Plau-me avançar per un jardí desert. Quan creix l'ombra dels arbres gegantina, vegent sota el ramatge que s'inclina, com, lluny, blaveja l'horitzó entreobert, veient muntanyes de contorn incert, i en la pols d'or en què la llum declina, daurada vagament qualque ruïna dins la planura que en la mar despert. Plau-me veure de marbres rodejat l'estany on neden sobre l'aigua pura vells signes de plomatge immaculat. I plau-me omplir la quietud obscura de mon cor amb la triple majestat de la història, de l'art i la natura.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Detingut un home, un adult, per la seva presumpta relació amb la mort d'un menor dijous a la nit a Barcelona.
3: El succés va tenir lloc aquest dijous cap a les 11 de la nit, moment en el qual els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en el parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. Diverses patrulles es van activar i van localitzar la víctima de 15 anys al carrer en estat crític que no va poder ser reanimada pels serveis sanitaris. Segons fonts policials, el detingut és major d'edat. De moment, el cos no confirma que es tracti d'un enfrontament entre bandes. La principal hipòtesi sobre la taula, segons va explicar aquest divendres la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els Mossos asseguren que els fets són de màxima gravetat. Josep Lluís Trapero, director del cos.
4: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella, doncs, de la màxima gravetat, i, per tant, doncs, el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
3: La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
5: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porón, pom, pom.

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
0: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
0: you, darling. Impulsem la cultura.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Bon dia, em dic Madvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava, que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. I diuen que és molt perillós i pot fins i tot matar-te o segrestar-te. Això depèn de la sort que tinguis. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri, us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per escoltar-me.
4: Sensacions musicals.

0: Una mica de memòria.
1: Aquí, sensació.
2: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
3: Els homes hem observat l'entorn i hem sentit la necessitat de parcel·lar el temps fins als segons o les mil·lèsimes actuals. Ja ho fèiem des d'observatoris com Stonehenge, on estudiàvem fenòmens astronòmics o els solsticis d'hivern i d'estiu. Potser per tenir la certesa que alguna cosa es produirà i poder-ho preveure i actuar llavors. De fet, en l'origen dels calendaris hi ha l'observació de certeses naturals.
4: Jordi Grau, antropòleg.
5: Jo veig que en períodes regulars el sol apareix i se'n va. I si agafo un cicle complet des de que el sol surt fins que se'n va i després es torna a aparèixer, doncs puc fer una unitat. Si a més jo veig que la Lluna va tenir una forma determinada, que aquesta forma determinada canvia, però canvia regularment, també puc establir períodes de temps des de que hi ha una forma determinada fins que aquesta forma determinada torna a aparèixer. Veure que hi ha regularitats i entendre que aquestes regularitats coincideixen amb determinats aspectes de la natura. Coincideixen amb cicles de collites o coincideixen amb patrons d'animals.
3: Resultat?
5: Bé, són formes de comptar que et permeten dir, escolta, mira, quan passi això, perquè sé què passarà, segur. Entonces, a la tercera vegada que passi, has de fer això o has d'estar aquí o has d'anar allà. I estàs donant una pauta molt clara, molt nítida, que es pot seguir amb molta facilitat per part de qualsevol persona.
3: Una de les primeres maneres de mesurar el temps va ser a través de les fases de la Lluna. La Lluna triga uns 30 dies a completar el cicle de fases i poc més de 12 d'aquests cicles, o mesos, a completar les estacions. A Sumèria es van elaborar cicles d'anys amb 12 o 13 mesos lunars. Però els primers en no basar-se en la Lluna per fer un calendari van ser els egipcis, cap al 3.000 abans de Crist. Per als egipcis, el fet més notable era la crescuda anual del Nil, que es produïa cada any a la mateixa època. Es van adonar que en un any hi havia 12 cops lluna nova i per això van dividir l'any en 12 mesos de 30 dies cadascun, una xifra que acaba sumant aquests 365 dies. Després només calia fer-hi 4 retocs per a quadrar-ho, com fem ara, que cada 4 anys sumem aquestes hores que en 4 anys fan un dia més.
5: Estructura l'any o l'any, diguem-ho, tot un període complet, diguem-li any per entendre'ns, amb 3 grans períodes que tenen a veure amb el Nil, per exemple, és el moment de la crescuda del Nil, de la inundació, el de la collita, incorporaven dins d'una d'aquestes fases una sèrie de dies i tot plegat tenien un calendari d'uns 360 dies aproximadament i cada X temps doncs anaven fent una correcció i arribats amb els nostres, fins als nostres dies a través d'una sèrie de transformacions amb una sorprenent regularitat.
3: El calendari egipci era el calendari més senzill i pràctic i no es va retocar pràcticament gens en 3.000 anys d'història. El nostre, l'actual, segueix basant-se en aquell i per tant té prop de 5.000 anys. Hi ha hagut modificacions, és cert, les més conegudes a l'antiga Roma, on el calendari romà va canviar-se amb la denominació d'un mes en honor a Juli Cèsar, el juliol, i la d'un altre mes en honor a l'emperador August, l'agost. Amb aquests canvis, el calendari va passar a anomenar-se Julià. Actualment, ens regim pel calendari gregorià, que data del 1582. La setmana de 7 dies, tal com la coneixem avui, data del segle IV, i és obra de l'emperador Constantí, el que va fer del cristianisme la religió oficial de l'imperi romà. Capítol a part, però lligat al calendari i a la parcel·lació del temps, mereixen els primers rellotges d'aigua i, sobretot, de sol. També els egipcis van ser els primers a tenir-ne, fa uns 4.000 anys. Clavar un pal a terra i observar l'ombra que hi projecta el sol els va dur a parcel·lar el dia en 12 hores. Ah, i si us pregunteu per què van dividir els dies en 12 hores, la resposta és que per a comptar, en lloc de sumar una unitat per cada dit, com faríem nosaltres, comptaven cada falange dels 4 dits que no són el gros. És a dir, 4 dits amb 3 falanges cadascun, 12 falanges, 12 unitats. I és que els antics sabien llatí.
2: Ara, els clàssics. Ara, tota la música clàssica i derivats.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
2: Silenci.
3: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
4: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
6: No t'ho perdis.

0: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va néixer i va morir amb el cometa Halley.

0: Ell va dir que, com que havia nascut l'any del Halley, el 1835, el cometa tornaria a l'hora de la seva mort. I així va ser, el 21 d'abril del 1910. Era Samuel Langhorne Clemens, de pseudònim Mark Twain. Va haver de deixar l'escola en morir el seu pare quan tenia 11 anys i va treballar d'aprenent d'impressió en un diari local mentre es formava la biblioteca llegint, llegint i llegint. Aviat va començar a publicar algunes tires humorístiques i breus relats de viatges. Però l'aventura el cridava i va acabar fent de pilot pel riu Mississippi fins que, quan va esclatar la guerra de secessió, va decidir canviar de rumb i marxar amb el seu germà en diligència a descobrir el nou món al més pur estil Far West. Mark Twain va intentar fer de miner en unes mines d'or per convertir-se en un home ric, però va fracassar. Com que tenia un gran sentit de l'humor, no s'ho va prendre malament. En un vaixell va veure la fotografia d'una dona i se'n va enamorar profundament. El més curiós és que s'hi va casar. El seu primer conte, del tot humorístic, va ser la cèlebre granota saltadora del districte de Calaveras. Tot un èxit. Després vindrien les seves novel·les més clàssiques, com El príncep i el captaire, Un yanqui i la cort del rei Artús, o Les aventures d'un noi trapell anomenat Tom Sawyer.
1: Mentre Tom sopava i escamotejava terrossos de sucre quan en tenia l'oportunitat, la seva tieta li feia preguntes plenes de malícia i intencions obscures, amb el desig de fer-lo caure al parany i així treure-li confessions reveladores.
2: You call this work? Well, ain't that funny?
3: We ain't doing this for money.
2: It's a regular privilege to be occupied.
3: It's a source of bread.
0: A més d'escriure, Twain també va ser inventor. Però el geni que posava en els invents no el posava en l'economia i va arribar a gastar-se tot el que havia guanyat escrivint, que era molt. Una gira de conferències li va servir per eixugar mitjanament els deutes. No li van eixugar el cor, però. Tres dels seus fills van morir molt joves, poc abans que la seva dona i que el seu millor amic. Havia arribat l'hora de tornar a donar la benvinguda al Halley.
2: Smiling, having a time.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Nou robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Els lladres no donen pausa i la policia no dona l'abast. Enxampen dos ocupes reincidents dins d'una segona residència a Empúria Brava. Els propietaris van alertar la policia perquè no podien accedir a l'habitatge situat al sector Delta Muga després que els haguessin canviat el pany. Un altre problema que tampoc s'atura. El govern planteja un tren de rodalies cada 30 minuts entre Maçanet i Figueres. Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de viatges diaris al 2040.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: I parlant d'emocions.
0: 33.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijó cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El canvi d'estratègia de Feijó cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria

0: juria que havia moció de censura tombi el govern de Sánchez no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts perquè, diu, no se'n refia.
1: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
0: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
1: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
0: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
2: José María Aznar
0: insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
3: Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado.
4: Las próximas elecciones en España van a tener un carácter constituyente y a partir de eso, vuelvo a decir, el que pueda hacer, que haga.
3: Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado.
5: Hola, Juan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
7: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Volia una cambra pròpia. I en un temps en què les dones no tenien cambra pròpia, això era dir molt, Virginia Woolf, nascuda de cognom Stephen a Londres el 1882, en morir els seus pares va viure amb els seus germans en una casa del barri de Bloomsbury. Allà crearien un lloc de reunió de lliure pensadors i antics companys universitaris del germà gran, el grup de Bloomsbury. A dintre d'aquest grup hi havia Leonard Woolf, que es va casar amb Virginia el 1912. Tots dos van fundar el 1917 l'editorial Hogarth Press, que va editar els llibres de Virginia i els descriptors com Catherine Mansfield o T.S. Eliot.

Virginia Woolf escrivia novel·les en què l'acció quedava supeditada a la psicologia dels personatges. Així sorgeixen les seves grans obres com La senyora Dalloway, el 1925, El far, el 1927, Orlando, el 1928, Les onades, el 1931. Biografies com Flush, sobre els Browning, explicada pel seu gos, i assaig com Una cambra pròpia, el 1929, en què reivindicava drets de la dona tan bàsics com disposar d'un espai propi per escriure. Woolf tenia greus problemes psiquiàtrics. Segons tots els indicis, era bipolar. Sovint havia d'estar ingressada i, per tant, passava per moments de profunda depressió, com queda palès al seu dietari.

0: La meva depressió és sentir-me assetjada. Estic buscant, però no, no és això. No és això. Què és, llavors? Hauré de morir sense haver-ho trobat? I després veig les muntanyes al cel, els núvols grans i la lluna que s'aixeca sobre Pèrsia.
1: Virginia Woolf en va tenir una amiga, Vita Sackville West, també escriptora, amb qui sembla que va mantenir una relació sentimental que, tot i això, no la va fer deixar el seu marit. El 1941, quan els nazis amenaçaven d'envair la Gran Bretanya, Virginia va desaparèixer de la seva casa de camp a Sussex i el seu cos el van trobar al riu Ouse uns dies després. Ja era primavera, el 28 de març, però ella no ho havia notat.
2: Lletres d'or.

Mareu bé l'orella.

0: Doblejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum. Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen otros mundos.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: els caps de setmana se passen coses, coses, coses bones.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Reading. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Reading i val 49 euros i mig.

0: ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Arxiu d'entrevistes.
2: És màgica la lluna. No sé, la miro i m'agrada veure la lluna. A més, quan és una lluna-lluna, encara m'agrada més. Si a més estic acompanyat d'una dona extraordinària, la veig encara més lluna. Molt bona lluna, Mila.
3: Molt bona lluna, Xavier.
2: Què tal estàs?
3: Molt bé. I tu, com va la nit?
2: Pues mira, anar fent ambient.
3: Bueno, comencem bé.
2: Què m'expliques avui?
3: M'agradaria parlar sobre el tema del fill de pare separat.
2: Carai, molt bé.
3: És un tema real. I, per exemple, doncs, hi ha una dada amb el tema dels divorcis, que a l'any hi ha més de 100.000 divorcis.
2: Més de 100.000?
3: Més de 100.000. Sí, senyor. El divorci és una realitat, com he comentat abans, en aquest país. I, clar, donat elevat nombre de separacions entre parelles, molt els nens afectats per aquesta situació. Doncs a més del xoc emocional per als pares, que suposa una ruptura sentimental, aquesta càrrega, amb la por de com tota aquesta situació repercutirà amb els seus fills. Hi ha moltes conseqüències que pateix el fill de pares separats.
2: Per exemple?
3: Doncs, per exemple, doncs, les desavenències familiars prèvies associades a la separació i en el paper que fan jugar el nen en la separació, més que en la pròpia separació, que d'alguna manera s'hauria de deixar al marge el nen.
2: Però això no passa.
3: Això no passa. Aquí està el que em preocupa o ens preocupa. Hem de deixar, doncs, com he comentat abans, doncs, el nen al marge de tots aquests problemes que podem tenir entre les parelles, perquè els afecta.
2: Sí, perquè generalment, quan una parella separa,
3: sí,
2: i pel mig en nens,
3: sí,
2: generalment s'utilitzen els nens, no?
3: S'utilitzen, inclús es manipulen. No totes les parelles, per sort. Bé, hi ha moltes parelles que entre ells es manipulen i al final qui queda afectat és el fill. És el fill perquè tota la càrrega, podem dir que tingui una part o l'altra, d'ira, de gelosia, de rancor, tot va parar amb el nen. Aquesta és la gran preocupació.
2: De quina manera pot afectar en el caràcter del nen una separació?
3: Tot també depèn de l'edat del nen. Depèn de l'edat. Per exemple, també hi ha reaccions del nen, que és l'ansietat, l'angoixa, també tenen por. Acostumen a plorar, que de fet el plorar també els tranquil·litza, i que els hem d'acompanyar d'alguna manera amb aquest plor. I parlar de forma natural de lo que és la separació, i de forma positiva, que no es senti un nen culpable, perquè depèn de l'edat se senten culpables de la separació. Hi ha nens que insisteixen molt de que els pares no es tornin a estar junts. Hi ha nens que recorden, que es recorden de l'altre progenitor quan l'altre renya. Inclús poden idealitzar més a l'altre progenitor, a l'ausent, diguem. Doncs només recorda els bons moments passats amb aquest. També poden tenir trastorns de son i d'alimentació. Potser més aviat a la primera fase, però si la parella ho porta bé i molta comunicació i explica bé la situació, no cal detalls, perquè és un tema ja privat, diguem, de la parella, el nen doncs pot arribar a acceptar-ho bé i portar-ho bé. Mai parlar malament de l'altre, ni del pare, ni de la mare, ni manipular, com he dit abans, però que no es troba al mig d'una situació que en principi no entén. I per tant se l'ha d'explicar amb tranquil·litat, se l'ha d'explicar molt bé, i per inclús pels mateixos pares és més agradable, perquè tenim prou problemes com per afegir més. Ja és un problema la separació, podem dir problema o situació, una separació com per crear encara més després, durant inclús per elles anys, com una guerra. Es creen guerres, i no cal.
2: Quina seria la pitjor edat, potser, per un nen?
3: Home, potser l'adolescència. A partir de... Això és molt relatiu, depèn de com ho portin els nens. Però l'adolescència, diguem, a partir dels 8 anys, 15... Aquestes edats són una mica delicades. Clar, quan són petits, molt petits, no disposen de mitjans o mecanismes per elaborar el que està passant, no? Però sí que tenen unes manifestacions, com per exemple poden inclús vomitar, mal de cap, però són manifestacions de... perquè noten l'absència, noten l'ambient, diguem, de la casa, no? Això sempre i quan la parella doncs ho porti malament, no? Sí, doncs normalment són aquestes edats, doncs a preadolescència o adolescència, que el nen normalment té sentit de culpabilitat i doncs a vegades apareixen depressions, agressivitat, i una mica també repercussions amb la realitat escolar, amb el rendiment escolar, diguem, no? Això també és molt important. Els pares han de vigilar molt el rendiment escolar, d'estar per ells, perquè es poden tancar amb el seu món.
2: Ens podríem trobar, per exemple, que hi hagin nens que manipulin els pares?
3: També. Clar, ells, quan passa una fase, diuen, mira, ara tenim dues cases. Llavors, segons els pares, què fan? Compren, encara que sona una miqueta fort, compren el carinyo del fill. Li compraré una bicicleta, a l'altre es crea com una competició. Doncs jo ara li compraré doncs, aquell joc que vol per l'ordinador. Doncs jo, clar, i el nen s'aprofita. Per què no? Sí, sí. Això també s'ha d'evitar. És a dir, el carinyo no es compra. El carinyo es dona. No té valor. És un error. És el meu punt de vista, evidentment. No sé què pensen els oients, però el carinyo en general no té preu. El que sí també és important, hi ha unes claus per recordar al nen en el moment de la separació, o mentre s'estan separant, és, per exemple, doncs la decisió ha de quedar molt clar que és exclusivament dels pares, que ells no tenen res a veure amb aquesta separació. S'ha de ressaltar amb el nen que quantes persones es preocupen per ell, els avis, amics, professors, i que desitgen que sigui feliç. I que el nen se senti segur, de seguretat, de que no estarà sol, de que hi ha molta gent al voltant, de que té igualment els pares, encara que un d'ells no visqui amb ell, dia a dia, diguem. I això és molt important, la seguretat pel nen i el benestar. Fonamental, és un tema que em preocupa moltíssim, no? És a dir, que el nen es trobi segur, que vegi que d'alguna manera, doncs, bueno, és una situació que està passant a casa seva i que es pot portar el millor possible i que amb els pares seguirà disposant d'ells quan tingui preocupacions, que tingui els seus problemes normals de la seva edat. I encara que els pares s'hagin separat, doncs el nen pot igualment estimar i ser estimat. Que se senti estimat, que, com em repeteixo, el que és la seguretat del nen perquè tingui un bon desenvolupament per quan sigui més gran. Els pares són punts de referència i d'alguna manera hem de donar exemple. També estem limitats, tota la gent estem limitades, no som perfectes, però sí que hem de reflexionar, de portar-ho el millor possible. El millor possible.
2: Quan el nen es troba en aquestes situacions,
3: sí,
2: i a sobre una de les dues parts,
3: sí,
2: ràpidament aporta a la seva vida un nou company o una, sí, nova companya, això també pot afectar negativament al nen?
3: Pot afectar negativament com pot afectar positivament. Aquest és un tema que si et sembla bé a tu i als oients, m'agradaria doncs parlar més àmpliament, perquè és molt interessant. Es creen les noves parelles, noves famílies, i s'ajunten fills d'una part i de l'altra. Per tant, s'ha d'enfocar també sempre de forma positiva, parlant, sempre amb molta comunicació, perquè el rol, diguem, de la nova parella, doncs és molt delicada. És molt delicada. I és un tema, doncs, que, bueno, si us sembla bé, el podem tocar un altre dia, perquè és la segona part, diguem, del divorci, no? Sí, sí. També m'agradaria comentar uns missatges, unes claus pels pares.
2: A veure.
3: Per exemple, els pares no hauríem de caure en la sobreprotecció del nen. És a dir, continuar d'alguna manera la vida normal, tot el possible que es pugui. També parlar de l'altre progenitor amb arguments reals i positius. També ho he comentat abans, no? Això ho insisteixo molt, eh? És a dir, de forma positiva, encara que per dins cadascú pensi el que vulgui de l'altre, però és respecte, s'ha de respectar molt el nen. També és preferible que els dies de trobada, entre cometes, no s'omplin excessivament amb activitats, perquè si s'omplen d'activitats el nen també s'estressa una mica i també, doncs, queda poqueta estona per la comunicació, per parlar i per jugar. També depèn de l'edat. Parlar i comunicar-te amb ell, com l'he anat els dies, anar fent, no sé, com un coneixement, ja que si l'altra part no està visquent amb el nen, doncs aprofitar també, no? Els punts més conflictius dels pares darrere la separació acostumen a ser els fills, els diners, les noves relacions, com has comentat tu. I això s'ha d'intentar ser objectiu i no intentar posar els fills de la seva part, no? No involucrar els fills. Si tenim o hi ha problemes de diners, si hi ha conflictes dels fills, dels convenis, tot això, el fill ha d'estar al marge. No vol dir que no es pugui comentar, però vull dir que no involucrar amb el nen. I en definitiva, el que sí que voldria transmetre és un missatge positiu i pels pares, per començar, i que intentin ser feliços i tranquils i portar la situació el millor possible. D'aquesta manera aconseguirem que els fills també ho siguin. És per mi l'objectiu, no? I el missatge per tothom.
2: Doncs ha estat un plaer, Mila, tenir-te una nova lluna.
3: Ha sigut un plaer per mi estar amb tots vosaltres i la lluna sempre fa somiar. Que tingueu molt bona nit i dormiu molt tranquil.
2: Un petó molt fort.
3: Molt petó.
2: Adéu.
3: Adéu.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
4: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno,
7: no podré. No podràs.
8: I parlant d'emocions.
9: 27.
6: Vale.

0: primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
1: És K26.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. És el començament de la transhumància. El sector alerta, però, que el deteriorament de les cabaneres i la manca de relleu generacional estan posant en risc aquesta pràctica que és ancestral. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
2: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres. Una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
3: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Tornar a recuperar una mica les cabaneres.
2: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera. Una situació que genera problemes de seguretat i també tensions amb alguns conductors. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
4: S'ha d'anar els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen. Bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat, et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre-hi una ofegada o algo.
2: El sector adverteix que sense una millor conservació de les cabaneres i sense un relleu generacional que garanteixi la continuïtat dels pastors, la transhumància a peu podria desaparèixer en pocs anys.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

0: Oli. Oli. Oli.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Josep Pla.
1: Nocturn de maig.
2: A vostè, senyoreta, com li agrada més el cel, de nit o de dia?
1: Jo treballo en una oficina.
2: D'acord, però vostè no mira mai el cel?
1: No, no, no tinc temps, francament. Al matí, sobretot, he d'anar tan de pressa que moltes vegades em vesteixo de qualsevol manera.
2: És clar, amb les grans aglomeracions urbanes no es mira mai el cel. D'acord, això és un gran defecte, un error indiscutible. Viure com si el cel no existís. Però potser la seva falta de memòria del cel podria tenir una explicació. Potser és degut al fet que vostè ha sortit poc de nit. Els cels diurns es recorden poc.
1: Ja ho entenc. A vostè li agrada el nocturn. El nocturn amb lluna, naturalment.
2: No, perdoni. A mi m'agrada la nit estelada i negra. Sóc partidari de l'arròs negre i del nocturn negre. S'imagina l'encant que produeix no veure res. No veure's ni a si mateix i tenir davant les estrelles. Ara pensi, si li plau, en el nocturn pur, en el negre, l'abís negre de la nit sense lluna enmig del camp immens. Només les estrelles. Desapareix tot rastre d'obra humana. Immers en aquesta situació, hom sent de seguida una onada de grandesa. Què pensa, senyoreta?
1: Pensava que quan vostè es passeja pel país en nits tan obscures, deu tenir sempre el perill d'empassegar i caure.
2: És perfectament exacte. S'ha de caminar com els orbs, amb un bastó a la mà. Quan miro les estrelles em sento com si hagués begut una gota o dues de més. Em sembla que el cos se m'alleugereix i que les il·lusions se m'emporten. Sí, les il·lusions, encara que sembli mentida. Una nit vaig sentir la il·lusió física que el firmament rodava d'una manera lenta i que, convertit en una fulla ventissa, seguia el moviment. Tinc observat, però, que poca estona després de caure en aquestes il·lusions, les caigudes en els barrancs, les topades amb els arbres, són indefectibles.
1: I no té por de caminar d'aquesta manera, en nits tan negres?
2: No ho cregui, senyoreta. Altra cosa seria si vostè tingués l'amabilitat, una nit, d'acompanyar-me pel nocturn dels camps, dels arbres i de les vinyes. Podria succeir, és una hipòtesi, que en el curs del passeig sota les estrelles tingués un arrebatament de solitud i requerís la meva presència. I també podria succeir que jo m'acostés a vostè per aclarir les seves confusions i que entre la pressa, la precipitació i l'obscuritat jo quedés abraçat a un pidalep. Tan negres, imprecises i incertes són les nits que li estic descrivint.
1: Em sembla que tindria molta por.
2: No ho cregui, sobretot en aquest temps. Els ocells li farien molta companyia. Sentiria el rossinyol, que ara canta com un foll, la guatlla i el cucut que fa el...
3: No puc!
2: La fresca nocturna. Sentiria el mussol, l'òliba i la xiveca, a part del grill, que passa tota la nit donant cor del seu petit rellotge, i el gripau i la granota, que toquen la flauta i l'oboè. Sentiria tantes coses. Sentiria el formigueig dels insectes en les herbes humides, el somiqueig del vent en les branques dels arbres i en les mates espesses, l'oscil·lació de les tiges de blat que la saba impulsa a créixer i aquesta palpitació viva, el pateig sord, viscós, humit, però viriloide i impel·lent, que per fer-ho curt anomenem la vida, o si vol, la fecundació de la vida. No crec pas que tot això li fes por. És que l'amor li fa por, senyoreta.
1: No, no. Però no creu que tot plegat seria més bonic amb lluna, amb la lluna clara i plena?
2: Potser.
1: Ah, n'estic segura.
2: Jo no tant. Amb lluna clara i plena o la llum del sol, el que li he explicat no es veu. Es veuen altres coses, però tot això no es veu. És trist haver-ho de dir, però les coses són així. Les grans coses, les coses importants, només apareixen quan no es veu res.

0: Aquí és tot aquest escàndol.
1: No hi és enlloc. L'he buscat per tot arreu.
2: Normal, no la troba qui vol, sinó qui sap.
3: Què?
2: Parlem de Ràdio Vila-sacra.
4: El cor de l'Alt Empordà.
3: Uau!
5: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
6: Som el que no hi ha.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 18.206 a les 13 hores i 19 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de mi.

0: tanca els ulls.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El sector del lleure educatiu ha demanat al Departament d'Educació que incorpori les sortides i les colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves, ja ho sabeu, després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió que està fent en l'educació pública. Sara Cañete.
3: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja anem fent tradicionalment els continguts educatius.
3: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
4: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
3: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carla Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
5: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorats, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
3: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
6: Els caps de setmana se'n passen coses, coses bones.
7: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
8: A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: informació, música, entreteniment. Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

La xocolata és un dels aliments que més es consumeixen al món. S'estima que unes 8,5 milions de tones l'any, però pot ser que aquesta xifra es redueixi dràsticament en només 20 anys. Virgin Iration va ser la que fa un any va destapar la veu d'alarma sobre la recol·lecció de cacau a l'Àfrica. Tal i com explica en el seu llibre, es donaran una sèrie de raons que, combinades, provocaran l'escassetat de cacau per seguir fent xocolata. Segons Iration, la primera és que en els països emergents la demanda de la xocolata està augmentant exponencialment. Només a la Xina, el consum de cacau, que en 2010 amb prou feines superava els 40 grams per persona i any, ja havia augmentat un 75% al 2014. D'altra banda, el canvi climàtic és un altre factor a tenir en compte per entendre el perquè de la fi de la xocolata. Raison recorda que per cultivar els grans de cacau necessiten molta pluja, però les zones tropicals plujoses estan disminuint.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?
3: De la freqüència modulada.
4: Passió per la ràdio.

0: La maternitat és una de les experiències més transformadores i més intenses. La millor experiència per a la majoria de dones, però també la més feixuga, perquè les dones continuen fent-se càrrec de les tasques de cures i això representa renúncies. La paraula conciliació costa encara de convertir-la en una realitat. Un 82% de les dones han de renunciar a la feina quan es converteixen en mares, segons es recull a l'informe El pes invisible de la maternitat, elaborat per l'associació Jo no renuncio, que reclama un pacte d'estat per la conciliació i la corresponsabilitat social entre homes i dones. Laura Baena, fundadora de Yo no renuncio y Malas Madres.
1: En paralelo a la legislación, que es insuficiente, tiene que venir también una obligación por parte de las empresas de entender que los cuidados tienen que estar en el centro y que realmente importa y que es una responsabilidad social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ven abandonadas y solas, teniendo que tomar decisiones que las empobrece y que realmente las pone en un lugar de desigualdad mayor. Por eso, cuando hablamos de brecha salarial, es realmente no poder asumir un avance en tu carrera profesional, como dicen este 82% de mujeres, porque los cuidados y la conciliación no están reconocidos.
0: Per tot plegat, volem acostar-nos a la maternitat real, sense edulcorants ni idealització. I ho fem a partir del testimoni de tres dones mares que ens expliquen les dificultats a què s'han hagut d'enfrontar. La Bego Prados, mare de tres fills, una de les quals és autista, l'Esther Vives, autora de Mamà desobediente, on denuncia les violències a què s'enfronten les dones també a l'hora de donar llum i de criar, i la Maria Pozuelo, que compagina ser mare de quatre fills amb una carrera professional i ara política. Totes tres coincideixen en que no és fàcil i que la maternitat sovint representa renúncies, per això reivindiquen que el sistema no les deixi soles.
2: Me quedé embarazada, no era algo previsto, y a partir de ahí sí que todo cambia, ¿no? Porque obviamente decido tener el niño. Y una vez que tienes un niño, yo dije, madre mía, esta es una maravilla, ¿no? O sea, digo, este mundo, ¿no? Con un pequeñín y todo lo que supone, a pesar de las complicaciones, porque las hay, ¿no? Y lo difícil que es ser madre con un crío y con una vida laboral, bueno, pues compleja, ¿no? Pues sí que es verdad que decidimos tener muchos más, cuatro.
3: Yo tenía muy claro que volía tener-ne fills y tenía muy claro que volía tener-ne varios fills, ¿no? La cuestión es que cuando em vaig quedar embarassada, i era mestra, i clar que se'm va posar la vida de potes en l'aire, perquè allò que no m'esperava és que la discapacitat formaria part de la meva vida d'una manera tan directa.
4: El sistema patriarcal en el qual vivim, on es generen aquestes desigualtats per qüestions de gènere entre homes i dones, doncs aquest sistema ha utilitzat les nostres capacitats biològiques, és a dir, la capacitat de poder-nos quedar embarassades, de poder parir, de poder alletar, com un element per tal d'imposar-nos la maternitat com una obligació.
2: Es verdad que al final somos las madres, somos las mujeres las que en una gran mayoría tenemos que decidir dejar el trabajo o elegir entre el trabajo y la crianza o el cuidado de nuestros hijos e hijas, ¿no? Tenemos un modelo productivo que es que casi nos obliga al final a ser nosotras, ¿no? Quienes tengamos que dedicar parte de nuestra vida solamente a criar a nuestros hijos y no poder compatibilizar, ¿no? El trabajo con los cuidados, entre otras cosas porque hay una desigualdad salarial, porque hay una desigualdad en muchos aspectos a nivel laboral y de sociedad que nos obligan pues a tener que elegir.
3: És necessari que qualsevol dona, jo m'ho vaig trobar en aquest cas, hem de debatre entre escollir, sembla que has d'escollir el teu fill, la meva filla en el meu cas, o la teva feina. Jo crec que cap persona, especialment cap dona, s'hauria de trobar amb aquest debat. Totes dues coses haurien de ser compatibles. Jo penso que el problema és, de base, el problema no és la maternitat, és el sistema productiu que tenim, molt liberal i molt capitalista, on qüestions que són ineludibles a la nostra de la vida, com també pot ser esdevindre mare o pare, doncs no es contemplen d'una manera humanitzada. I això té conseqüències.
4: Clar, la realitat és que vivim en una societat, en un sistema que és hostil, en definitiva, a la vulnerabilitat humana i a la cura, doncs, que és intrínseca a les persones, aquesta dependència. I la maternitat, al ser una pràctica bàsicament de cures, per això jo crec que és tan menys tinguda en aquest sistema, doncs, capitalista, neoliberal, productivista. D'aquí que sigui tan difícil maternar i crec que d'aquí que sigui tan important assenyalar doncs, aquesta perspectiva més estructural del que significa maternar en un sistema que ens és hostil. Ser mare pot ser molt molt plaent, pot ser meravellós, però a la vegada ser mare posa potes en l'aire la nostra vida anterior. Ser mare no és fàcil i ser mare en aquesta societat encara és més difícil perquè ho tenim pràcticament tot en contra. Fora culpes, la culpa no és nostra, en tot cas la culpa és un sistema que ens ho posa molt difícil.
3: Ja no tenim tribu, per tant ens sentim molt sols. Jo penso que ara com ara hem d'apel·lar més que mai a l'espai públic.
2: Yo creo que no hay que dejar de luchar, no hay que dejar de ser una misma tampoco, no hay que dejarse arrastrar también, ¿no?, por estos prototipos de madre. No hay un manual de buena madre, cada madre es pues como es y lo intentamos hacer lo mejor posible. Hay que hacer comunidad y defender todo aquello que realmente sí que nos puede proteger, ¿no?, que es todo lo público.
3: Hem de replantejar moltes coses i amb urgència.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 13 d'abril del 2025.
1: Estudis científics afirmen que els petons són beneficiosos per a la nostra salut i ens allarguen la vida. Les responsables són substàncies com l'oxitocina, responsables de la felicitat i el plaer. Així que ja sabeu el que toca. Per cert, que el rècord del petó més llarg el té una parella tailandesa amb més de 58 hores. Potser no cal tant. Sergio Roca.
2: Petons, abraçades, carícies, sovint passen inadvertides, però influeixen en les relacions. De fet, la freqüència o la manca del tacte afectiu determina la qualitat de la parella i el desenvolupament emocional. La doctora en màrqueting científic i presidenta de l'Associació Espanyola de Comunicació No Verbal, Sonia Alhakim, ens explica els beneficis dels petons.
3: Bueno, el beso, como todo el tacto social positivo que hacemos, está relacionado con la liberación de oxitocina y de endorfinas que promueven las conductas prosociales, es decir, que nos acercan a los demás. Y también está asociado a la liberación de dopamina, es decir, que es esa hormona que está relacionada con el placer. De hecho, hay otra investigación que demostra que ese tacto afectivo reduce la sensación de soledad.
2: Més longevitat, crema de calories o la millora de la nostra salut emocional són alguns dels beneficis de fer-se petons, encara que també poden ser un problema, per exemple, a l'hora d'acomiadar-se en una estació de tren. Per això, el 1910 a França van estar a punt de prohibir-los perquè ocasionaven retard.
3: Realmente tendríamos un problema si dedicáramos un solo día al día de los besos. Realmente los besos tienen que estar presentes en nuestra vida todos los días, con muchos besos, muchos abrazos y muchas caricias.
4: Que jo l'únic que vull és fer-te petons.
1: Doncs ja ho sabeu, s'ha de fer petons perquè això allarga la vida i millora la vida també de les parelles.

0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno.
4: No podré.
3: No podràs. Ja que dic.

0: Frases Dan Ramón.
1: Fa més un quart de sol que tot el dia de sabó.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila Sacra ja està.
3: Tanca els ulls.
4: Calambur ha publicat La mejor poesia amorosa xina, un volum antològic que ha traduït i seleccionat Guo Jian Chen, un hispanista nascut al Vietnam i gran estudiós de la poesia xinesa. Tots sabem que l'amor ha estat i és un dels grans motors de la vida i de la literatura, i és clar, la tradició xinesa no viu gens aliena a aquest sentiment. Prova d'això és la selecció que Chen ha fet de 126 poemes pertanyents a 90 poetes de la Xina i que abasten un període que va del segle XVI abans de Crist fins a l'actualitat. Queda clar que les dues tradicions, la xinesa i l'occidental, són dues manifestacions poètiques força allunyades l'una de l'altra, però tampoc no hi ha dubte que la temàtica escollida resulta un punt de contacte força bo. A partir d'aquí, la lectura del llibre i del pròleg de Chen ens permet descobrir poetes com el gran Li Po, que escrivia els seus versos a les cendres i després les llançava al riu, i que va morir ofegat perquè volia agafar el reflex de la lluna. La mejor poesia amorosa xina, un llibre que facilita aquest coneixement intercultural gràcies a un tema del tot universal. La selecció l'ha feta Guo Jian Chen i l'edita Calambur i val 16 euros.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
4: I tant.
5: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
4: I tant.
6: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
4: I tant.
5: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
4: I tant.
7: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
4: I tant.
8: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
4: I tant.
9: Si lo teu és el silenci.
10: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Vols deixar-nos un missatge?
16: Hola, bona nit, des de València, ciutat. M'agrada, la música és, sempre me quedé amb ganes de saber quina música és. A veure, gràcies.
17: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
18: Ah, màquina!

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: La rondalla del Borni i el Beneit. Heus així que una vegada hi havia una pobra dona que tenia dos fills. L'un era Borni i l'altre Beneit. Quan anava a morir, els encarregà que li fessin dir una missa en sufragi de la seva ànima. Passats molts mesos, el Borni es recordà de l'encàrrec que els hi havia fet la seva mare i resolgueren complir-lo. Però com que entre els dos només tenien un vestit per mudar, no hi podien anar tots dos plegats i resolgueren que hi anés el primer, el beneitor. Arribà l'hora del sermó i es posa vora de l'altar de Sant Miquel. Com que era per la Quaresma, el rector sermonejava sobre la passió i tot assenyalant el dimoni de sota la imatge de Sant Miquel no parava de dir: per la teva culpa el van matar. Per la teva culpa el van matar. El beneitor no s'adonà que parlava del dimoni de sota la imatge de Sant Miquel i cregué que es referia a ell, i tot espantat fugí corrents. Arribà a casa seva tot accelerat i digué al seu germà que el capellà, des de la trona, tot era dir que per la seva culpa havien crucificat i mort algú, i que no parava d'assenyalar-lo a ell, i que perquè no l'agaféssim havia fugit cames, ajudeu-me. El Borni trobà que ho havia fet molt bé i decidí de no anar-hi ell a la missa. Al cap de molts mesos sentí però com un remordiment i decidí complir la voluntat de la seva mare. Així que entrà a l'església, sentí com el sacerdot deia: ora pro nobis, i ell entengué que deia: ara pel Borni. Cregué que volia dir que ja que se li havia escapat el beneit, ja tenien el Borni, i fugí corrents com el seu germà.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: La bici em dóna més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
1: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici, anem bé.
2: En la varietat i el gust.
3: I en la qualitat, la nostra diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del Fangar. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
3: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que ha dit de l'abadia, de tots els serveis que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? Per assegurar-nos de que es podia produir este millorament de les condicions de l'abadia del Fangar.
2: Per l'efecte de l'erosió, cada any el Fangar es tanca 22 metres. Al ser la badia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: 107 de la FM.
5: Xarxa audiovisual local.
6: A l'Alt Empordà.

0: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
1: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família, al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
0: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
2: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes de Dalí també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
0: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
3: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
0: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
4: Aquí, quan diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament hotelera i extrahotelera. Càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. Amb un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
0: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
4: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen d'entrar aquí, no?
0: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
5: Sensacions de Ràdio Vila-sacra.
6: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
7: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
2: Hola, sóc la Nerea. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
1: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.

0: Manies, amb Jan Botí.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui, Jan?
2: Doncs avui parlarem d'honor, intimitat i pròpia imatge, per una banda, i com això a vegades col·lisiona amb el que feu els periodistes d'això d'informar.
1: Mira, és un tema que ens interessa als periodistes aquest, no? Perquè a vegades ens trobem situacions d'aquelles que ens diuen ai, no em gravis, o ai, no, jo no volia sortir. Dius, clar, però què hem de fer, no? Avui ho veurem.
2: Correcte. De fet, quan estàvem preparant, no?, aquest programa, em venia al cap una anècdota que parlàvem plegats un dia, on un company estava gravant a la platja, doncs, bueno, no sé, estava fent un reportatge sobre temes a l'estiu, no?, de turístics, etc. I va haver un senyor que se li va provar i dir, escolti, per què m'està gravant, no? I el periodista va dir, no, jo no estic gravant a vostè, estic gravant, diguem,
1: clar,
2: estic
1: fent una peça, general, no?
2: Exacte, una peça informativa, i diu, no, escolti'm, no em gravi perquè estic aquí, però és que no estic amb la meva dona. Dius, clar.
1: Una senyora que no és la meva, no?
2: Exacte, és una senyora que no és la meva. Aleshores, clar, el periodista va dir, ja, però dir, vostè està en un espai públic i el meu objectiu no és gravar-lo a vostè i la senyora que no és la seva, sinó que el meu objectiu és informar, no, de la temporada turística a la zona. Per tant, bueno, com que aquestes coses, sobretot al món periodístic, passen sovint, bueno, era un tema interessant a poder tractar, perquè al final ens plantegem, però això ho podem fer? Els periodistes ho poden fer o no? Els particulars ho poden fer o no? Tot s'hi val en nom de la llibertat d'informació. Al final, la resposta, malgrat en el cas d'aquest senyor segurament seria diferent, la resposta és que no.
1: No tot s'hi val.
2: No tot s'hi val en la llibertat d'informació, i li posarem ara contingut.
1: Doncs som-hi, a veure.
2: Doncs a veure, quan parlem justament de comunicació, de periodisme, de mitjans, sí que tenim quatre drets fonamentals, que els tenim en aquella primer apartat de la Constitució, que poden col·lisionar. Els tres primers que mencionava a l'inici, no?

0: En alguns casos la llibertat d'expressió i d'informació estarà per sobre d'aquests drets personals i en alguns altres casos no.
1: Dependrà, correcte. Uh-huh. I per això hem de veure, sobretot, què en diu el Tribunal Constitucional, que al final el Tribunal Constitucional és el que ens ajuda a modular i a interpretar la normativa recollida a la Constitució, o també les lleis orgàniques, doncs, que regulin cadascun dels temes. Hi ha una sentència interessant de principis dels anys 90 que, on s'estableix que la llibertat d'informació no és un dret il·limitat. Em sap greu pels periodistes. No és un dret il·limitat. I que aquest dret, diguem, a informar, preval en dues ocasions. Preval quan la informació és efectivament veraç, verídica, i quan tingui interès públic. Això és important.
0: I aquí també hem de fer la diferència d'interès públic i interès del públic, no?
1: Exacte.
0: Perquè no és el mateix.
1: No, perquè ja sabem que els interessos del públic a vegades disten del que és l'interès general, no? Aleshores, si una informació és certa, però no aporta res a l'interès públic, a l'interès general, pot ser il·legítima. El cas que parlàvem a l'inici. Si jo conec, a més, el rerefons que hi ha, i tot i així, diguem, reitero en la cosa, tot i que l'objectiu, evidentment, no era aquest, doncs podríem entrar en un conflicte. Aquest fet de l'interès públic, l'interès general, també el trobem en una altra sentència, en aquest cas una mica més recent, però no tant, té una vintena d'anys, però encara aplicable, on es resol el cas justament d'un reportatge periodístic, no? On es donava un crim, s'estava investigant un crim. I en aquest reportatge es van revelar detalls de la vida privada d'una tercera persona que no era la que havia comès el delicte. On aquesta tercera persona tenia actituds envers la vida que la gent podria considerar poc lícites, eh? Actituds, diguem, relacionades amb el món de la prostitució. Que el Tribunal Constitucional, què ens diu amb això? Ens diu que revelar aquest tipus de dades de la vida privada on estem desmereixent algú per poc ètic que ens pugui semblar als demés, és a dir, no entrem en la moral pròpia, però que no tenen cap transcendència informativa, perquè al final, escolti'm, que vostè es dediqui una cosa o una altra.
0: Exacte, això no...
1: Seria interès del públic,
0: sí, però no interès públic.
1: Exacte. Això podria constituir una intromissió il·legítima en aquest dret que mencionàvem, no? Dret a l'honor, el dret a la intimitat. Encara que aquest reportatge fos d'un tema real, un tema que havia passat, no? Per tant, si traduïm això en un llenguatge del carrer, que és el que venim a fer aquí, no tot el que és cert es pot publicar i no tot el que ens crida l'atenció és informativament rellevant, encara que ens ho pugui semblar a nosaltres. Aleshores, si ens passa...
0: Clar, què hem de fer?
1: Què hem de fer? Ara podria fer una riba, anava a dir, vendre el pis i anar a lloguer. Però no és el cas que ens ocupa. No, en el cas d'exercir el dret, què pot fer una persona quan creu que li han vulnerat aquest dret, no? Aquest dret a l'honor, a la pròpia imatge? D'entrada, jo diria, identifica exactament quin dret se t'ha vulnerat, no? Quin consideres, perquè després les derivades que això tindrà a nivell civil o a nivell penal no seran les mateixes en funció de que siguin uns o de que siguin uns altres, no? Sabem que el dret a l'honor, doncs, implica informacions o expressions que et desacrediten com a persona, que t'insulten, que et fan quedar malament, diguem, a ulls de la societat, no? També tenim aquesta vulneració de la intimitat, el que dèiem, dades de la teva vida privada, de les teves relacions, de la teva salut, bé, dins de tot l'àmbit de l'esfera més íntima, no? I ús de la pròpia imatge, que dèiem, no? Aquest ús, doncs, de la teva cara, del teu cos, sense un consentiment exprés, fora de context o amb finalitats que no has autoritzat. I dic això de fora de context pel que dèiem. Si tu estàs fent un reportatge informatiu, televisiu, i de fons, i sense que ho sàpigues, apareix alguna cosa, doncs, que després compromet, clar, vull dir, tu també has de saber que estàs a la via pública, per tant, tinguem en compte
0: també... Això hem de tenir en compte, no?
1: Si hem de fer coses mal fetes, fem-les en un lloc tancat, eh?
0: Bueno, i que si veiem una càmera i no volem ser gravats, no hi passem per davant, no?
1: Exacte, és una recomanació altament interessant.
0: Siguem una mica curosos, perquè a vegades ens sembla que això només li pot passar a les persones famoses, no?
1: No, d'això en parlarem.
0: Clar.
1: Hi ha alguna diferència, certament, amb les persones persones ordinàries, és a dir, tu i jo, i els que surten a les revistes. Hi ha alguna diferència que ara la veurem. Per tant, primer, identifiquem què s'ha vulnerat. Segon, hem de saber que hi ha dret a la rectificació.
0: És a dir, hi ha
1: una normativa, una llei orgànica, justament, que desenvolupa aquest dret fonamental, que reconeix el dret de rectificació. No? Per tant, si un mitjà publica una informació inexacta o

0: perjudicial, tu pots exigir com a mínim que et publiquin la teva versió, perquè d'aquesta manera pots contrarrestar allò que t'estava perjudicant, no? Això és gratuït, evidentment pot generar més o menys complicacions burocràtiques, però és un dret que podem exercir. En tercer lloc, deia abans, no? Tenim opcions per la via civil, per exemple. Doncs, en aquest cas, si el dany és més greu que no una petita informació inexacta, podem interposar una demanda civil per intromissió il·legítima, i en aquest cas hi ha una altra llei orgànica, la que s'encarrega de la protecció civil, justament del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que ens permet anar per aquesta via, eh? I per tant, bueno, entraríem en la via judicial. I en quart lloc tenim la via penal, que és la que menys ens agrada, però que en temes més greus, sobretot vinculats al dret a l'honor, sí que el Codi Penal recull diverses qüestions. Clar, si a tu et calumnien o t'injurien, les penes poden arribar a ser penes de multes i de presó, si això es prova, no? Final, si et calumnien, què implica? Implica que jo imputo un delicte amb algú sabent que l'acusació és falsa. Per exemple, si els demostrés que el Mundo, quan va publicar el compte fals del Xavier Trias a Suïssa, sabia que allò era fals, això és una calúmnia, això és un exemple de calúmnia.
1: Clar, perquè has publicat una informació que tu ja sabies que no era real.
0: Correcte, i a més sabent del perjudici que li generes a un tercer. Aleshores, aquí tenim derivada penal. Després, les injúries es refereix més aviat a expressions, a manifestacions que menys tenen la teva dignitat, sense arribar-te a acusar d'un delicte en concret, que t'insultin, que t'humilin públicament i ho publiquin, no? Però en aquest cas això, perquè sigui un delicte, la llei exigeix que aquesta expressió ha de ser greu, eh? Tant, això també ho hem de calibrar, i pot haver-hi penes de 3 a 7 mesos de presó i multes de fins a 14 en funció de la gravetat. Què dèiem de les persones importants? De les persones
1: famoses. Famoses. No? Perquè importants al final ho som tots.
0: Exacte. Absolutament d'acord. Clar, una persona famosa, el fet que tu siguis famós, que la teva vida estigui més o menys exposada, no t'anul·la els drets.
1: No, clar, evidentment.
0: No t'anul·la els drets. Ara bé, el Tribunal Constitucional el que ens ha dit és que la notorietat pública d'una persona el que fa és ampliar una mica el límit del que és publicable.
1: O sigui, que els mitjans poden publicar més coses d'una persona que té una vida més o menys pública que d'una persona que té una vida més privada.
0: Per dir-ho planerament, sí. Però per què? Doncs perquè segurament aquesta persona és la primera en facilitar aquestes informacions.
1: Vegades també li interessa una mica, no?
0: Exacte.
1: Segons aquí
0: ja entraríem també en debats ètico-morals reprovables o no. Però el que no fa en cap cas és eliminar aquesta protecció ni a l'honor, ni a la intimitat, ni a la pròpia imatge, en cap cas. Perquè és que només faltaria que per ser una persona que es dedica, doncs, no ho sé, a la política, que es dedica, que és cantant, etc., doncs se li manllevin drets que són fonamentals. I finalment, jo el que diria és, no?, perquè la gent s'emporti a la butxaca tres consells principals.
1: Som-hi.
0: La llibertat d'informació no és carta blanca dels periodistes. No permet fer qualsevol cosa. El que protegeix és informació veraç i realment rellevant per la societat, eh? Que tingui interès públic, que no pel públic. També, si es cau.
1: A vegades van lligades, les coses. L'interès públic i l'interès del públic a vegades van lligats.
0: Sí, no sé si cada dia una miqueta menys, però sí, certament sí. Una segona derivada, que és que aquests detalls personals que són innecessaris de publicar, encara que el fet principal sigui d'interès públic, potser el detall morbós, si no és rellevant pel tema que anem a ocupar, no l'hauríem de publicar.
1: Aquest detall ens el podem estalviar, no? Això passa sobretot, per exemple, en temes de successos, com, per exemple, si hi ha hagut assassinats o maltractaments o, sí,
0: costa no entrar,
1: accidents, no?
0: Costa no entrar, perquè al final, com que és una cosa que ven.
1: Exacte, sí.
0: Que és una cosa que ven, i això ho veiem, no? El famós clickbait en titulars de diaris o de sobretot digitals, no? Que titular escandalós, perquè entro i després veig doncs això, detalls doncs que potser serien estalviables.
1: A vegades també, perquè si no, a vegades és complicat fer la informació obviant moltes coses. Vull dir, perquè al final moltes coses no les pots dir.
0: És un joc d'equilibris.
1: Sí, és complicat.
0: És un joc d'equilibris. I finalment, jo el que els diria a la gent és que no us resigneu mai a la vida, però en això tampoc, perquè existeixen mecanismes. Hi ha el dret a rectificació, quantes vegades no hem vist mitjans de comunicació que han hagut de publicar...
1: Un fe de rates, que li diem.
0: Correcte. Mm-hmm. Han hagut de publicar una notícia, un article, desmentint una notícia que ells mateixos havien publicat. Clar, què passa aquí? L'impacte ja s'ha generat.
1: Home, i tant. Sí, sí, tu el mal a la persona ja l'has fet.
0: Exacte. Aleshores, diguem que això és una rectificació de mínims. És una rectificació de mínims que, si no fos suficient, tenim la via civil i tenim la via penal, que al final és on no volem arribar, però sovint són vies que hem de saber com a ciutadans que les tenim, encara que puguin ser feixugues. I jo, per acabar, què et puc dir? Jo et puc acabar que el dret, els que ens dediquem en part en el dret, no protegeix el morbo. Això és així. El dret no protegeix el morbo. El que protegeix és l'interès general. Uh-huh. L'interès general és el que ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa. I jo crec que la ciutadania també conegui aquesta diferència, és el que dona aquest dret de butxaca que avui regalem als nostres oients.
1: Exacte. Doncs, per tant, aquest interès general, no? Les informacions sempre que siguin importants i rellevants, i no anem a buscar, no?, aquest detallet morbós o aquella informació que no és tan important pel públic.
0: Exacte.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui aquesta col·lisió, no?, entre aquests drets, el de l'intimitat, el dret a l'honor, el dret a la pròpia imatge, que a vegades es confronten una mica, no?, amb aquest dret a la informació, que últimament també hem de dir que sembla que s'ha liberalitzat molt, no?, aquest dret de la informació.
0: No, s'ha liberalitzat molt perquè els mitjans que hi ha per poder-lo exercir són molt més amplis. Al final, és cert que anys enrere comptàvem amb mitjans tradicionals, la ràdio, aquesta casa, comptàvem amb la televisió i para de comptar. Clar, aquí ara hem entrat en una mena de xarxa, doncs, que tenim Instagram, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim que cadascú té el seu propi podcast.
1: És a dir, i que cadascú s'ha convertit una mica en un periodista, no? Un periodista d'aquests amb el mòbil, que a vegades ho gravem tot el que veiem directament.
0: Sí, això té vessants positives, perquè al final ens permet estar al dia i veure coses que abans potser, doncs, si els amos dels mitjans no els interessava, no els veien. I ara, jo crec que aquesta és la vessant positiva, no? Aquest fet de fer més accessible en general la informació, però té perills i té riscos, que són els que hem explicat, que és, doncs, guiar-se més, no pas per la bondat de la informació, que per una qüestió, doncs, que no té més interès que aquell que pot tenir en la gent, doncs, que vol mirar un reality.
1: Exacte, que si volem morbo també hi ha programes que sí. Ja hi va gent, no?, que hi va per això.
0: Correcte, i cada dia més, eh? I alguns de dubtosa ètica, últimament.
1: Això en podríem parlar a un altre programa, Jan.
0: Em prenc nota.
1: Doncs gràcies per descobrir-nos aquests tres drets que podem exercir davant de la llibertat d'informació.
0: Moltes
1: ens retrobem
0: gràcies.
1: A un altre Drets de Butxaca.
2: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: Simplement brutal.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Catalunya viurà la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
3: Es tanca totes les vies de, dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament de, del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
2: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
4: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
2: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Gaudim de la música
6: de tots els temps.

Vilafant, restaurant L'Arengada. Esmorzars de dilluns a dissabtes. Dinars tots els dies de la setmana amb menú diari variat i plats combinats. Sí, restaurant L'Arengada. Especialitat en carn a la brasa. Per reserves, telèfon 972 513 831. Estem a Vilafant, a la carretera

0: servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
0: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional,

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: El secret de l'amor. Lluís, 62 anys. Núria, 62 anys. 18 anys casats.
6: Dels 15 als 21 es vam conèixer en una festa guateque d'aquestes que es feien abans. Jo era poqueta cosa, menudeta i així, i es veu que es va fixar en mi. I a partir d'aquí vam ser nòvios. Llavors, als 21 anys, quan se'n va, estava al servei militar, jo vaig fer un recuento i vaig dir, aquest noi no m'interessa, per una sèrie de circumstàncies. Llavors vam trencar la relació. Llavors jo, pel meu cantó, vaig conèixer un altre noi, em vaig casar i vaig tenir dues filles. I ell, per la seva, també el mateix, es va casar i va tenir un fill. I al cap de quants anys, Lluís?
7: Nosaltres, la nostra parella, va tenir un crio, que és el fill, 31 de juliol, i ella va tindre una nena el 3 d'agost.
6: A la mateixa clínica?
7: A la mateixa clínica, a l'habitació del costat, paret a paret. El que passa a la clínica, el Pilar, en aquell temps, posaven el nom de la mare a la porta. I va haver un lío una nit a l'habitació d'ella, fenomenal. Pues clar, vaig dir, prenc nota del nom i me'n vaig a direcció a queixar-me. I clar, quan vaig anar a prendre nota del nom i vaig veure Núria Pena, pues clar, se me va caure el bolígraf, el bloc i tot el que t'imaginis. Vaig a venir amb uns pares i uns pares la van anar a veure, que l'estimaven moltíssim, i no ens van veure. I llavors, l'any 86, ella em va dir que s'havia separat.
6: Jo em vaig separar l'any 80.
7: El 80, bueno, doncs el 80 o
6: per
7: ahí, amb aquestes converses que havíem tingut llavors, em va dir que s'havia separat. Bueno, vale, jo seguia casat. Llavors jo em vaig separar el 86 i un dia, doncs, fent gestions pel carrer, ens vam trobar al carrer de la Boqueria. Escolta, quedem per dinar, quedem per dinar. I bueno, vam xerrar, ens vam explicar la història, no sé què i tal, i bueno, i vam quedar, bueno, doncs ja ens telefonarem, ens vam donar el número i tal, no?
6: I no em vas trucar?
7: No.
8: Informació, música, entreteniment.
9: I parlant d'emocions.
8: 63.

0: braç a braç. Així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
1: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprèn a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.
2: Lletres d'or. Amb Blanca Busquets.

My Fair Lady, abans de pel·lícula, va ser un musical. I encara abans, una obra de teatre, Pygmalió. I el pare de Pygmalió, George Bernard Shaw. La intenció inicial de l'autor era que la seva obra fos per popularitzar la fonètica anglesa, però es va trobar que s'havia convertit en una crítica aguda del sistema de classes britànic. Ja li anava bé això a un irlandès inconformista que va viure gairebé un segle, del 1856 al 1950, i que va dedicar-se al periodisme i a la literatura. Li va costar tenir èxit amb les novel·les, i mentre no ho aconseguia es va dedicar a ser crític teatral i musical. A prop ja del segle XX va orientar la seva carrera cap a les obres de teatre. Socialista i pacifista d'acord, i va posar tota la seva ironia i sarcasme per criticar el capitalisme. A més, era vegetarià i lluitava contra el maltractament als animals, i la veritat és que això, a l'època, el feia ser força original.

0: Bernard Shaw és l'única persona fins ara guardonada alhora amb el Premi Nobel de Literatura, el 1925, i el Premi Òscar, el 1938, pel guió adaptat de la pel·lícula Pigmalió. I que consti que volia rebutjar el Nobel, però la seva dona el considerava un homenatge a Irlanda i li va fer acceptar. Va deixar més de 40 obres de teatre escrites amb un humor incisiu, irònic i sarcàstic, entre les quals Santa Joana, estrenada en castellà a Barcelona el 1925, amb Margarida Xirgu com a protagonista. 5 novel·les, uns quants assaigs com El sentit comú sobre la guerra i algunes crítiques musicals, entre les quals una de dedicada a l'Anell dels Nibelungs, de Richard Wagner. Es va casar, malgrat que tot sembla indicar que era homosexual. Va morir el dia 2 de novembre, el dia dedicat als morts. Això també devia ser sarcasme.
1: Lletres d'or.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: És el tema de conversa aquest estiu i també un autèntic problema de salut pública. La calor, les temperatures extremes que provoquen estralls a la salut i, en el cas dels col·lectius vulnerables, fins i tot pot ser mortal. Una onada que podria allargar-se bona part de la setmana, però és que tot l'estiu serà més calorós del que és normal. Anna Pujol.
2: El Meteocat ha més avisos per calor diurna i nocturna, amb temperatures màximes per sobre els 40 graus a punts com la Plana de Lleida i per sobre els 35 a la Depressió Central i al Prepirineu. Calor també nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, és a dir, nits tropicals a bona part de Catalunya, i que arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 a punts del litoral i al prelitoral. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, explica que dilluns i dimarts seran els dies àlgids d'aquesta onada.
3: Dilluns ja és el dia àlgid d'aquesta onada de calor, el dimarts, no? Que seran els dos dies en què esperem que la calor doncs es superi de manera més extensa al nostre país i més intensa.
2: Més enllà de l'onada de calor, el Meteocat avisa que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al setembre.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Seleccions musicals per emportar-se.

Moderna, genial, universal. L'alta velocitat s'ha convertit en un dels nostres béns més exportables i universals. El somni d'arribar més lluny. La realitat que ens connecta. Alta velocitat Barcelona-Figueres. La genialitat ens acosta al món.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
4: J.B. Foix feia campana a classe. El poeta, en lloc d'anar a la universitat, llegia clàssics catalans, grecs, llatins i francesos. Els trobava molt més interessants que els estudis de dret que va abandonar al segon any. En realitat es deia Josep Vicenç Foix, però a ell li agradava fer-ho curt i dir-se JB. Va néixer a Sarrià el 28 de gener del 1893 i hi va morir el dia 29 del mateix mes del 1987. De manera que aquest any en celebrem 25 de la seva mort. Foix es va involucrar en la política nacionalista, militant i debatent Acció Catalana, però sobretot es va integrar en grups intel·lectuals com la penya de l'Hotel Continental amb altres poetes com López Picó o Salvat Papaseit. Va col·laborar amb diverses revistes i va acabar dirigint la que duia per nom Trossos. Els poemes i la prosa poètica van trigar temps a publicar-los. Li agradava llegir-los i rellegir-los, com amb Sol i de Dol, 11 Nadals i un Cap d'Any, Gertrudis, de Rico Muniz.

0: I veia molt clar quan dormia i quan fugia al port de la Selva. Punt de referència per ell, com també per Segarra o Josep Pla. El poble i el cap de Creus li gronxaran per sempre el pensament a l'hora d'escriure.
1: Com un serpent despulla el llavi amb plor i els pits alçats amb blancors muntanyanes. I us mira fosc, com l'agònica orada si el pescador l'enxarxa arran de món.
0: El poeta escriurà sobre la terra i el paisatge i exigirà el màxim rigor en una llengua, la catalana, que sabrà manipular com ningú. En Maurí Segarra, el 1962, va ocupar el seu lloc a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Fill de la pastisseria més prestigiosa de Sarrià, s'hi va abocar quan va morir el seu pare. Els pastissos de Can Foix no van perdre el prestigi, i els versos del poeta tampoc, i això que no eren precisament dolços.
2: Lletres d'or.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Històries i protagonistes del nostre territori. Sí.
2: El desig.

desig ha pertorbat el cos com si fos l'ombra. Ha pertorbat l'ombra com si fos el cor. Ha pertorbat el cor com si fos la memòria. Ha pertorbat la memòria com si fos un puny. Amb una vara alta el desig colpeja el món.

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: És la llei. És la llei. És la llei.
2: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
3: Tribunal Arbitral de Barcelona. Què és? Respon el seu president, Jesús de Alfonso.
4: És una institució que està formada per moltes institucions, tant econòmiques com jurídiques, que administra arbitratges. Això què vol dir? Vol dir que busca els àrbitres idonis per resoldre un conflicte determinat.
3: Qui en forma part?
4: Només està format per institucions. Vol dir Col·legi d'Advocats de Barcelona, vol dir Cambra de Comerç, vol dir Col·legi de Notaris, vol dir Col·legis de Registradors, Associació Intercol·legial de Catalunya, que agrupa molts sectors de professions liberals.
3: Qui pot acudir al Tribunal Arbitral de Barcelona?
4: Qualsevol persona que tingui interès en que els seus conflictes es siguin resolts fora dels tribunals i que es posi d'acord amb l'altra part perquè el seu conflicte vagi a l'arbitratge i no a la jurisdicció dels tribunals de l'Estat.
3: Resol tot tipus de conflictes?
4: Conflictes de tipus econòmic són arbitrables, conflictes de tipus societaris, de tipus de negocis, d'herències, problemes d'herències, en fi, temes penals no serien, ni temes administratius quedarien també fora.
3: Té un cost acudir al Tribunal Arbitral de Barcelona?
4: Evidentment, és el seu, una institució privada, el ciutadà ha de suportar el seu cost, però avui en dia també hem de pensar que la justícia pública també, doncs, a través de les noves taxes i els costos que van incrementant-se, doncs també té un cost pel ciutadà anar a la justícia.
3: Amb quins terminis de resolució treballa?
4: La llei diu que no pot tardar més de 6 mesos des de que es contesta la demanda, el que és la pretensió inicial que ha donat lloc en el procediment.
3: Quina diferència hi ha entre la mediació i l'arbitratge?
4: La mediació és una actitud, una voluntat de les parts d'ajudar les parts a que arribin a un acord. Per tant, les parts poden arribar a aquest acord o no arribar a l'acord, i en canvi, en el món de l'arbitratge, la resolució del conflicte es fa sí o sí, perquè el que resol és l'àrbitre. L'àrbitre té l'obligació de dictar una cosa que es diu l'aude.
3: En resum, es tracta de la justícia privada, de manera que té un cost pels usuaris, però com a contrapartida la resolució és molt més ràpida que els jutjats. Tothom pot fer-ne ús si prèviament ha inclòs una clàusula en el contracte d'arbitratge. L'arbitratge, a diferència de la mediació, resol sempre els conflictes dictant un laude, que té el mateix pes que una sentència ferma. L'any passat, el Tribunal Arbitral de Barcelona va intervenir en una setantena de conflictes valorats en 70 milions d'euros.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Aquí recull d'interès, deixa'm la resta.

tothom! Mec! En català tenim moltes maneres de dir que ens sembla bé una cosa. Podem dir d'acord, entesos, molt bé, genial, perfecte. Tot i així, no ens traiem de la boca ni el vale, ni el val, ni l'anglicisme, ok. I la gent es passeja per la vida dient-ho a tota hora, sense tindre gaire idea de què cordons volen dir la O i la K. Realment, hi ha diverses teories sobre l'origen de l'ok. Ni els mateixos anglesos ho tenen gaire clar. Nosaltres us explicarem una de les teories més acceptades, que diu que l'ok és un capgirament del K-O. Cau. Algú que està cau és algú que està desfet, destruït, esgotat. En boxeig, deixar algú fora de combat era deixar algú knock-out, la qual cosa s'abrevia amb la sigla cau. Per contra, la inversió d'aquestes lletres, ok, volia dir que estava tot bé. Si cau és estar malament, ok és estar bé.

0: tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.

Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
3: És maco, això, eh?
4: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
5: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
6: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre.

0: protagonistes del nostre territori.
1: Sí.
2: Escolta, a casa meva érem 5 i tenia la botiga i el meu home sempre estava fora i el meu pare, com que era militar, també fora. Ningú m'explicava res, ningú em deia res i em deixaven tothom a racó. D'amistats en tinc moltes maques i sort també en tinc de vosaltres, perquè m'heu animat molt i he estat molt contenta i ja està. Vale.

0: encara no tens el teu Marcelinus?
1: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
0: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
1: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El tema de conversa aquest estiu i també un autèntic problema de salut pública, la calor, les temperatures extremes que provoquen estralls a la salut i en el cas dels col·lectius vulnerables fins i tot pot ser mortal. Una onada que podria allargar-se bona part de la setmana, però és que tot l'estiu serà més calorós del que és normal. Anna Pujol.
2: El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna amb temperatures màximes per sobre els 40 graus a punts com la Plana de Lleida i per sobre els 35 a la Depressió Central i al Prepirineu. Calor també nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, és a dir, nits tropicals a bona part de Catalunya i que arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 a punts del litoral i al prelitoral. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, explica que dilluns i dimarts seran els dies àlgids d'aquesta onada.
3: Dilluns ja és el dia àlgid d'aquesta onada de calor, unit al dimarts, no? Seran els dos dies en què esperem que la calor doncs superi de manera més extensa al nostre país i més intensa.
2: Més enllà de l'onada de calor, el Meteocat avisa que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al setembre.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Escolta,

0: Els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo sóc la Nereida Carrillo, sóc la presidenta de l'associació L'Ertutxec i sóc professora de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hem engegat aquest projecte que fem conjuntament entre L'Ertutxec i la xarxa, que és per formar els mitjans locals i co-crear amb ells un escape room de verificació digital, perquè des dels mitjans locals es pugui impulsar el pensament crític de la ciutadania amb la informació sobre com diferenciar fonts fiables de fonts que no ho són, imatges generades per intel·ligència artificial, imatges reals, qui és qui en el món de la desinformació i poder geolocalitzar fotografies. I a partir d'ara estem creant amb ells un nou escape room que es posarà a disposició dels mitjans locals adherits a la xarxa per fer aquest servei públic i acompanyar a la ciutadania a tenir esperit crític amb la informació i amb la desinformació que ens arriba i que vulnera els nostres drets si ens perjudica.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

La festivitat de Sant Silvestre, el darrer dia de l'any, marca a molts pobles de Catalunya i també la ciutat de Barcelona una fita destacada en la celebració de vells costums arrelats al país, com és ara el de l'home dels nassos. L'home dels nassos és un ésser fantàstic que posseeix tants nassos com dies té l'any. Així doncs, el darrer dia de cada any, el personatge al·ludit té com tothom un sol nas, tot i que d'una mida considerable. No obstant això, on parla la mainada d'aquests suposats 365 nassos i fa que aquesta el cerqui entre la multitud, esbarant-la amb la broma de dir que acaba de passar per allà fa un moment, quan el cert és que no ho ha fet ni...

Segons Joan Amades, l'home dels nassos podria ser la degeneració d'un personatge mític que simbolitzava l'any. Es tracta d'un subjecte imaginari, un home que vivia a la soca d'un formós arbre, l'anomenat Arbre dels Nassos, i que aquest dia s'engalanava amb un vestit confeccionat amb les fulles de 12 arbres diferents. I amb pas decidit es dirigia cap a Catalunya per mostrar la seva elegància a tothom. Fet això, marxava amb diligència per anar a dormir fins a l'any següent. Antigament, al cap i casal, la tradició situava el personatge imaginari a les 12 en punt a la plaça del Palau, davant la llotja i dalt d'un cadafal, perquè tothom el veiés mocar-se amb unes quantes dotzenes de llençols, els 365 nassos que s'esperava que tingués per tot el cos, ja que tots no li cabien a la cara. En alguns indrets, el personatge s'ha convertit en una figura de cartró-pedra en forma de cap gros, que aquell dia és passejat en cercavila per diversos llocs de la ciutat, repartint nassos a qui se'l troba. La figura també participa de tots els actes festius i esportius de la jornada. Per contra, en altres contrades, el personatge és purament imaginari i hom fa creure a la mainada que si no el veu és perquè no el sap trobar. La desfilada d'aquest famós personatge pels carrers de molts pobles i ciutats és promoguda per diverses entitats i associacions ciutadanes.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: Vic, una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant, anuncia la creació d'un festival de llibre infantil i juvenil. Es dirà Canalla i es farà a la zona de les adoberies a la tardor. Hi haurà editorials, il·lustradors, professionals i entitats del foment de la lectura. Vic, Natiadell.
1: Serà un espai de trobada del sector, però també per a les famílies, per atraure els més joves al món del llibre, ha explicat Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua.
2: El món de l'edició, el món dels llibreters, però també té aquesta part més lúdica, més familiar, en una primera franja pels infants de 0 a 12 anys, però també hi ha una franja dedicada als adolescents i joves de 12 a 18 anys.
1: Pel comissari del festival, el llibreter Germán Machado, serà un festival arrelat al territori, però ambiciós.
3: Lo que es la promoción de la lectura a nivel de la infància sempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més apropar la llengua a la població immigrant.
1: El festival, que es farà del 23 al 25 d'octubre, és una suma d'esforços de diverses entitats i equipaments de la ciutat amb l'Ajuntament.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Han detectat a Europa 11 casos de la síndrome de l'home llop en nadons, els pares dels quals feien servir una loció per la caiguda dels cabells. Segons el diari El País, a Espanya s'han detectat 7 casos, l'últim a Navarra. És un nadó a qui van portar al pediatre perquè li havia crescut pèl a l'esquena i a les cames, de manera sorprenent i en només 2 mesos. Es tracta d'hipertricosi, o de l'anomenada síndrome de l'home llop, que consisteix en un creixement desmesurat de pèl a tot el cos. El Centre de Farmacovigilància de Navarra va descobrir que el pare d'aquest nadó estava fent servir una loció per la calvície a base de minoxidil, un tractament molt habitual per frenar la caiguda del cabell, i que feia un mes que havia estat en contacte de manera accidental amb la loció que es posava al pare. En nens petits, la síndrome de l'home llop pot provocar també problemes als ronyons i al cor. A partir d'aquests casos, l'Agència Europea de Medicaments ha demanat que es modifiqui la fitxa tècnica del minoxidil i que s'adverteixi dels efectes i els efectes adversos greus que pot provocar aquesta loció en contacte amb nadons.
1: Així, existeixen els homes llop o no.

Sabeu quin és aquell que així que canta diu el seu nom? Doncs aquest ocell han dictat als pagesos la següent follia. El cucut no fa més que un ou, i la mallarenga, que té tanta llenga, en fa més de nou. En alguns pobles de Lleida l'anomenen el no puc, i quan es queixa volant d'una banda a l'altra com si portés un gran pes, li diuen no pot.

0: arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat, per continuar oferint experiències úniques i sostenibles, i per continuar tenint cura del que és nostre. Cal tenir un pla, el nou pla de transformació d'Aparadores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys, plens de moments únics al teu costat. Aparadores.
1: Busques inspiració? La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
2: Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

0: Crec que és això.
1: Buf! Tot el que busco. Oh.
2: Pareu bé l'orella.

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fies. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i es trembli una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre.
3: Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare.
2: Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell.
3: El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat.
2: Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa.
3: Vaig creuar el carrer principal.
2: Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare.
3: És clar que sí, va sospirar el Joe.
2: Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry.
3: Recordo aquest nom.
2: Llavors vaig girar prop a la bústia i...
3: Bufa! No puc trobar!
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
3: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: De la Vila del Vendrell, en veu del propi Josep Carner.
2: De la Vila del Vendrell. Adeu, Vila Regalada. Adeu, Vila del Vendrell, que fas una olor mesclada de garrofa i vi novell. Viva en cases blanquinoses sota el dia sorollós. Beu en les eugues calmoses en els teus abeuradors. Cremen marges i façanes, les baremes seran bones fa l'abella zumzejant. I en cabides en tartanes, a berenes van les dones cap a mar, sotraquejant.
0: Memòria de Josep Carner.
3: I parlant d'emocions.
1: 41.
4: Anem a temes a
5: Disney. Escriu Ràdio Vilasacra en el cercador i veuràs la gran diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Òscar Aparicio és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Bon dia, alcalde.
3: Hola, molt bon dia.
2: El seu municipi s'ha convertit sense bolero en l'epicentre de l'atenció informativa aquests dies per aquesta notícia, trista notícia, però avui tenim bona notícia de que, per una banda, el foc està estabilitzat i s'aixeca el confinament.
3: Sí, això és bona notícia, matitzada en el cas de la ciutat de la Bisbal. S'aixeca el confinament. Nosaltres, on es va iniciar l'incendi, que és el nucli de Sant Pol, que és un nucli urbà amb masies també disseminades pel massís de les Gavarres, encara continua el confinament perquè justament per allà passa la carretera que està tallada, la GI-660, que és a més la que utilitzen els bombers, doncs, per accedir a la zona perimetrada de l'incendi. Per tant, el que no volen és tenir doncs vehicles que puguin doncs entorpir el pas o posar-se en perill. Per tant, aquesta zona nosaltres la tenim encara confinada, el nucli aquest, com us dic, de Sant Pol. Tenim a la policia local, que estava en contacte amb ells de via telefònica, però ara hem enviat també policia local que faci doncs la visita a tot el nucli aquest de Sant Pol, però també a tots els masos, per si necessiten alguna cosa, poder-los acostar a nosaltres. I en tot cas, amb bombers estem valorant si a la tarda o potser ja demà, doncs realitzar com més combois, més controlats d'entrada i de sortida, perquè tampoc el que no poden ni volen és obrir la carretera perquè no hi hagi doncs això, molta gent per aquesta zona perimetrada doncs voltant amb vehicles, encara que fos per un interès legítim d'anar a les seves propietats o anar a buscar aliments o productes que puguin necessitar.
2: Clar, és que no hem d'oblidar que el foc està estabilitzat, però ni controlat ni apagat, molt menys, no? Encara els bombers tenen moltes hores, dies, suposo, de feines per acabar de controlar i d'apagar aquest incendi. A més, estem en plena onada de calor, o sigui que les condicions són perfectes per poder tenir un altre foc. Hem d'anar molt, molt en compte. Com heu viscut aquests dies, aquestes hores tan crítiques? Què ha estat el pitjor, alcalde?
3: Bé, sobretot el pitjor és al principi quan t'ho diuen, no? Nosaltres en aquell moment jo estava a l'Ajuntament, estàvem fent alguna reunió i reps la trucada que et diuen això, no? Un incendi al punt quilomètric 3 de la carretera de la Ganga, que és com coneixem nosaltres la GI-660, que de seguida preguntes, bueno, tu ubiques mentalment on t'està, preguntes, allà hi ha una casa colònies, el primer et diuen tenim 150 persones allà, hem de gestionar com els traiem d'allà, comences a buscar això, no?, transport tipus autobusos que puguin anar, vas parlant amb la policia com està, quan teníem en aquell moment el transport ja preparat en 10 minuts que havíem trucat a una de les companyies, de fet ja estan activats els autocars, ens diuen que el foc ha avançat tan ràpidament que s'han de quedar confinats i que veus la responsabilitat de tenir això, 150 nens en una casa de colònies, tenir tot un nucli que és petit però hi ha persones i després tenia més això, no?, masies disseminades per allà en una zona perillosa amb un incendi, no?, fer tot el muntatge, o sigui, aquí pateixes per la seguretat de la gent, fer tot el muntatge amb els cossos d'emergències a la piscina municipal, haver de desallotjar la nostra piscina municipal. Bé, és un moment allò de tensió i de preocupació, no? I a banda de les persones, després també de preocupació per al massís de les Gavarres, no? Mm-hmm. Llavors, que són moments allò de molta intensitat. A més, jo sempre ho recordaré, no?, que quan estava allà en contacte amb la persona responsable que estava dins del casal, doncs, i juntament amb el cap de bombers, doncs, comentar que no podien sortir, que havia de tenir més de 100 nens en allà i que el foc els hi passaria pel costat, no? Bé, són moments allò de tensió i difícils. Però s'ha de dir que en aquest cas bombers i, de fet, tots els cossos d'emergència, molt i molt bé, sobretot amb aquesta comprensió, no?, que han tingut durant aquests 3 dies, de que bé, tothom, vosaltres, els mitjans de comunicació, la població ens demana informació, nosaltres hem de donar la cara i, per tant, també per nosaltres és molt important que bombers ens vagin facilitar la informació. Els podem ajudar en el sentit de tranquil·litzar la gent, d'indicar els espais, etc. I a nosaltres va molt bé per estar informats perquè, evidentment, com a representants municipals, el primer que ens venen a demanar és a nosaltres.
2: Sí, després de l'ensurt, alcalde, encara sort que no hi ha hagut danys personals, que no hi ha hagut ferits d'importància. Algun bomber, algun veí ha tingut alguna petita afectació, però no hi ha hagut problemes importants. I les gavarres també s'ha pogut frenar de moment el foc, perquè el risc de que arribés a tot el massís també existia, no?
3: Sí, no, quan vam començar a veure l'afectació, de fet és una, no sé, és una conversa que habitualment fa tota la gent d'aquí de les Gavarres, no? Tots els municipis afectats, que és una massa forestal enorme, que per tant el dia que s'incendia, doncs hi ha un perill evident. Quan vam començar a veure l'afectació, a més era un dia amb molta tramuntana, per tant un vent molt fort, que ja ho veies des de fora, la gran quantitat de vent, i que per tant escoltaves a bombers, no?, que deien això, que anava saltant amb molts metres, fins i tot centenars de metres o quilòmetres de distància, doncs això espanta, i sobretot veient cap on anava, no? Anava cap a la zona de costa, per tant, Calonge, Santa Cristina d'Aro, però veies que en qualsevol moment també podia anar, sobretot sabent que les tardes ve marinada i per tant ve de mar cap endins, que podia recular, i per tant no només venia a la Bisbal, sinó també tota la zona del Gironès, no?, de Cassà, Llagostera, Girona Ciutat. Per tant, això ens preocupava moltíssim. De fet, bombers des del primer moment, perquè justament a més aquell matí es van produir dos incendis a prop de, bueno, les comarques de Girona, que els interessava molt primer apagar aquests incendis petits perquè no es convertissin en grans, i per tant concentrar tots els efectius aquí a la zona de la Bisbal, de les Gavarres, però segon, fer aquesta línia de contenció en el costat d'aquest per evitar, doncs, que afectés aquelles 30.000 hectàrees més o menys que no estaven afectades i que podien resultar. Hagués estat de veritat, doncs, si ara és una desgràcia mediambiental i de les Gavarres, si hagués afectat encara molt més enllà, doncs evidentment hagués estat
2: una tragèdia. Què hem d'aprendre de tot això que ha passat, no? La gestió dels boscos és fonamental.
3: Justament ahir, quan teníem el president Illa, i que ens va acompanyar tot el dia d'ahir, i hem tingut aquests dies tant la consellera Parlon com la consellera Paneque, una de les qüestions que dèiem era, bueno, primer sobretot hem de extingir l'incendi, que encara no hi és, i per tant la reflexió haurà de venir després. Segon, que s'han fet mesures aquests anys, i això és evident, que en el cas de les Gavarres, ho comentant, des de les nevades del 2010, doncs hi havia molta, no només la massa forestal, sinó també, doncs, el que havia caigut d'aquella gran nevada, doncs, que s'havia d'actuar. S'han anat fent mesures, sobretot aquests darrers anys, perquè és evident que era una política de país la que ens havíem de conjurar tots els implicats. En aquest cas, a més, vull recordar, perquè això a vegades, doncs, queda com mig oblidat, que sobretot en el cas de les Gavarres, no és que sigui un bosc de les administracions, diguem-ho així, sinó que hi ha molta part privada. Per tant, quan dic que ho de política de país, ho dic en el sentit que no només som les administracions que ens hi hem de posar, Generalitat principalment, però també els municipis que hi tenim major o menor mesura, en aquest cas de les Gavarres parlo, doncs, propietat, però sobretot també tota la part privada, que en aquest cas és un bosc que hi ha molt de propietari privat, i que també puc entendre, que és una dificultat econòmica també mantenir-ho, però per això dic que és una qüestió que hem de fer entre tots. Però tampoc no podem caure en la demagogia, no? Aquesta que a vegades passa, que a mig d'un incendi, doncs tothom diu que es podia fer millor, que s'ha de recordar que totes les administracions i molts particulars hem fet la feina, hem fet franges perimetrals, hem fet neteja de sotabosc, que segur que hi ha millores, segur que hi ha mesures que es poden prendre, però tampoc no podem caure amb la part negativa de dir que no s'ha fet res, que tampoc no seria cert.
2: És una qüestió de país, una responsabilitat de tots. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies i molts ànims pel que queda encara.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Al món aboquem de mitjana, cada minut, un camió de deixalles de plàstic al mar.
2: Una ampolla de plàstic triga 500 anys a descompondre's.
3: Si continuem així, l'any 2050 hi haurà més plàstics que peixos a l'oceà.
2: Cada català produeix mitja tona de residus l'any. Això equival a un quilo i mig cada dia.
4: Un 34% d'aquestes deixalles van a parar als abocadors. Un 18% es cremen a les incineradores.
2: El 90% de deixalles que van a parar al rebuig es podrien haver seleccionat.

0: real del nostre planeta. Tots plegats els generem i tots plegats en patim les seves conseqüències.
1: Volem aprofundir sobre la necessitat de generar el mínim nombre de residus possibles i per mirar de fer-hi front coneixerem iniciatives que neixen al voltant de la indústria del reciclatge i la recuperació de materials urbans. Parlarem amb activistes i gent jove conscient de la problemàtica i us presentarem una aplicació que ens farà més fàcil el camí cap al reciclatge. Comencem.
0: I ara, per veure com està la gestió de residus en aquest moment a Catalunya, parlem amb l'Isaac Paraire. Ell és director de l'Agència de Residus de Catalunya. Bona tarda, Isaac, i gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Escolta'm, Isaac, es va celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Com va anar? Què n'heu tret de tot plegat?
2: Bé, molt bé. Primer de tot, agrair i felicitar totes les entitats, ens locals, persones, grups, que l'han fet possible, no? Que 1.000 activitats o més arreu del país. Penseu que tota Europa són 13.000, per tant, la contribució de Catalunya a aquesta Setmana Europea és molt important, i aquí són unes activitats també molt participades, en una setmana que serveix per demostrar que tot el que es fa aquesta setmana es pot fer durant tot l'any. I a més veníem d'uns dies que Catalunya havia acollit un hotspot a nivell també internacional que va servir per ensenyar-los que iniciatives en l'economia circular, i per tant van ser uns dies molt interessants i apassionants, això, per demostrar que es pot fer. I a més, si em permeteu, dir que s'ha de fer. S'ha de fer perquè l'emergència climàtica en la que vivim, en tots els àmbits, també en la dels residus, hi podem actuar amb accions que cadascú pot fer.
0: I davant d'aquest escenari que comentes d'emergència, quins són els objectius que us heu marcat a mitjà i a llarg termini des de l'Agència de Residus, per exemple, l'any que ve?
2: Nosaltres hem de treballar intensament en l'estratègia de residu zero. O sigui, hem de tendir de fet, el millor residu que tenim és el que no es produeix. I, per tant, en passar d'un paradigma d'economia lineal a l'economia circular, que us deia, no? El residu pot esdevenir un producte, un subproducte, per després crear un altre producte. Fins i tot, abans de que esdevingui residu, pot tenir diferents vides. I això s'ha de fer en molts àmbits. S'ha de fer en l'àmbit municipal, en les recollides de residus. En Catalunya doncs té molt marge de millora encara que sempre es pot veure el got mig ple o el got mig buit, eh?
0: Sí.
2: Es podria fer pitjor, però sobretot em fixo en què ho hem de fer millor, i per tant els municipis ho poden fer millor perquè hi ha les eines per poder-ho fer. I també dic que en aquest àmbit, que és l'hora de les grans ciutats, que també n'hi ha que s'hi han posat, cal que s'hi acabin de posar. Això en l'àmbit dels residus municipals. Cal fer molta pedagogia en molts altres tipus de residus. Per exemple, també estàvem explicant molt intensament els residus d'aparells elèctrics i electrònics, que és un àmbit també molt interessant. Treballem el malbaratament alimentari, treballem la utilització del plàstic d'un sol ús. Per exemple, vam presentar un protocol per poder anar a comprar tranquil·lament, amb tots els drets, a les botigues, als supermercats, amb elements reutilitzables.
0: Sí, doncs aquesta era una notícia que fa uns dies llegíem i sentíem, oi? Que tinguessin dret els consumidors a poder anar, doncs,
1: el supermercat.
0: Sí, amb el que sigui de casa, no? Amb l'envàs de casa, per no haver d'utilitzar plàstic. I per expand, està tenint bona resposta a aquesta idea?
2: Sí, de fet, està tot inventat, diguem, i això és un element que també s'introdueix i posem èmfasi sense esperar marcs legislatius. El que fem en aquesta iniciativa és un protocol coordinat per la Fundació ReZero, que hi han participat amb molts agents, que dona el que al final que dona és aquesta seguretat a la persona consumidora, el seu dret i la seva implicació que pot fer per anar a comprar això, però també a la persona que està servint, que li diu com ha de donar cobertura en aquesta situació. I per tant té una crida a que a les empreses, a les botigues, a la distribució, que encara no s'ha afegit al protocol, faci, i a les persones consumidores que sàpiguen que tenen aquest dret, que a més està protocolitzat, que ens explica com es pot fer això, anar amb els teus envasos nets, evidentment, anar, bueno, tot un seguit de coses. L'acollida jo crec que és molt bona, està sent molt positiva, per això, perquè qui ho feia doncs ara té una seguretat més àmplia, qui no ho feia que ho pot fer, i també repeteixo per les cadenes de supermercats, les botigues, els gremis que s'hi han afegit, doncs els hi dona també aquestes garanties de que el que estan fent de servir amb aquests envasos ho fan bé, i per tant és una gran notícia.
1: I escolta, el plàstic és un dels grans residus que tenim aquí a casa nostra i malauradament té un fort impacte sobre el medi, no? Quines accions polítiques des de la vostra agència s'estan duent a terme per mirar de reduir-ne l'ús o fins i tot substituir-lo?
2: Aquí, si em permeteu, després també parlem dels aparells elèctrics i electrònics, si ho voleu,
3: que, sí, perquè
2: que
3: jo crec
2: és una cosa
3: sí.
2: que s'ha de reivindicar, sí, no? també, o explicar.
3: És un dels grans problemes que probablement
2: Exacte.
3: Molta gent regalarà aquest tipus d'aparell.
2: Com veieu, hi ha molts de temes, eh? Dels plàstics també s'aborda amb iniciatives com aquestes de les compres, eh? Per exemple, també sabem que el plàstic ha estat una gran revolució al segle passat, no? El segle XX, utilitzant-se per moltes coses, sobretot en el camp de l'alimentació. Llavors nosaltres aquí ho haurem d'abordar amb la llei catalana i en tots els àmbits, des de la distribució també a innovar, hem de buscar fórmules. La indústria que utilitza plàstic per la conservació d'aliments, per exemple, pugui utilitzar altres coses. De fet, que sigui plàstic tampoc és garantia de i per tant s'ha de trobar substitutius d'això, i nosaltres hem d'anar de bracet a la indústria per trobar-los, per tant que la producció, els productors siguin també responsables d'allò que genera, que ja passa en diferents àmbits, doncs també en això i en tot el ventall de què hi trobem plàstic, anar trobant sortida també en la utilització d'aquest plàstic que es recicla i que es reutilitza després, que això també hi ha gestors, empreses que ho utilitzen i que ho fan, eh? Per tant, hi ha circuits, repeteixo, de que funcionen i que funcionen bé. El que passa és que en l'objectiu de reduir el que va a l'abocador i el que va a incinerar, doncs hem d'actuar en tots els àmbits.
3: I aquest espai que estem fent avui, que es diu Residu Zero, no sé si és massa optimista. Creus que ho aconseguirem, això?
2: Jo crec que les utopies, si algú creu que existeixen, no ens les podem posar, no han de ser inassumibles, al contrari. Aconseguim aquest paradigma d'economia circular, el residu serà zero, o sobretot tendirà a ser zero. És evident, no ho aconseguirem en un dia. Cada planeta només en tenim un, i hem de cuidar-lo. I els residus i el seu tractament també generen contaminació atmosfèrica, i per tant tot això ho hem d'abordar, com us deia, en tots els àmbits, perquè de fet els residus i el seu tractament també és un element que afecta a tothom, a tota hora i a tot arreu, a tots els espais. Per tant necessitem la implicació i la simbiosi entre tots els agents, qui produeix, qui consumeix, administracions, empreses, ciutadania, entitats, tothom.
1: Doncs amb aquesta visió de futur optimista acabem. Gràcies, Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya, per acompanyar-nos en aquest recurs a pensar. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres, i això, i està molt bé que pensem, que reflexionem i que després, sobretot, actuem, perquè tot plegat és molt important, la implicació de cadascun i cadascuna de nosaltres.
3: Moltes gràcies, Isaac, que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres, cuideu-vos molt.
1: Una abraçada. Des de fa 5 anys, els bombers de Barcelona fan una activitat que consisteix en netejar el fons marí d'un tram del moll de la Fusta amb un doble objectiu. El primer, òbviament, treure els objectes que han caigut dins de l'aigua, i el segon, aprofitar per fer pràctiques de coordinació dels submarinistes davant de possibles maniobres de recerca sota l'aigua. I just la setmana passada, els bombers van fer aquesta neteja del fons marí al Port Vell de Barcelona i van recollir 700 quilos de residus. Què hi van trobar? Ho explica Bernat Costell, membre dels Bombers de Barcelona.
4: Cada any trobem coses diferents, no? Un any vam trobar, per exemple, una roda d'aquestes de tractor que havia caigut a l'aigua, una roda bastant de grans dimensions que ens va impactar molt, i cada any trobem recurrentment, doncs, això, balles d'aquestes de control de forament, de personal, trobem patinets, trobem monopatins, hem arribat a trobar mòbils, targetes de crèdit, bicicletes de, bueno, de diferents tipus, i en general, doncs, mobiliari urbà hem trobat en algun any, també en alguna edició, i en general, doncs, material metàl·lic o, bueno, que pesa, clar, perquè se'n va cap al fons.
0: I un cop treuen tots aquests objectes, els emmagatzemen dins d'uns contenidors i els porten a la gestora de residus, on ho separen i ho reciclen segons la seva procedència. Aquesta activitat l'han fet 4 anys, ja que el passat amb la pandèmia no va poder ser, i segons Bernat Costell, sembla que almenys en aquest aspecte no es veuen reflectits els esforços que es van fent perquè la població agafi consciència.
4: Cada any fem la mateixa zona i cada any traiem la mateixa quantitat o molt aproximadament la mateixa de residus. O sigui que en el fons, no, veiem que tot i les polítiques de conscienciació que es fan, doncs continuem trobant residus i es continuen tirant. Llavors, bueno, ens sap una mica de greu. Ens agradaria que això no fos així i que de cara a les pròximes edicions veiéssim com que realment ens costa més trobar les deixalles i ens costa més i podem reduir, diguéssim, la quantitat de deixalles que traiem.
1: A veure si de cara al futur aquests 700 quilos de deixalles trobades es poden anar reduint fins a arribar al residu zero. I ara que hem repassat tots els residus que s'han recollit del fons marí, entre els quals hi havia llaunes, ampolles, etc., envasos, vaja, que es poden retornar a les botigues i així reduir els residus, volem parlar precisament amb una associació que ho potencia, Retorna. I tenim el seu director i portaveu, Miquel Roset. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
5: Bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Miquel, d'entrada, per qui no us conegui, com definiries la vostra iniciativa?
5: És una iniciativa de sentit comú. Som un conjunt d'organitzacions, ecologistes, recicladors, alguns sindicats, associacions de consumidors, que estem units i demanem que ens deixin tornar una altra vegada el casc, no? L'ampolla buida, la llauna, a la tenda, perquè és la manera de que no acabin cada dia 5 milions d'envasos de begudes perduts per Collserola o per la platja de Barcelona o de Cambrils, o per un carrer, o per una plaça, o per un arsen, no?
1: Com saps, aquest programa es diu Residu Zero i precisament aquest és el vostre principal objectiu, oi?
5: Absolutament. Muntar un sistema on la ciutadania estem habilitats a poder tornar els envasos buits a la tenda és un instrument de Residu Zero. Ha de ser una de les coses que es fa per enfocar-nos cap al residu zero. Si a més, aquests envasos no es destrueixen, sinó que els netegen i els tornen a portar allà on te fan les begudes, els reomplen i els podem tornar a comprar, és encara millor. O sigui, de fet, aquest seria el nostre dret, no? El nostre dret seria poder tornar els envasos a la tenda i poder comprar, si volem, envasos reutilitzables o envasos d'un sol ús, però tindre el dret. Avui en dia pràcticament és inexistent, això. Si anem a comprar un envas, una beguda, aquesta beguda ens vindrà amb un envàs d'un sol ús,
0: sí,
5: que probablement acabarà amb un abocador o acabarà perdut.
0: I des de Retorna, oferiu la possibilitat als ciutadans a poder participar en el vostre projecte? És a dir, si ara mateix hi ha algú que ens està escoltant i diu, mira, m'agradaria d'alguna manera, doncs, contribuir amb Retorna, ho poden fer?
5: I tant que sí. Poden anar a la nostra pàgina web, al nostre Facebook de Retorna, al nostre Instagram, al nostre Twitter, i seguir-nos i comentar i proposar iniciatives.
1: I com saps, el plàstic és un dels grans residus aquí, a molts llocs del planeta, que malauradament té un fort impacte sobre el medi. Des de la vostra iniciativa, des de Retorna, com afronteu aquesta realitat, aquesta problemàtica?
5: El plàstic és un material que té unes propietats que són gairebé màgiques. Si tot el plàstic que fem servir es reutilitza o es recicla, doncs no tindríem el problema que tenim. El problema que té el plàstic és que té unes propietats tan potents que triga anys, molts anys, 100 anys, 200, 300 anys a degradar-se. I a més contamina. Llavors, el problema que té el plàstic no és el plàstic en si mateix, sinó que els que venen productes envasats en plàstic no ens donen la possibilitat de que puguem reciclar-lo o reutilitzar-lo, perquè aquests sistemes actuals de contenidors de colors no acaben de ser uns sistemes que solucionin el problema. Gestionen una part molt petita dels envasos de plàstic, però el 70%, el 60-70% de tot el que consumim que veiem amb envas de plàstic acaba en un abocador, en una planta d'incineració o perdut pel nostre entorn natural o urbà. Això és un gran problema. Avui en dia ja hi ha països on quan un compra una aigua, quan s'acaba el contingut, quan s'acaba l'aigua, pot anar a qualsevol tenda i tornar aquella ampolla i li tornaran el dipòsit que ha deixat prèviament, digue-li 10 cèntims, no? Això passa a Alemanya, passa a 40 llocs a tot el món. Afortunadament això ho veurem aquí arribar. Tothom les tornarà, i si no les torno jo perquè me la descuido, hi haurà algú altre que quan vegi una llauna pel terra dirà, mira, 10 cèntims, doncs ja la tornaré. Això és màgic, no? O sigui, el problema s'ha acabat en qüestió de dies, no?
3: Sí.
5: I això és el que proposa Retorna.
3: Una autèntica barbaritat la quantitat d'envasos i de deixalles que anem produint cada dia. I mira, justament lligat amb això, fa uns dies sortia aquesta nova acció que es vol fer, que la gent pugui anar als comerços a comprar amb la carmanyola de casa, no? Com aquell qui diu, des de la Fundació ReZero amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya van intentar doncs, tirar endavant aquest projecte. Tu creus que iniciatives d'aquest tipus ja que vinguin des de dalt, no? Que vinguin des de govern, com si diguéssim, des de polítics, són les importants per poder tirar endavant?
5: Mira, cada vegada hi ha més consciència d'això, això és molt important. Sense anar més lluny, ReZero és membre fundador de Retorna. Nosaltres venim d'aquí, tenen iniciatives que són molt necessàries, que són molt, molt importants, i aquesta és una d'elles, i tant que sí.
3: Doncs mira, a veure si entre tots plegats, entre el que es va fent a nivell polític, el que podem fer a casa nostra o des d'empreses o associacions com vosaltres, doncs podem aconseguir aquest residu zero tan desitjat.
5: Deixeu-me que us digui una coseta.
3: Sí.
5: Sols perquè pensem una mica en el marc mental que tenim, no? 5 milions a Catalunya. A tot l'estat són 35 milions de llaunes i ampolles híbrids que acaben en un abocador o perduts pel nostre entorn. És una barbaritat. Però ara pensem, nosaltres estant a casa, imaginem-vos que agafem un got, l'omplim d'aigua, bevem i agafem aquest got i el tirem a la brossa. Fa sentit, això?
6: No.
5: Oi que no fa sentit?
3: No.
5: Doncs per què fa sentit que comprem una cervesa amb una ampolla de vidre, no? L'obrim a casa, ens la bevem i després anem a la brossa i la llencem.
6: Acaba sent el mateix.
5: No fa sentit.
6: Clar.
5: Imagineu-vos els gots de plàstic que els que tenim criatures, tenim alguns gots de plàstic a casa, perquè ja sabem que les criatures amb els gots de vidre ens fan patir, no? Llavors, nosaltres tenim els gots, els típics, de reutilització de les festes majors, no? I en tenim uns quants, no? Doncs imagineu-vos que jo arribo a casa amb el meu fill i la meva filla i dic, papa, tinc set, li poso aigua i ho veu, i jo agafo la brossa i tiro el got. Això és el que passa amb les llaunes d'un sol ús.
3: Mm-hmm. Sí.
5: Això és el que passa. I malauradament és que els que arriben a la brossa del color adequat sols són un de cada quatre, i això es pot solucionar, estem en vies de solucionar-ho, arribarà, i esperem lideratge per part del govern català, perquè ja ha fet una prova pilota que d'aquest que va ser un èxit, on això va funcionar, perquè ha fet estudis econòmics que validen el model econòmic d'una implantació d'un sistema de dipòsit d'evolució de retorn, perquè la ciutadania de Catalunya, un 85%, ho veu amb bons ulls i creu que és de sentit comú poder tornar els envasos buits a la tenda, inclús deixant un petit dipòsit perquè tothom ho faci. Doncs ara el que toca és valentia política, iniciativa política, i que legislin aquest sistema perquè ho tenen tot el que cal, que el posin en marxa quan abans, i que Catalunya torni a liderar la revolució mediambiental.
6: Doncs a veure si és així, a veure si prenem nota tots plegats i aconseguim aquest objectiu de reduir i si pot ser, doncs, residu zero. Miquel, tenim gràcies.
5: Tenim tot el que ens cal, eh? Ens falta la valentia política.
6: Doncs a veure si la tenim. Gràcies, que vagi molt bé, Miquel.
5: Gràcies a vosaltres per cobrir-nos.
6: Una abraçada.
3: Si sou d'aquells que us costa reciclar, avui volem recomanar una eina, una aplicació per fer més fàcil aquesta gestió. Es diu Residuo. Què és?
7: És la primera companyia en Europa que ajuda a sus clientes a tirar la basura y los reciclables desde la puerta de sus hogares, comercios u oficinas. Esto con el fin de ser depositados en sus respectivos contenedores. Y de esta forma eliminar esta tediosa o difícil tarea según sea la condición o necesidad de la persona.
6: ¿Dónde va a surtir la idea?
7: La idea nace de la primera vez de que me tocó ir a tirar la basura aquí en España. Yo tengo 5 años de haber llegado a España y en el momento que me tocó tuve mi primera complicación con el tema la basura. Se me venía rompiendo la bolsa de basura y luego el que me di cuenta que tuve que caminar bastante para tener que tirar los reciclables. Ahí inmediatamente me vino la idea de cómo les puede, si esto me está pasando a mí, que me considero una persona joven, ¿qué le puede estar pasando a las personas mayores, a las personas que tienen problemas de movilidad y pares de contar? O sea,
0: ¿des d'on es pot utilitzar aquesta aplicació?
7: En este momento estamos en Barcelona, pero la intención es crecer para poder ofrecer este servicio a toda España y luego al resto de Europa.
1: On la podem aconseguir i com funciona?
7: La aplicación la consigues disponible en la mayoría de las tiendas del móviles que existen. Es cuestión de buscarla por su nombre, residuo, o residuo con C e Y, y encontrarás la aplicación. La descargas y te das de alta muy fácilmente poniendo tu nombre y tu correo. Ya luego tienes acceso a poder solicitar 4 recogidas gratuitas para que pruebes el servicio. Y luego puedes optar para seleccionar el plan que mejor se preste a tus condiciones.
1: Si us interessa, doncs, Residuo, un camí per ajudar les persones a separar de manera adequada les deixalles, sigui perquè és una tasca complicada per ells o perquè no disposen de prou temps per fer-la.
0: Avui volem parlar també amb la Núria Vila. Ella és dissenyadora gràfica i té un gran compromís amb el medi ambient i, a banda d'això, també dona classes a la universitat i fa xerrades. Bona tarda, Núria.
8: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Com aconsegueixes tu dissenyar generant el mínim impacte possible al medi ambient?
8: Doncs primer de tot és intentar entendre totes les fases del cicle de vida de qualsevol cosa que dissenyem, no? Sempre m'agrada dir la frase de que el 80% de l'impacte ambiental de qualsevol cosa, disseny, no?, de producte o de peça, es defineix a la fase inicial, que és la del disseny, és la nostra, no? Per tant, com a dissenyadors tenim una responsabilitat, no?, i podem ser generadors del canvi. Aleshores, si nosaltres coneixem totes les etapes que té el cicle de vida d'un disseny, no?, d'un producte o d'una peça gràfica, i així podem minimitzar aquest impacte ambiental.
1: Tu sempre tens un ull posat a un dels residus més habituals de la nostra societat, com és el plàstic. Què creus que podem fer des de casa nosaltres per substituir-lo?
8: Bueno, clar, això és com, no, el disseny circular, l'economia circular, el que sempre diu és que el que hem de fer primer de tot és reduir. Aleshores, la clau per mi és repensar la nostra manera de consumir, no?, i de viure que tenim. Aleshores, des de casa, les petites accions és tan bàsic com anar a comprar amb els nostres propis envasos, no?, o intentar que tot allò que comprem intenti tenir el mínim impacte ambiental o valorar aquelles marques que ja estan posant, com que ja estan fent petits canvis, no?, en aquest aspecte.
0: I tu que fas xerrades, tallers i formacions, veus que la gent tingui un mínim interès en canviar alguna cosa o que simplement, doncs, tots ens omplim la boca de paraules però al final no acabem fent res?
8: A veure, jo crec que cada cop hi ha un canvi social, la gent està canviant, no?, la seva mentalitat, el que passa que és difícil quan, mira, jo sempre dic que el plàstic és un material meravellós, és tan meravellós que no desapareix, no?, i la incongruència ha sigut que hem convertit aquest material en un material d'un sol ús, que aquí és on està què estem fent, no?, perquè el plàstic ha salvat moltes vides, però també ara n'en treu moltes d'altres, no? El problema és com hem fet un abús d'aquest material. Aleshores, també ens ha facilitat tant la vida que és normal, que costa, que per molt que tinguem aquesta consciència, hem de començar a canviar altres hàbits, no?, per no tenir aquesta dependència d'aquest material, però necessitem que les empreses siguin les que fan el primer pas. I també hem de vigilar, i m'agradaria explicar, que el tema no és ara dir, vale, doncs no farem plàstic i ara substituïm tot aquest plàstic per un plàstic fet a partir de vegetals, no?, que se'n diuen, molts els diuen biomaterials, però, o bioplàstics, no?, perquè estan fets amb la mateixa composició en alguns. Hi ha alguns que estan fets, per exemple, doncs amb l'almidón del maïs, no?, ara no sé com es diu en català. I llavors, aquests què passa? Que hem de cultivar camps de blat de moro per poder fer packagings, o els que estan fets amb fècula de patata? És que potser, aviam, sí, no parem i repensem, no?, i intentem replantejar la manera que tenim de consumir, vigilem que si comencem a substituir el plàstic per materials que procedeixen d'aliments, no sigui que després no tinguem aliments per alimentar la població i els fem servir només per fer packaging, no? Vull dir, que potser aquí el que hem de fer és fer aquesta part de, un moment, parem, pensem i llavors decidim quin és el millor material per aquell producte que tenim i si realment necessitem que, no sé, podem comprar granel, per exemple, no? O podem comprar-ho d'una altra manera.
3: Sí, sí, precisament una de les idees que ha sortit últimament és que la gent faci servir els envasos que ja té a casa per anar a comprar i no pas, doncs, cada cop que vas al supermercat t'enduguis una safata de plàstic o t'enduguis el que sigui de Porexpan, per exemple, doncs ja utilitzem els tàpers que tenim a casa, que no costa res, ja que agafem les bosses i el carro, no?
6: Doncs
3: que
6: mateix.
3: Agafem també els tàpers.
6: I escolta, Núria, com creus que podem explicar tot això que aparentment és complicat pels petits de casa perquè ho entenguin? Tens alguna idea, algun joc? De quina manera treballeu això cap a les escoles, per exemple?
8: Bueno, els petits de casa jo crec que són els més conscienciats, no? Perquè les escoles això sí que es treballa molt i, bueno, jo també ho veig per als de casa meva, no? Sí que és veritat que jo treballo més amb universitaris. Amb tema d'escoles tenim l'exposició, per exemple, ara que està al Museu de la Pell, que es diu l'exposició que vaig ser comissària juntament amb el Museu Vida Rural, que es diu Plàstic, genial o pervers, no? I tu com ho veus? Aleshores, és una exposició que és tant per grans com per petits, on expliquem justament això, no? L'evolució del material i com el material va evolucionant segons les necessitats que té la humanitat, no? Però com, i acabem veient com això se'ns acaba anant de les mans i acabem convertint tant, o fent tant residus, no? Que de cop i volta hi ha 5 illes de plàstic flotant pels oceans. Llavors, els més petits ràpidament pinyen molt la idea i jo crec que són els que són més conscients, quasi bé, no? De l'impacte que generem.
3: Parlem molt sempre de la lluita contra el canvi climàtic o de la gestió de residus a nivell més personal, no? Què podem fer nosaltres quan podem sortir de casa, com ho poden entendre els més petits. Des del govern de Catalunya, tu creus que s'ha de fer alguna cosa més que encara no s'hagi fet respecte als residus?
8: Home, jo crec que sí, que necessitem, per exemple, ara la nova llei dels plàstics que han prohibit, segons la meva opinió, és una mica ridícula. És a dir, treure un plàstic, han prohibit el plàstic oxodegradable, que en el seu moment es va vendre com el plàstic més eco perquè es degradava més ràpid. Això vol dir que més ràpidament es convertia en microplàstics. O sigui, gràcies per ser el primer plàstic que treuen. Però, clar, treure que no els plats o els gots d'un sol ús, em sembla molt bé, però què passa amb tots els altres packs d'un sol ús, no? Clar, si els governs no fiquen lleis més dures i no fan que les empreses tinguin, no, que canviar... Sí, necessitem lleis perquè les empreses, no, també puguin fer aquests canvis i així els usuaris tinguem alternatives a l'hora de comprar. Perquè si no, per molt que un usuari no vulgui comprar en plàstic, és que a vegades no tens més remei, no? Jo que vaig molt conscienciada, faig molta bossa de plàstic a casa.
6: Com veus el futur del nostre país en aquest sentit? Per exemple, mirant a llarg termini, cap al 2050, la realitat que vivim serà semblant o haurà canviat considerablement, creus?
8: Hòstia, el 2050, jo quan anem al CORP, no, i comencen a parlar de vale, farem això pel 2030, pel 2000... I jo penso, però per què no parlem d'aquí 5 anys, si us plau, perquè quan mirem a tants anys, penso, és que llavors es difumina tot tant. Mira, jo, com que tinc dos nens petits, intento ser molt positiva i intento pensar que som capaços. Jo crec que amb la pandèmia també hem vist del que no som capaços, però sobretot del que sí que som capaços. I jo penso que, espero, que el 2050 haguem canviat i haguem repensat la nostra manera de consumir, que realment tornem en aquell, no, pensar global però actuar local, no? I treballar més a nivell de comunitat. I ja no parlo no només a nivell de compra, en el sentit d'intentar anar a comprar amb els nostres propis envasos, el retorn d'envasos, sinó a més també aquesta compra més local, més de producte d'aquí, de botiga d'aquí, no? Que ens ajudem els uns als altres. Espero que sigui una mica aquest decreixement i aquest tornar una mica a connectar allà on estem.
3: Doncs mira, ens quedem amb aquesta idea i aviam si entre tots plegats aconseguim fer alguna cosa. Núria, ho deixem aquí. Moltes gràcies per compartir tots aquests coneixements amb nosaltres i que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Una abraçada.
9: La ràdio, quan tu vulguis.
3: Hem
0: vist com diverses entitats, associacions, empreses s'estan posant les piles per reduir, reutilitzar i reciclar. Però què en pensen els més joves de totes aquestes tasques que s'estan fent? Per debatre ho hem convidat a la Maria Serra, activista climàtica, i al Joan Griver, ambientòleg, influencer, comunicador i còmic. Bona tarda a tots dos.
10: Bona tarda.
11: Bona tarda. Quantes coses sóc jo, eh?
0: Sí, eh? Moltes, quina llista. Moltes. No acabem mai, però així ens vas bé per parlar de moltes coses, Joan.
11: Estupendo.
0: Sí, mireu, la gestió dels embocadors i les incineradores, ho hem estat parlant durant el programa d'avui, veuen que cada cop estan més al límit, no? Que aquests abocadors, que nosaltres anem doncs abocant tots els nostres residus dia a dia, ja estan arribant com a uns nivells màxims. Quina creieu que podria ser la solució més realista davant d'aquesta situació, Joan?
11: Primer de tot, crec que a la gent que treballa als abocadors no els agrada el nom abocadors. Diuen que han de ser dipòsits controlats. No heu trobat això de que us ho comentaven?
0: No us ho has comentat, no.
11: I després, pues és evident, no?, que el que hauríem de fer és reduir el que aboquem en aquests dipòsits.
0: Maria?
10: M'ha fet molta gràcia els dipòsits controlats. A veure, està clar que no era i ni ha sigut mai una solució a llarg termini. O sigui, no sé en quin moment com a societat barra humans vam decidir que era bona idea posar els nostres residus en un forat i deixar-los allà indefinidament. O sigui, en plan, en cap moment ha sigut una solució a llarg termini. El que per mi està clar és que fins que no canvis l'economia, no?, fins que no dissenyis un model que no produeix aquests residus en primera instància, no?, els hauràs de seguir posant en algun lloc, dic jo. Per tant, un altre cop, la responsabilitat sempre cau en l'empresa.
0: La recollida porta a porta, no sé si n'heu sentit a parlar, sobretot que s'està fent a comarques com el Berguedà, que tu a casa tens les teves diferents galledes, no?, on hi situes els teus residus, però no cada dia pots treure tots els residus fora. Et diuen, per exemple, doncs avui es recollirà l'orgànica, demà es recollirà el paper, l'endemà el vidre, i tu no tens un lloc on desar-ho al carrer. Per tant, has de ser responsable en aquest aspecte. El Berguedà, això ha fet que hi haguessin molt bons resultats respecte a altres situacions d'anys anteriors. Creieu que aquest seria un bon camí, Maria, per exemple?
10: Jo soc de Collbató, originàriament on hi ha porta a porta, per tant, la meva família i jo portem igual uns 5-6 anys en porta a porta, i hi ha instàncies i hi ha dades de que, així com els contenidors recullen un 30% de la brossa més o menys, a porta a porta recull fins a un 70%, quasi. O sigui que a nivell de números funciona. Clar, portar això a Barcelona no sé fins a quin punt és viable.
0: Digue, Joan. Digue, Joan.
11: Jo sóc de Sant Esteve Palau Tordera, visc aquí i també hi ha porta a porta, i sóc originari de Llinars del Vallès, on fa molt poc que està el porta a porta implantat, i pels veïns de Llinars ha suposat un canvi total. Hi ha alguns que es van queixar pel tren, un grup de Facebook, i van dir: ara tengo la casa llena de contenedores, no sé què. Perquè el porta a porta el que fa és una cosa molt bonica, que és obligar-te a separar els residus a casa teva. No pots dir: bueno, escolta, avui he fet una festeta, ho foto tot en la mateixa bossa, i ja, apa, no pots fer-ho, t'ho impedeixen. Aleshores, amb la mesura de vegades que hi ha un canvi en la reducció de residus, és per obligació, és com lo de les bosses, per exemple. Les bosses de plàstic es van començar a reduir brutalment quan te les feien pagar, i els residus es comencen a reduir o sigui, es comencen a separar correctament quan t'obliguen a fer-ho d'aquesta forma. Una vegada més, les coses de forma vertical, com una mica el que deia la Maria, que és que canvia el sistema, no és que ho deixen a les mans dels usuaris o de la ciutadania, de a veure com ho feu, això, si ho feu bé o no, sinó, bueno, us obliguem a pagar les bosses, us obliguem a separar a casa, i d'aquesta manera, doncs, obtenim millors dades.
0: I a part de tot això que es va fent i d'aquesta responsabilitat que tenim com a usuaris, creieu que també s'hauria de fer un nou plantejament d'arrel, parlant, per exemple, d'envasos, de plàstics, de Porexpan, perquè si tu vas al supermercat, no?, gran part de la població és freqüent que vagin a supermercats on probablement tot el que trobin ho trobaran envasat en plàstic, en Porexpan, no?, en materials difícils de reciclar, difícils d'eliminar. Creieu que aquí tindríem el problema d'arrel, que s'hauria de fer un replantejament d'aquest tipus?
11: Sí, i tant. Bueno, ja s'ha fet una miqueta, no? Ara, que a partir de l'any que ve, que ja estarà prohibit, corregiu-me si m'equivoco, els plàstics d'un sol ús, estil gots, a coberts, sí. Que Europa ho ha prohibit. Doncs, mica en mica passarà el mateix amb els envasos de plàstic, com per Espanya, aquestes històries. Ara, cada vegada més, valorem els usuaris que, si tu, per exemple, demanes a menjar a domicili o vas a buscar el menjar en un restaurant, que t'ho posin tot maco en paper, t'agrada més que no en paper de plata, a pòrex, i ja ho valores com a client, i que aquestes coses cada vegada van a més. I és qüestió d'anys que també obliguin a no utilitzar, doncs, que els plàtans, doncs, no puguin anar amb pòrex i plàstic, que hagin d'anar al plàtan tal qual i te'l poses tu la teva bosseta a terra. Vull dir, jo crec que ja estem a nivell d'usuari, cada vegada, com que som més conscients, ens estem reduint més i anem cap a una reducció pràcticament total. Però, clar, jo crec que hi ha molts plàstics que no acabem, els usuaris no veiem, saps? Perquè no són de destinació final. I mica en mica, doncs, això, doncs, els refrescos, jo crec que tornaran a anar amb vidre, que arribarem una altra vegada al punt on estàvem, doncs, fa 60 anys, amb molts més residus, però que no siguin de plàstic.
10: Jo sóc bastant hater de la narrativa reciclatge en general, i no perquè sigui hater del reciclatge com a si, de fet crec que tant la meva generació com la del Joan, que són la mateixa, de fet, ens hem criat amb el reciclatge a les escoles i ho veiem com una cosa molt normal, essencial. És bàsicament categoritzar el que tu consums, ja està, no té més, realment. Jo crec, sí, que s'ha utilitzat la narrativa del reciclatge, com s'ha utilitzat les bombetes, com s'ha reutilitzat la petjada carbònica personal, no? S'ha utilitzat per distreure't a tu del problema real, no? Que al final són les empreses. Com diu la nostra estimada Nacions Unides, una cosa és que el problema sigui comú i l'altra és que la responsabilitat sigui compartida al mateix grau. Que jo compri una ampolla no té la mateixa responsabilitat ni culpabilitat que una empresa en produeixi un milió, no? Per tant, a mi aquesta com massiva injecció de responsabilitat ciutadana cap al reciclatge, crec que simplement el que ha fet és que tu, durant hores i hores, li expliques a algú que la seva vida està en perill i que hi ha el canvi climàtic i que hem de canviar a nivell sistemàtic, i la seva resposta sistemàticament sigui: però jo reciclo. S'ha convertit, no, com a l'eina d'empoderació civil, no? I no ho és realment, perquè el problema no és que tu reciclis, és que aquest residu en primera instància no s'hauria preproduït així, no?
11: Per tant, digue'm. S'imagina que encara té el discurs de que ho posen tot al mateix lloc després, o que no serveix per res.
10: Sí, sí, sí. Així no ho fan.
11: Una mica el discurs de que les empreses, com són el culpable del tot, a vegades fan que la gent digui: escolta, pues jo tampoc separo, perquè llavors ho fiquen tot al mateix lloc, perquè el que no haurien de fer és produir-se aquests residus. O sigui, que entenc el que vols dir, però a vegades és un discurs que el que fa és que la gent que té com que encara no té recollida selectiva a casa seva, doncs el que fan és dir: quan doncs ho foto tot al mateix lloc, perquè al final no serveix per res, perquè, saps? És una mica, aquestes coses passen. Vull dir, a mi em sorprèn, perquè hi ha gent que es creu realment que separar, i que les plantes de reciclatge no existeixen, o que tenen el discurs també de que llavors hi ha una empresa en concret que el que fa endur-se tots aquests diners. És veritat que no vas desencaminat, però separa a casa teva, home.
3: La idea aquesta és per no sentir-te malament perquè no separes. Llavors dius: mira, m'agafo aquesta excusa, no? I així no cal separar.
10: Sí. O sigui, no se'n... O sigui, a mi m'ocupa un 0,2 segons mentals, no? O sigui, literalment és tu anar davant de la brossa i decidir quin color, que al final, si ho portes fent suficients anys, no t'hauria de ser molt complicat, no? Fem coses molt més complicades quan t'aixeques del llit. Llavors...
11: I el porta... És comodíssim.
10: És comodíssim.
11: Sí, sí. No tens residus a casa de dies que et descuides i no sé què, i llavors comença a fer, sembla, un abocador a casa teva. Doncs com que cada dia has de treure una cosa en concret, doncs tens el mínim residu a casa. Va molt bé, és molt còmode. Al principi costa acostumar-se, però després vas tot prendre.
3: Clar, vosaltres ho veieu tot molt clar, perquè, com deia la Maria, des de ben petits, doncs, ja heu viscut en aquest entorn, però hi ha gent més gran, per exemple, jo, doncs, que quan vaig néixer, tota aquesta consciència
0: conscienciació de separació de residus no hi era, o gent encara més gran, doncs, que això a la meitat de la seva vida ni ho ha viscut. Com valoraríeu, perquè aquesta gent agafés més consciència, el fet de que es penalitzi o es premi l'acció del ciutadà?
11: Els meus avis estan contentíssims amb el porta-porta. Els va costar una miqueta entendre-ho, però estan contentíssims. Aleshores, jo crec que no s'ha de premiar que la gent separi casa seva. Escolta'm, és el que hi ha. Aleshores, paralitzar, doncs... És que a mi no m'agrada gaire a paralitzar, però què has de fer, rotllo? Si veus que algú està tirant una bossa de rebuig on hi ha envasos, cobrar-li 5 euros o cobrar-li en comptes de la tassa de residus que té normalment, cobrar-li un plus. Ostres, jo això ho veig més quan, no tant en el separar residus, que penso que sí que o fem porta a porta o és responsabilitat ciutadana i es fa amb educació. Jo on penalitzaria a tope és quan veus algú que tira mobles antics al costat de la llera d'un riu, o això sí que jo aniria a matar, pràcticament. Però llavors també la cosa és que hi ha persones que es dediquen a un tipus de negoci que no és del tot legal i no poden tirar la deixalleria perquè els hi farien pagar els impostos i no tenen aquests diners o no volen gastar-los. Vull dir, és una cosa molt complexa. Jo el tema de multar la gent, jo crec que el que hem de fer és que no tinguin alternatives i que hagin de reciclar sí o sí. I sí que és veritat que quan ho fas totes les mesures aquestes a les que es portes a la gran ciutat, se't complica tot moltíssim, perquè clar, a una vivenda a Barcelona on visquin 100 famílies o 100 pisos diferents, doncs haver de treure un dia el rebuig o un dia l'orgànic davant de casa pot ser un caos total, així que no sé com ho faria, però jo no estic gaire a favor de ni multar ni tampoc dir-li, ah sí, ho has fet molt bé, 5 eurets, no m'agrada.
10: Que és que és això, al final estem premiant lo més bàsic de lo bàsic de lo bàsic, no? O sigui, jo crec que l'estat ja s'està molt d'acord en que és molt bàsic. Jo segueixo pensant que la penalització hauria de ser des de dalt, hauria de ser les empreses que produeixen aquest residu en el primer instància, perquè si no, això és un bucle que no acabarà mai. O sigui, fins que no es facin responsables les empreses del seu propi residu, no deixaran de produir-lo, no? Què passa? Ara mateix l'únic que podem fer és atacar el ciutadà. Perquè, per exemple, el govern de Catalunya està reformant lleis amb això, però grans empreses com a Coca-Cola estem d'acord que no canviaran el seu model de producció només per Catalunya.
11: Però és que ja paguen, diguem-ne. O sigui, aquestes empreses, això que estàs dient, ja et diran que ja ho fem. Ja paguem el reciclatge dels envasos. Per això tenim aquest trianglet, no? Vull dir, quan no tots els... Si tu, per exemple, fas llaunes a casa teva o fas ampolles de plàstic a casa teva, no sé com ho has de fer, no les podràs reciclar. Això és una cosa que la gent no sap. Les empreses paguen perquè aquest producte es recicli. I per això hi ha aquell trianglet a les coses. Aquell trianglet és, ho miren, vale, això s'ha pagat perquè es recicli. Doncs aleshores ho puc reciclar. Vull dir, clar, les empreses diran que això ja ho fan. El que haurien de fer és no pagar que ho pugui reciclar, sinó no poder fer aquest tipus d'envàs. Bueno, en els supermercats tenim opcions, comprar una cerveseta de llauna o una cerveseta
0: de vidre.
11: Aleshores, potser el que hauríem de fer és que l'opció fos només cerveseta de vidre. No, és que és més cara. Bueno, escolta'm, Tetravic de...
0: Mira, ens apuntem totes aquestes reflexions que heu fet avui, totes aquestes converses que hem tingut per veure si en traiem alguna cosa bona i a veure si amb el programa d'avui també la gent agafa més consciència. Moltes gràcies, Maria Serra, activista climàtica, i gràcies, Joan Griver, ambientòleg, influencer, comunicador i còmic i tot el que faci falta.
11: I humil.
0: Que vagi molt bé.
11: Gràcies a vosaltres.
12: Davant de la situació que vivim, les empreses estan posant les piles i una d'elles és Mercadona, amb més de 1.600 botigues a tota Espanya i 250 a Catalunya. Al setembre de l'any passat van posar en marxa el que es coneix com a 625. Són 6 accions que tenen com a objectiu reduir el plàstic. Les dues primeres ja les han complert, ho explica Maria Sapinya, responsable de Medi Ambient.
13: L'acció 1 era eliminar les bolses de plàstic d'un sol ús. Les hem eliminat en totes les seccions col·leccions i les hem substituït per bolses compostables o reutilitzables. Aquest canvi, per exemple, de substituir les bolses per bolses compostables o reutilitzables ja suposa una reducció de més de 3.000 tones de plàstic que no posem al mercat. També hem eliminat el parament de plàstic d'un sol ús, que aquesta era l'acció 2. S'ha substituït per altres materials que poden ser tan reutilitzables, paper, cartró, etc. I que tot allò ha suposat també una reducció de 3.000 tones més de plàstic.
0: I ara continuen treballant la resta d'accions, ja que és una estratègia a llarg plaç.
13: En l'acció 3, l'objectiu era reduir el plàstic dels nostres envasos, com ja siga eliminant-lo de tot aquell que no aporta valor, reduint, substituint-lo per altres materials, com per exemple el moviment que hem fet en les càpsules de cafè. Hem eliminat la bolsa que envoltava aquestes càpsules i l'hem substituïda per cartró. En quant a l'acció 4, l'acció 4 era la d'afavorir que foren reciclables o compostables. Hem de saber que determinats envasos, per la seva pròpia composició, són difícilment reciclables, perquè estan compostos per fines làmines de molts tipus de plàstics diferents. L'objectiu de Mercadona és estudiar tots els envasos que tenim a la botiga per a que siguin totalment reciclables. És a dir, que quan el depositis en el contenidor groc, automàticament tinga una segona o una tercera vida d'aquest envàs. L'acció 5 tracta de reciclar tot el residu plàstic que tenim a la botiga. Ja el reciclàvem, tot el plàstic i tot el cartó.

0: més tindre una relació més directa amb el consumidor, com per exemple els primers dies de l'apertura de la tenda es feia entrega d'un imant que ha agradat molt al consumidor, ja que permetix o facilita la separació de residus a casa.
1: Amb tot plegat, Mercadona vol reduir l'any 2025 un 25% l'ús de plàstic de les seves botigues. Avui parlem de Sedaco. Concretament ho fem amb la Belén Garnica, que és la directora financera i cofundadora. Bona tarda, Belén.
2: Hola, bona tarda.
1: D'entrada, per qui no us conegui, què és Sedaco?
2: Bueno, Sedaco Technology som una empresa que fem intel·ligència artificial aplicada al món dels residus. El que fem són algoritmes capaços de reconèixer el residu per tal que plantes de tractament de residus puguin fer servir robots que incorporen la nostra tecnologia o també equips de monitorització de flux.
3: Hem vist que aquest mes de novembre, que hem deixat enrere fa pocs dies, amb motiu de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia, vau oferir algunes xerrades a estudiants de secundària, però també heu estat a Lió, a França, heu estat a Amsterdam, als Països Baixos, amb altres projectes. Com va anar tot plegat?
2: Doncs sí, recentment hem estat a tres fires diferents d'arreu d'Europa, presentant o acompanyant el MaxAI. El MaxAI és un robot separador de residus que incorpora la nostra tecnologia i que es presentava pues, tant a Lyon com a Rimini, a Itàlia, com a Amsterdam. I sí, també fem algunes xerrades a escoles, a col·legis, ens agrada pues, una mica fer difusió, no?, de lo que fem a Sedaco.
1: I si entrem a la vostra pàgina web, veiem, entre d'altres coses, un apartat dedicat a les tecnologies i un altre a les aplicacions. En què consisteix cadascun, exactament?
2: La tecnologia és la intel·ligència artificial. Nosaltres som especialistes en deep learning i el que fem és són algoritmes capaços de reconèixer el flux de residus. És un flux molt complex, dels més complexes del món, perquè pot haver-hi de tot, no? A la brossa, el residu acaba tot, i a més el tenim en males condicions, no? El tenim normalment trencat, xafat, brut, etc. Llavors, ser capaços de reconèixer informàticament tot tipus de materials i d'objectes amb aquest flux és molt complex, i això és el que fem a Sedaco. Com a aplicació principal, pues, som els ulls i una mica el servei d'aquest robot que us comentava, que es diu MaxAI, que és un robot separador de residus que s'instal·la a les plantes de tractament i que ajuda pues, a recuperar més material reciclable. El robot no és nostre, sinó que és una empresa americana que es diu DHS, i aquesta empresa bueno, pues, ens va llicenciar la tecnologia i nosaltres estem dintre del robot permetent-li veure el residu.
3: I escolta, ara parlaves de que us acosteu en algunes escoles i instituts a explicar una mica la realitat dels vostres projectes, el vostre dia a dia. Pels més petits de casa, què oferiu des de Sedaco? Què podem conèixer des de casa?
2: A veure, el que anem a explicar normalment als col·legis, no? Per una banda és tot el món del residu i com és veritat que separar el residu a casa, no? El que diem reciclar a casa, és molt important, però és només un primer pas de tota una cadena que es necessita perquè al final es recuperin el màxim nombre de materials valoritzables possibles. Llavors ens expliquem això, que el que fan a casa ho han de seguir fent, ho han de fer bé, que és molt important, però és només una primera contribució a tota una cadena de reciclatge que és molt àmplia i molt complexa.
1: I vosaltres com veieu el futur? Sou optimistes? Perquè davant de la situació que tenim en general de crisi al nostre planeta, sigui mediambientalment parlant, sigui el canvi climàtic, vosaltres com veieu el futur? Veieu que la gent s'estigui posant les piles?
2: Sí, nosaltres veiem que sí, cada cop hi ha més consciència, no? Com a consumidors, això és molt important, no només com a ciutadans, sinó en el moment de consumir, de posar els calés en algun lloc, cada cop hi ha més, bueno, més voluntat de posar-los en productes i en empreses que facin les coses bé mediambientalment. I també pensem que la tecnologia ha de contribuir moltíssim, i de fet aquesta és la nostra missió, no? I la nostra il·lusió, poder contribuir amb tecnologia a que cada cop reciclar sigui més fàcil i més barat. Pensem que al final hi ha una equació econòmica que és la que ha de sortir bé i ha de ser més barat reciclar que no reciclar.
3: Doncs a veure si és així, amb aquest missatge més esperançador i optimista, que és el que hem de fer entre tots, doncs acabem. Gràcies, Belén Garnica, de Sedaco, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, un plaer.
1: Que vagi bé.

0: societat ens ha portat a viure el dia a dia sense aturar-nos a pensar si realment és necessari comprar tot el que comprem.
1: Anem pel bon camí, però no hem arribat al final, tot el contrari. Això només acaba de començar i encara hem de canviar moltes coses abans d'arribar al residu zero.
2: Bona nit. Sempre ens quedarà la música.

0: Ei,
1: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
5: Sí.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
8: Que bonic el meu país, minúscula immensitat. Quan el coixí és la sorra i els sostres són els estels i els llençols són dues ales que ens enlairen fins al cel. Que bonic és l'Empordà. Una meravella. Ja hi som. Tot una sorpresa i per mi ha estat un regal preciós. Que bonic.
9: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
10: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
11: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. M'he criat.

0: salsa i guamoll.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que la dedicarem a parlar avui de diferents qüestions que afecten al sector agrícola, començant per una de les més importants, el relleu generacional. Per parlar-ne comptarem amb Laia Angrill, ella és pagesa i sindicalista d'Unió de Pagesos i va participar la setmana passada en unes jornades europees per trobar solucions i eines que permetin garantir un relleu generacional. Ens explicarà amb quin o quins països ens hauríem de mirar allà si volem tenir èxit en aquest camp, en el camp del relleu generacional. Però no només ens quedarem aquí, també parlarem amb Roger Palau, portaveu de fruita seca de la FECAC, per fer una valoració de la collita de l'ametlla en una temporada que en principi es preveu bona. I acabarem parlant d'una altra qüestió molt important que també afecta al sector, que són els danys que encara provoca la fauna cinegètica. En aquest cas ho farem donant veu al sindicat JARC. Així que amb tot això, arrenquem.
2: Ràdio Vila-sacra. Amb nom propi.
1: Hi ha hagut moltes vegades que tant a l'Arrela com a la resta de programes d'UA Oleda Ràdio hem abordat la problemàtica del relleu generacional en molts dels àmbits, en el cas que ens pertoca avui, evidentment, en l'àmbit agrari. I aquest relleu generacional és una de les qüestions que es van posar sobre la taula en unes jornades europees que es van celebrar la setmana anterior, i el que volem fer avui és una mica de balanç, d'anàlisi i de valoració de tot el que es va abordar i de què poden servir jornades com aquestes a baixant-ho al camp pràctic. Per això avui que ens acompanya és la Laia Angrill, ella és pagesa i sindicalista d'Unió de Pagesos. Molt bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies també per acceptar a participar. I d'entrada, et faig una pregunta. Són útils jornades com aquestes?
3: Sí, jo penso que sí, sobretot per com es van enfocar. En aquestes jornades van parlar personal dels ministeris d'agricultura de molts països europeus per explicar quines polítiques de relleu generacional fan ells. Ja està bé, perquè a vegades ens pensem que hem d'inventar la sopa d'all i simplement hem d'aprendre de què estan fent en altres llocs.
1: Perfecte. Entrem una miqueta al detall. Quins països hi havia i quines polítiques anaven defensant?
3: Bé, doncs hi va haver, per exemple, els representants d'Estònia i d'Itàlia, que van parlar molt sobre els seus fons de terres, que és una iniciativa que aquí també ja s'ha iniciat, però en el seu cas tenen més de 10 anys de trajectòria. Nosaltres tot just estem al primer, com a Catalunya, i per tant van explicar molt bé, doncs, el funcionament d'aquests fons de terres per la gent doncs, que pugui comprar a un preu regulat, diguéssim, i així evitar l'especulació de mercat. Amb institucions que depenen de l'Estat però que tenen un finançament propi, és a dir, funcionen com una empresa sense beneficis, com si fos una cooperativa, és a dir, no depenen dels pressupostos de l'Estat, sinó que s'autosustenten, que això crec que és molt positiu. I després també van parlar diversos representants de Finlàndia, de Polònia, de França, tant d'entitats bancàries com personal, doncs, de públic, de funcionaris, que van explicar una mica, sobretot centrant-se en el que ells anomenen instruments financers. Sí. És a dir, en lloc d'ajudar el relleu generacional amb ajudes a fons perdut, que també ho fan, però en aquest cas posar en el focus, en derivar, diguéssim, l'ajuda a través de crèdits amb interès subvencionat, amb retorns més llargs, amb períodes de carència també bastant llargs, parlem fins i tot de 5 anys i de retorns de crèdits a 20-25 anys, amb avals que sortien del institut, o com era, el banc Fons d'Inversions Europees, em sembla que es diu, i que per tant, doncs, aquells pagesos sobretot que comencen i que no poden fer front a un aval, que no tenen capital, que no tenen propietats, doncs aquesta és una manera, és una bona manera, similar una mica als préstecs ICF que van sortir aquí, però amb finançament europeu, diguéssim. I això la veritat és que feia molt bona pinta, sobretot a França, per exemple, tenen una molt bona entesa entre el govern i l'entitat financera Crèdit Agricole, i ofereixen préstecs per joves pagesos amb el 100% dels interessos bonificats. És a dir, que aquí estem lluny encara d'aconseguir aquest tipus de polítiques públic o privades, I per tant ara ens toca al sindicat doncs, treballar per aconseguir també aquest tipus d'ajudes i de suport.
1: Clar, deies, estem lluny, vol dir que alguna cosa sí que s'està fent?
3: Sí, ara per exemple sortiran uns préstecs ICO que avala SAECA del Ministeri d'Agricultura. També van sortir diferents línies del préstec ICF, hi havia unes partides reservades per joves de la Generalitat, diguéssim, en la que la Generalitat posava la garantia, em penso, però es van acabar molt de pressa aquestes línies, és a dir, les partides que hi havia per això eren molt petites i per tant el que necessitem és afiançar i millorar, incrementar, no diguéssim, l'esforç que es dediqui a aquest tipus de polítiques.
1: Abans, quan parlaves dels fons de terres, deies que això aquí ja es fa, pels oients que ho desconeguin. D'una banda, o sigui, en què consisteix? I l'altra, quina és la implantació que hi ha aquí a Espanya d'aquests fons de terres?
3: Bé, a Catalunya bàsicament el Parlament ja tenia el mandat des del 2010 de que això s'havia de constituir, perquè hi ha altres països europeus que ho tenen molt desenvolupat i per tant nosaltres anem a la cua amb aquest tema, però no és fins aquest any que s'ha començat amb una primera convocatòria que va sortir a concurs públic amb prioritat pels joves, però que s'hi pot acollir qualsevol pagès, per prioritat dels joves i per les dones, diguéssim, igual que van a la resta d'ajuts, que és bàsicament doncs, per conrear terres que en aquest moment estiguin en desús o de persones que voluntàriament les vulguin cedir al banc de terres. És a dir, els altres fons de terres d'altres països europeus s'han nodrit d'hectàrees bàsicament amb el dret de tanteig i retracte dels governs, amb la compra de terreny per incloure'n en aquests fons de terres. Nosaltres hem començat per una altra banda perquè, bé, nosaltres, ho dic perquè hem estat pressionant, no com nosaltres, bàsicament pels terrenys en desús, ja que així també combatem una mica doncs, el risc d'incendis, l'abandonament del món rural, etcètera, no? El que passa és que aquesta primera convocatòria, gairebé totes les parcel·les, no sé si un 90% de les parcel·les que hi havia eren inferiors a una hectàrea, és a dir, terrenys molt poc productius, degradats al costat de carreteres que agrícolament no són interessants, i per lo tant ara el que estem esperant, no, és que s'incloguin parcel·les més interessants d'entitats públiques com l'Incasol, com el que van ser terrenys expropiats al costat de línies de l'AVE, al costat de línies de tren, de rodalies. Per tant, ja aquí està pendent d'un conveni amb Renfe, no? A veure com ho traslladaran. També de parcel·les expropiades al voltant d'embassaments, de la Txer. És a dir, tot allò que és terreny de propietat pública, tant se val de quina entitat, no? Es pot incloure aquí, i també llavors hi ha l'opció d'incloure-ho als terrenys que estiguin en desús a petició de qualsevol pagès, és a dir, quan es detecta que hi ha una parcel·la en desús, es pot incloure en aquest fons i s'inicia el tràmit per incloure-la en aquest fons, és a dir, se li notifica al propietari, escolti, que vostè té aquesta parcel·la en desús, i seria convenient per tothom que la conreés vostè o que la llogués a algú perquè la conreï. Llavors, si el propietari no ho fa, perquè bé, hi ha algun problema amb l'herència, no sé, potser hi ha gent que no sap ni que té un tros de terra no sé on, no? O diverses raons, doncs al final l'administració inicia aquest procediment per cedir l'ús en règim d'arrendament a un pagès entrant al concurs públic, diguéssim. És a dir, no se li expropia la propietat en cap cas, sinó que només s'obligue al propietari a llogar-ho.
1: En aquestes jornades, clar, em destacaves el que havien explicat o el que havien defensat altres països. Espanya va defensar alguna política?
3: D'Espanya no hi havia cap representant ni públic ni de cap entitat bancària, és a dir, els únics que hi érem Unió de Pagesos a través d'Unió de Uniones, amb una noia que em va acompanyar en una tècnica d'Unió de Uniones, que porta tots els temes internacionals i europeus. I bé, vam intentar sobretot defensar una mica que passava també, per exemple, amb els micropréstecs i amb les entitats de microcrèdit, no?, per intentar vetllar pels interessos de tots els tipus de pagesia, perquè a vegades aquestes polítiques també van encarades a préstecs que la petita pagesia, doncs, amb imports que no són interessants, no?, perquè són massa elevats. I per tant intentar, doncs, incloure, perquè moltes vegades d'aquest tipus de convenis les entitats de microcrèdit queden excloses, o les de crèdit cooperatiu d'entitats i això, i explicar una mica, doncs, la realitat, no?, de casa nostra. Vam estar parlant també de aquestes noves iniciatives europees que hi ha sobre treballadors de... És a dir, feia, per exemple, vam parlar des de Finlàndia, els ajuntaments tenen brigades organitzades de treballadors per suplir els grangers, més les persones que tenen animals que no pas els pagesos.
1: Carai.
3: Perquè aquestes persones puguin anar de vacances o tenir una baixa maternal, o, és a dir, totes aquelles condicions que els autònoms no podem aconseguir. A nivell europeu ja hi ha iniciatives que funcionen, diguéssim, públiques, i també n'hi ha de privades, per tenir, doncs, això, treballadors ben formats que siguin capaços de rotar per les granges a petició del pagès, per intentar, doncs, que la conciliació familiar i personal sigui elevada, ja que aquesta és un dels motius, a banda de les barreres econòmiques, és un dels motius principals pels quals el jovent no escull la pagesia com a canvi de vida. Per la càrrega temporal, no?, que suposa, i el compromís 24/7, no?,
1: sí,
3: algunes granges i tal, que suposa, en comparació, no?, doncs amb el treball assalariat per altri o fins i tot el funcionariat.
1: Clar. O sigui, realment això ja és anar molt avançat, i tant de bo tothom actués d'aquesta manera. Però tu, amb tota l'experiència que tens, tu veus viable o confiaries que això s'acabés aplicant aquí? Que aquestes polítiques s'acabessin desenvolupant aquí?
3: Bé, al final, quan surt el sol, surt per tothom. És a dir, si a altres llocs d'Europa s'està fent això, i hi ha finançament europeu que és igual per tots, es pot fer, es pot tirar endavant. I hem de trencar una mica, jo crec, amb aquesta mentalitat de que som dels pocs països europeus que hem tingut uns governs estatals d'esquerres, però que en política agrària no han sigut precisament progressistes. És a dir, som dos països que tenim una política agrària més liberal, més cap a la dreta, en termes dels límits de les ajudes de granges, que pràcticament no n'hem tingut, a comparació amb França, per exemple, de tota la part de la tinença de la terra. Hi ha molts països europeus on, si no ets pagès, no pots tenir terreny agrari i has d'acreditar formació agrària i que ets realment qui conrea la terra. Això aquí ni pensar-ho,
1: no.
3: És a dir, estem molt molt lluny d'això. Som dos països amb més frau en la PAC. Per tant, ens hem de posar les piles i tenim molta feina per fer, però no és impossible. És a dir, si els altres països ho han fet, és que hi ha les eines legals i financeres per fer-ho. Falta, doncs, la voluntat política i social.
1: La voluntat social potser sí que hi és, la voluntat política, perquè amb el que apuntaves ara, que és veritat que, havent tingut governs d'esquerres amb polítiques agràries, s'ha tirat cap a la branca liberal i de dretes, la confiança... S'hi ha de confiar, però la confiança hi és?
3: Crec que només podem confiar en seguir pressionant. És a dir, no... La confiança s'ha de guanyar, no?, d'alguna manera. De moment penso que no l'han demostrat, i que molt mínim. Per exemple, ara es va pujar l'ajut a la incorporació de joves, aquest procés del Fons de Terres, però que no és útil. Per tant, queda molta feina per fer. Sí.
1: Clar, quan parlem de relleu generacional, àmpliament, diguéssim, amb el concepte, tothom té les mateixes problemàtiques o tota la pagesia té la mateixa problemàtica a nivell de relleu generacional o algun tipus de pagesia té més problemes que algun altre? Aquí també hi afegeixo al factor gènere, no sé si hi ha més problemes per incorporar noies pageses que nois. Quina radiografia, si entrés en més al detall, de la problemàtica del relleu generacional tenim?
3: Bé, ara, a grans trets hi ha una falta de relleu a tots els sectors, però els que més destaquen són sobretot els extensius i en especial l'ovic abrum està tenint moltes dificultats també per aquesta càrrega temporal, no?, de ser pastor, sobretot de treure el ramat cada dia a pasturar. Però és bastant generalitzat i també això pot evolucionar en els propers anys en funció dels sectors doncs, econòmicament més perjudicats, com ara per exemple tenim una crisi bastant forta del sector de la vinya i el vi. Això pot clarament afectar a si la gent decideix quedar-se o no. I en termes de quota de gènere, el que vaig poder observar a les jornades és que estem per darrere, és a dir, nosaltres tenim aproximadament un 25% de titulars d'explotació que són dones, quan hi ha altres països com França o fins i tot Finlàndia que volten el 30-35%, és a dir, podem, en comparació a altres podem millorar, i en termes absoluts també tenim molt per millorar fins que arribem doncs, als 50, no? Idealment.
1: Clar.
3: És una qüestió complexa que combina fenòmens econòmics, no? Sobretot les barreres d'entrada, les dificultats de finançament, d'avals, etc. Però que també té un fort component social, no? Que comentava abans de la càrrega temporal, laboral, de responsabilitat, no? Quan ets tu plenament responsable d'aquesta empresa, d'aquests animals i d'aquesta terra, que es diferencia molt de les altres opcions que hi ha al mercat laboral.
1: De més o menys, i preguntat així a cop de pregunta, amb quin país ens hauríem d'assemblar més dels que van participar a les jornades? Agràriament, perquè clar, agràriament. Això després es pot extrapolar i ens pot sortir malament, però agràriament...
3: No et sabria dir, crec que, per exemple, hòstia, un país que podria ser un model és Polònia. A mi em van sorprendre molt els seus nivells de relleu generacional, és a dir, de tots els joves agricultors que hi ha a la Unió Europea, el 25% són polonesos d'un sol país, que és una bestialitat. Agràriament és un país molt important i la població encara, és a dir, el pes de l'agricultura dins el PIB del país és molt important i té molta extensió agrària, per tant és molt difícil comparar-ho sobretot amb Catalunya, no? Però crec que realment podem aprendre coses de diferents països, en tema de banc de terres sobretot d'Estònia i d'Itàlia, i en tema, per exemple, del que comentava abans, dels crèdits, interessos, etc., crèdits bonificats, avals garantits, contragaranties entre bancs de desenvolupament i bancs comercials, en França. Jo crec que França podria ser un bon per emmirallar-se.
1: Perfecte. Laia, abans d'acomiadar-te, també a nivell de Unió de Pagesos, ara mateix, quins serien les principals o els principals eixos que vosaltres treballeu, les eines de les quals us doteu per pressionar, com deies abans, per aconseguir millores perquè es garanteixi el relleu generacional? Quines línies d'actuació vosaltres teniu?
3: Doncs mira, ara potser la més destacable és que està oberta a la convocatòria de l'ajut al relleu, que és un ajut que ha sortit nou aquesta vegada, aquest any per primera vegada, en el qual es compensa econòmicament el fet de que un pagès que s'ha de jubilar decideixi arrendar-li o vendre-li la seva explotació a un altre pagès jove del seu poble o dels voltants, en lloc de llogar-li doncs, a una gran empresa o de continuar-ho correant amb una empresa de serveis, és a dir, intentar que la pagesia jove doncs, pugui començar o sobretot ampliar la seva base territorial amb la que sustenta la seva explotació. Aquest és el que ens ha ocupat els últims mesos més fort. I hem iniciat ja un procediment amb l'ajuda de serveis per intentar, a través d'uns formularis web, fer emparellaments, no?, entre joves i persones que s'han jubilat o estan a punt de jubilar-se, per trobar-li sortida, doncs, a aquestes explotacions envellides que a casa en tenim, a casa, em refereixo a Catalunya, doncs en tenim moltes, no?, i intentar, doncs, pal·liar aquest abandonament que tenim al món rural.
1: Està tenint bona rebuda aquests aparellaments?
3: Està costant una mica. Encara aquest ajut estarà obert i per això faig crida a tothom que s'ho miri, les bases, si els pot semblar interessant, fins a finals de juliol, no, fins a mitjans de juliol. Però tenim també garantida una convocatòria ja per l'any que ve amb fons del Fons Agrari Ramader. Per tant, el primer any sempre és més difícil, no? La gent encara no coneix l'ajut i s'ha d'anar treballant. Però sobretot jo crec que de cara a l'any que ve sí que hi haurà una rebuda més àmplia.
1: Perfecte, doncs estarem pendents a veure com va. Ara sí, abans d'acomiadar-te del tot, Laia, dificultats que us estigueu trobant aquests últims mesos o traves, com has indicat, a l'hora de voler impulsar projectes, a l'hora de voler desenvolupar iniciatives? La major diria que és la burocràcia, però n'hi hauria alguna altra que us complica el dia a dia?
3: Bé, com a pagesos o com a sindicat?
1: Les dues.
3: Com a sindicat, bàsicament ens trobem amb una lentitud dels processos interns administratius del departament bastant elevada. I per tant, cada normativa nova, cada convocatòria nova d'ajut o d'alguna cosa que es vol treure costa molt de tirar-la endavant, molt temps, em refereixo. I com a pagesos, bé, les habituals, ara fa poc es va aprovar el tractat comercial amb els Estats Units, també, a nivell europeu, i que afegim, no?, per exemple, sectors com ara del cap als productors de carbassa. Vaig llegir l'altre dia que tenen bastant, bé, moltes importacions americanes de carbassa amb les quals no poden competir, i que segueix, doncs, una mica en la línia de Mercosur, no?, al final provocarà una tensió en el mercat creixent quan ja tenim una situació de partida, doncs, bastant complicada.
1: Perfecte, doncs també farem seguiment de veure com es pot millorar o intentar resoldre aquestes dificultats o traves que us podeu anar trobant tant a nivell sindical com a nivell també evidentment pràctica a nivell de pagesia. Ho deixem aquí, Laia Angrill, pagesa sindicalista d'Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per participar avui a l'Arrela i que vagi molt bé.
3: Igualment, merci.
0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
2: Ràdio Vila-sacra. L'entrevista.
1: Avui també volíem parlar de la collita d'ametlla per fer una miqueta de previsions i ho volem fer amb el Roger Palau, responsable de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Si hem de fer una previsió, ens situaríem amb xifres bones aquest any?
4: Sí, per descomptat. Primer tenim el factor que ens estan entrant en producció noves plantacions, fruit de la posada a punt del que es va fer el cultiu ja fa els seus anys, ara estan fixant fruit, i després que hem tingut un any que comencem l'hivern bé, dic, amb bones pluges, i l'absència de faixes gelades. Això fa, doncs, que totes les previsions, i en aquestes alçades que ja estem, ja es pot verificar que l'any serà bo.
1: Abans deies noves produccions. A què et referies?
4: Doncs que, a veure, el seu dia va haver, dic, una revolució a la forma de conrear l'ametller. Vam deixar de pensar com si fos un arbre, dic, destacar, i el vam convertir com un fruiter. Juntament amb les noves varietats que van aparèixer al mercat, doncs fa que avui en dia tinguem unes produccions d'ametlla molt diferents de la realitat pic de fanys.
1: Quan parlem de l'ametlla ara mateix, amb quines serien les principals dificultats que teniu amb el sector?
4: Bueno, és un cultiu molt depenent de l'aigua, és un factor molt, molt important, és la base productiva, i després un dels factors que cada any pot influir, i sempre estem en aquella por, és les gelades tardades, les gelades que hi pugui haver a març, abril, doncs que pot causar danys importants en el cultiu.
1: Perfecte. A nivell de reptes del sector i de demandes també, quines faríeu?
4: Bueno, primer consolidar aquest sistema d'ixó productiu, d'ixó millorant-lo. El canvi climàtic ens ha produït doncs canvis de l'últim moment que ens hi hem d'adaptar a nivell tecnològic.
1: Perfecte, perquè a nivell tecnològic, per exemple, quins serien? Entenc que la intel·ligència artificial a vosaltres us toca una mica o encara no?
4: No, sí, us pot toque. Descomptat. Sempre, no, sempre dic que ens ajuda a fer previsions i a fer models predictius que ens aporten informació. Per descomptat, és una eina més.
1: Perfecte. Si féssim un repàs de les últimes collites, porteu anys bons, aneu oscil·lant bons, dolents, com aneu?
4: Bueno, estic anem pujant primer pel que he dit abans de l'entrada en producció d'aquestes noves plantacions doncs, de fa els últims 15-20 anys. Són sempre... I es continua plantant, eh? Dic, es continua plantant. I això fa que, ni que tinguem alguna dent de serra, la tendència sempre és a l'alça, a consolidar pitjor produccions. Aquesta és platònica. La tònica, dic, en resum, seria que estem creixent any rere any.
1: Perfecte. A nivell d'ametlla, de les dificultats o adversitats que podeu tenir quan parlaves del canvi climàtic, a nivell de, no ho sé, m'ho invento, de fongs, de adversitats naturals, per dir-ho així, que tingueu, hi ha alguna afectació a l'ametlla en els últims anys que us estigui preocupant o que haguem d'estar una mica alerta?
4: Sí, dic això, va... Sí, dic que això va tot lligat al canvi climàtic. El canvi climàtic, he dit que s'ha provocat canvis de l'últim moment. Aquests canvis són l'aparició, dic, de noves plagues. Noves plagues que abans, doncs, per falta de hores, dic, de color, no les podem tindre en els nostres cultius. I l'increment de la demanda hídrica associat al tema, doncs, d'aquestes gelades tardanes, que també poden estar influïdes pel canvi climàtic, i alguns trastorns del cultiu, doncs, que sí, doncs, que li provoquen aquest ja present canvi climàtic.
1: Perfecte, doncs estarem pendents de com va aquesta collita de l'ametlla d'enguany, que com dèiem, en el cas de Lleida, estaria previst un increment de l'11,2% de la collita, arribant a les 7.895 tones respecte a l'any anterior. Roger Palau, responsable de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la Rela i que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Vilasacra. Ràdio
0: Vilasacra. Aquests dies ha estat notícia.
1: I com dèiem al principi, a l'edició d'avui de l'Arrela també volem abordar els danys que causa la fauna cinegètica a la nostra demarcació. És un tema que n'hem parlat tant a l'Arrela com a la resta de programes d'UA Agulla i de Ràdio, però volem saber en quin estat es troben ara i sobretot quina és la resposta que reben els pagesos afectats per poder doncs, sobreviure i mantenir els seus cultius. Per això avui qui ens acompanya és el Xavier Cullerés, un dels pagesos afectats. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: N'hem parlat, ho dèiem, en diverses ocasions, dels danys que provoca la fauna cinegètica, però si féssim un repàs dels últims anys o dels últims mesos, la situació ha millorat, ha empitjorat o està igual?
5: No, la situació cada vegada va pitjor i cada vegada la zona afectada és més extensa. Vull dir, ens trobem, veiem que jo, al meu cas, estic situat al meu terme municipal, Sa Roca de Lleida, termes veïns com poden ser Llardecans, Granadella, Torrebesses, a la millor fa 2 anys quan parlàvem nosaltres que teníem danys de conills, ells deien pues nosaltres no, n'hi ha poc, si és normal. Ara ja estan dient ostres, també tenim danys de conills. I entra per una punta de terme i és com una plaga, no? I que de fet ho és una plaga, va avançant i arribarà un moment que això és, bueno, ja és insostenible en alguns territoris, però ho acabarà sent en general.
1: Clar, suposo que aquí situar l'origen és molt complicat, però els primers territoris on va començar a ser un problema greu i ara, com deia, s'ha anat estenent a la resta, quins serien?
5: Jo crec que quin seria l'origen, no? Suposo
1: sí,
5: que em preguntes.
1: Sí.
5: Clar, jo això no ho sé, però jo puc parlar pel que veig aquí, al meu territori, és que aquí tenim una zona important de cepa, i el tema dels conills ha començat, per mi ha començat dins de la zona de cepa. Perquè, com a tal, les cepes, aquests anys enrere, tenien unes restriccions de caça. És a dir, a l'estiu, al mes d'agost o així, es podia caçar, a vegades segons quins períodes amb gos, segons quins períodes s'ha de caçar sense gos, però les cepes no es podien, està prohibit. Llavors, què ha passat? Aquelles zones, al prohibir, doncs, bueno, allí ha anat multiplicant, però arriba un moment ja s'ha extès, ara ja ha sortit, ja ha desbordat fora de la zona cepa, ens ha entrat a la zona normal, ens ha entrat a la zona del rec, i bueno, ara ja és imparable això.
1: Clar, amb aquesta situació imparable, fins ara, què és el que s'ha fet a nivell administratiu? Quines solucions us han traslladat?
5: Bueno, al començament, com estava dient, donaven permisos per excepcionalitat, quan el coto de casa ho demanava, però sempre donaven els permisos per excepcionalitat fora de la cepa.
1: Vale.
5: No? Fora de la cepa sí, però la cepa no. Llavors, clar, allí pues, el conill ha anat procreant, ha anat multiplicant i ha anat creixent. Ara ja els permisos es donen a tot arreu, dins de la cepa i fora de la cepa. Però encara eren amb restriccions. No es pot portar gossos, no es pot furonar, depèn de quin període. Llavors, pues, això també dificulta la cacera. Vull dir, no és allò que puc anar a tot arreu. No, es limita. Llavors, un altre problema que hi ha és que caçadors, també cada vegada n'hi ha menys, en general, i dins de la part dels conills, a la zona aquesta nostra, també tenim molt problema del senglar, perquè tenim mutxes aquí a la vora, que aquí, doncs, bueno, n'hi ha senglars a patades. I llavors, quan s'obre el període de caça del senglar, com que no hi ha caçadors, s'han d'ajuntar tots, i inclús s'han d'ajuntar els del poble nostre amb el veí, amb l'altre, per poder fer batudes del tema del senglar. El que passa que si se'n van al senglar, no van al conill.
1: Clar.
5: Llavors, no hi ha gent per tot. I bueno, el conill durant l'hivern s'hi caça molt poc. Són quatre caçadors que hi van. I no és perquè la societat de caçadors o els caçadors no vulguin, és que no hi ha gent. I l'administració, al final, ha passat el problema del control, l'ha passat a les societats de caça. I la societat de caça o els caçadors, jo, de la meva manera de veure, no en són ells els responsables.
1: Clar.
5: El caçar és un esport. El que vol sortir a caçar i veu un conill i tira un tiro i el mate, vale, però si vol sortir a caçar i l'únic que vol fer és veure com el gos persegueix el conill i com l'atrapa i el que fa i arriba a migdia a casa i no n'ha matat cap ni ha tirat cap tret, no el pot obligar ningú. Vull dir, i l'administració ha volgut passar el control de la fauna als caçadors, i quan ha vist que no se'n surten, ara volen fer ells el control, venir a les nits, que sí, ho demanes als agents rurals o al departament, demanes, venen una nit aquí, però una nit en un mes.
1: Ja.
5: Maten 200 conills. Ostres, sí, he matat 200 conills. Sí, però n'hi ha 2.000.
1: Ja.
5: No s'hi coneix.
1: Clar.
5: Una altra mesura que costa diners a l'administració i que no és efectiva. Puntualment, si vas a una finca i mates 200 conills, dura uns dies, sí, s'hi nota. Però és puntualment.
1: Clar.
5: Llavors, han tret mesures. El ballat. Clar, el ballat de l'orografia d'aquest territori nostre no són de grans finques. 3-4 hectàrees, 1 hectàrea, diferents nivells, diferents bancals. Ballar això és impossible. Mm-hmm. És que ampliem el territori de tanca metàl·lica per no res, perquè a dins de les finques hi ha una espona, hi ha un turonet. És inviable, perquè a part de ballar-ho és el manteniment.
1: Clar.
5: I ja, bueno, a part de tot això, ja no, és que ja no podem fer res més. Vam començar deixant de sembrar ordi i intentant sembrar el triticale, no?, que suposo que se n'ha parlat aquí al programa d'altres vegades, que és un cultiu que potser el conill no el troba tan apetitós i no se'l menja, però no se'l menja quan al costat té una parada d'ordi.
1: Clar.
5: Però quan, ara que ja portem 3 o 4 anys que el triticale anem sembrant cada vegada més, quan agafes una zona del terme que tot és triticale i no hi ha cap finca d'ordi, els conills acaben menjant el triticale. Els agradi més o menys, però se l'acaben menjant. I clar, vull dir, ja no ens queda cap més cosa que puguem arribar a fer per part nostra. I aquí us busco una manera de d'empestar els conills o de limitar la zona que no crien tant o no sé, esterilitzar-los o com sigui, però caçant és impossible, matant conills és impossible, no hi ha res a fer.
1: Clar, perquè, és a dir, caçant conills és impossible. Si es treguessin algunes de les limitacions o totes les limitacions durant un període més o menys llarg, potser sí que seria possible, o hem arribat a un punt que ni així podria ser possible.
5: Jo crec que ni així. Jo crec que ni així. Perquè a les nits ara sí, està autoritzat, s'ha donat ajuts per comprar visors nocturns i tal. Però al final la feina del pagès no és a la nit clar, anar a caçar, no? Vull dir, és una persona que fa les seues hores treballant durant el dia, el que no pot fer és voltar tota la nit matant conills.
1: I menys
5: la persona que no set caçadora. Vull dir, jo no he set mai caçador i ara per què he de comprar un rifle i començar a tirar bales a tort i a dret si a mi això no me va?
1: No, absolutament.
5: Has de defensar el teu, si vale, però jo no estic avessat a caçar, no. Igual trec l'escopeta i tiro un tiro al peu, jo què sé.
1: Clar.
5: No ho he fet mai.
1: Clar, però que al final... Llavors... No, dic que al final el conill tampoc l'has posat tu.
5: Clar, és una cosa que m'ha sobrevinguda sobre el meu territori, que per... jo no estic... crec i estic convençut que és per una mala gestió de l'administració, igual que els cabalins, i ara tindrem aviat un altre problema, que a part dels cabalins els conills, que són els cabirols, perquè ja els veiem, i en veiem sovint, i això tot ve per una mala gestió de l'administració i al final això pues, se fa ingovernable.
1: Clar, mentre no arribi aquesta solució, vosaltres, els pagesos afectats, esteu rebent ajudes amb indemnitzacions d'alguna manera?
5: No, res. Per part de l'administració, res. Ajuts directes pels danys, res. L'únic que en el cas del cereal, tens assegurança de cereal, que també, bueno, això és una història. Perquè com que normalment és cultiu de secà, també n'hi ha de rec, però en el cas del secà, no? Vull dir, estem parlant d'uns cultius que tenen unes produccions limitades. Enguany la producció, si no tenies afectació de conills, ha estat una mica elevada perquè l'any ha portat així, però estem parlant de cultius amb una mitja en què està secant per aquí de sobre els 3.000 quilos per hectàrea, val? De fet, quan fem l'assegurança de sequera o l'assegurança integral que diem d'agroseguro, tenim assignats una producció que no la determinem nosaltres sinó que la diu agroseguro, no? Que ve a ser sobre els 3.000 quilos i a mi no me deixen assegurar més que aquests 3.000 quilos. Vull dir, la garantia me la donen pels 3.000 quilos. Però en el cas de fauna, primer que jo he de fer el parte de fauna abans del 15 d'abril, quan moltes vegades sí que és molt evident l'any de conills, però moltes vegades fins que no estàs a les vigílies de cosechar no es veu el dany que ha provocat el conill.
1: Clar.
5: Amb el sentit que hi ha vegades que el conill entra, menja i l'ordi ja és incapaç de tornar a refer-se, sinó que ja es queda allí la terra blanca i ja no queda res, però hi ha vegades que segons com va la primavera el conill s'ho menja o arrasa i si plou una mica l'ordi torna a rebrotar. Però aquell ordi, quan arriba el mes de juny, com que ha naixut, per dir d'una manera, el mes d'abril, quan el conill ja l'ha deixat de menjar, ha tornat a fer-se, quan arribes al mes de juny, aquelles espigues no hi ha res, no han tingut temps de fer gra. Val? Llavors, allò ho veus en el moment de cosechar, dius, ostres, mira, tota la zona aquella que s'ha menjat els conills, sembla que l'ordi s'hagués recuperat, però quan vas allí, aquella espiga està fosa, no hi ha res dins. Va, això ja no t'ho cobreix, l'assegurança, perquè el part te l'havies d'haver fet abans del 15 d'abril.
1: Clar.
5: Per tant, si tu te'n dones compte al mes de maig o a mig maig, ja no pots fer parte, ja no et cobreix. Aquesta per una banda. Tenint en compte que tu haguessis fet el parte abans del 15 d'abril, el 20% del dany ja és una franquícia que la tens que assumir tu. És a dir que el 15 d'abril ja només fem parte de les finques que creiem que passem del 20% de danys. Val?
1: Clar.
5: A més, el problema el tenim, que una finca que has fet un parte de conills, quan ja és el segon any, ja et penalitzen. A part del 20% de franquícia, Agroseguro te trau el 25% dels quilos que tenies assegurats. És a dir, si tornem als 3.000 quilos aquells que Agroseguro ens deixa assegurada aquella parcel·la, el segon any ja no es tenim 3.000, ja hem de restar el 25%, i d'en aquell 25%, el 20% de l'any l'han d'assumir nosaltres. És una mica complicat en xifres, potser, però perquè veig que es va restant. Això és el segon any. El tercer any en resten un altre 25% de la producció. Uh-huh. I el quart any, aquella finca ja no ens la deixen assegurar. Clar, si això l'any de Conills va ser un any puntual, dius, bueno, mira, no, el primer any no he perdut res i tal, però com que ja anem any rere any amb la mateixa història, ara ja tenim finques que ja no les podem assegurar.
1: Clar. Clar, però
5: més,
1: o sigui, no només, o sigui, no les podeu assegurar, però tenint en compte que el problema no s'ha solucionat, és que el perjudici que arrossegueu, o sigui, que cada vegada és més gran.
5: És
1: insostenible.
5: Correcte.
1: O sigui, vist des de fora, vist des de fora, a nivell de xifres, amb números, això és insostenible.
5: Sí, no, jo dic que el món de l'agricultura i el món del cereal de secà, sobretot, i ja et dic que les parcel·les de rec també comencen afectacions, eh? Vull dir, en aquests termes que hi ha tant conill, al final el conill no distingeix si s'acau el rec, el que vol és menjar i es menja el que troba. I gent que ara fa panís, que ja ha fet panís primerenc, doncs en zones on hi ha molts conills se li mengen el panís que surt. Vull dir, és que ho afecten a tot arreu. Però el que l'administració, amb la seva burocràcia i les seves històries, no ha aconseguit que es fotre terra al pagès, el conill jo crec que ho arribarà a aconseguir, eh? Uh-huh. Vull dir, el conill està posant en una situació d'inviabilitat de segons quines explotacions de les seves afectacions. I les mesures aquestes, bueno, a l'arbrat l'administració et paga els protectors, no sé què et paga el ballat. Tot això no ens porta enlloc, no soluciona res, tot això.
1: Clar. Pels oients que ens estiguin escoltant i que hagin aterrat ara al programa, quina diferència, o sigui, per què els conills diferencien, o quina diferència hi hauria entre cereal de secà i cereal de rec?
5: No, n'hi ha cap de diferència, no n'hi ha cap. El que passa és que en les zones de rec, segons com, si el conill comença a menjar a l'hivern, quan arribes a la primavera, quan tires la bob de cobertera i engegues el rec, a vegades el cultiu va més de pressa creixent que el que menja el conill.
1: Val.
5: No? I arriba un moment que el conill, quan allò ja ho troba dur, que l'ordi o el blat que tinguis comença a passar d'herba, a passar en un estat ja de friolament, que ja comença a canonar, doncs a la millor l'animal ja troba el cultiu més dur i a la millor la vora hi ha un plantat d'arbres, de presseguers, d'ametllers, d'olivers, del que sigui, que hi ha una herba més tendra, i pues, deixa allò i se'n va cap a l'altre cantó.
1: Va
5: al secà, si tens ordi en un bancal i el veí al costat té ordi igual, tot porta el mateix nivell, com que no hi ha res més, mentre es poden ells mengen allí. I com que ja no tens aigua per fer tirar el cultiu, per forçar-lo a la primavera ni res, pues, arriba un moment que aquell cultiu es queda allí.
1: Clar, amb tota aquesta radiografia que hem anat fent, és a dir, si et pregunto pel futur a curt termini, realment l'opció és canviar de cultiu?
5: Sí, però amb un secà ja ho canviem de cultiu. Ja, el percentatge de la majoria de les explotacions que ens afecta el conill, estem passant d'explotacions complint la norma d'un, no? que el principal cultiu crec que era per ser el 70% de la d'un, era l'ordi, uh-huh. Ens està variant i el principal cultiu avui ja és el triticale. Uh-huh. Llavors el triticale no és tan rendible, no ho produeix tant. Sí, però de moment el conill no li afecta igual al triticale que a l'ordi.
1: Ho
5: torno a dir, perquè jo ja ho he vist, i ho he vist amb explotacions al rec. Gent que fa farratge perquè té bestiar i necessita fer farratge, sembrava arraigrats al mes d'agost-setembre per tindre arraigrats a l'hivern pel farratge per les ovelles, va arribar un moment que els arraigrats ho van tindre que deixar de fer perquè els conills se'l menjaven tot. Van provar de fer i triticale, i mentre es van fer algun bancal de triticale barrejat amb el arraigrats, amb finques on hi havia bancals de arraigrats i bancals de triticale, el conill seleccionava i continuava menjant el arraigrats i el triticale no el tocava. Mm. En el moment que van deixar de fer arraigrats i que ho van fer tot de triticale, els conills van arrasar el triticale perquè no hi havia res més.
1: Clar.
5: Entens? Vull dir, és que això és natural.
1: Clar, és que realment no. Ni canviant de cultiu us pot assegurar que no tornareu a patir danys de conills.
5: No, evidentment, evidentment, perquè no sé, avui els, jo ara no t'ho sé calcular estadísticament, no? Però vull dir, no et sabria dir quants conills per quilòmetre quadrat tenim aquí al nostre terme, però quan arribarem al mes d'octubre, que aquests conills, encara que se n'hagi mort algun perquè s'ha caçat o perquè l'ha atropellat un cotxe o perquè se l'ha menjat un àguila o se l'ha menjat una guineu, però quan arribarem al mes d'octubre i tornarem a sembrar, aquests animals mengen i menjaran tot el verd que trobaran, sigui ordi, sigui blat, sigui triticale, ells han de menjar.
1: Clar.
5: I això no es pot parar, vull dir, no es pot parar. I caçant, torno a dir, caçant és impossible. Jo he sortit a la nit amb els rurals a matar conills i, bueno, clar, arriba un moment que quan el cereal ja es fa una mica grosset ja no es veuen, ja no pots entrar per dins de les finques amb el cotxe i ja no ho pots controlar, i això és imparable, és imparable.
1: Clar, quan us reuniu amb administracions, en aquest cas des de JARC, però també m'imagino des de la resta de sindicats agraris, d'entrada, què us traslladen ells quan vosaltres els hi traslladeu la situació i que patiu i que és ineficient les mesures que s'estan prenent? D'una banda, què us traslladen i també què us prometen de com poden, creuen ells que es pot acabar amb aquesta situació?
5: Mira, jo he estat en reunions amb el JARC, amb l'administració, i fa més de 10 anys que estem reclamant el control de caça, i sempre el que s'ha fet ha set pedaços, i no es vol afrontar mai el problema, com se diu, no? Agafar el toro per les banyes. Només cal veure, i jo m'ho miro ara ja com un ciutadà, deixant de banda que sigui Dijar, que sigui d'on sigui. Ha hagut el problema de la PP a Barcelona i s'han posat tots els mitjans que ha fet falta per intentar controlar els senglars de Collserola, i tot i amb això feia rai. No, perquè van sortir un brots i el radi es va amplant. Ara sembla que ja no hi és perquè no se'n parla, però tant en tant agafes el diari i 5 positius més i es va ampliar. I aquí s'ha posat una mica de diners per fer alguna mesura. Un any s'han donat cartutxos a les societats de caçadors, ara ha sortit una línia d'ajuts per protectors i per ballat, però torno a dir, però això no serveix per a res, és perdre el temps. I l'administració, allò de dir ser una mesura dràstica, de dir, ostres, no sé, què hem de fer? Hem d'intentar una mesura d'exterminació, perquè al final això dels conills és que és com les rates, jo m'ho miro com les rates. Jo crec que fins que no hi hagi alguna malaltia que es declari que l'estan propagant els conills, l'administració no hi posarà mà. I és que ara com ara no està fent res, tot això que està fent i no res és el mateix. Van donant, sí, moltes bones intencions, farem això, farem allò, però el problema el continuïn tenint, i cada vegada més extens. Hi ha més termes, hi ha més zones, i això no es pare.
1: Clar, tu, Xavier, a nivell particular, et consti d'algun pagès que s'hagi rendit, que hagi dit, mira, fins aquí, perquè és que no vull canviar de cultiu, o no puc canviar de cultiu, pel que sigui, pel que els anys ja són molt alts, plego, per aquest motiu.
5: No, el pagès no plegarà, si és un pagès, entre cometes, normal, professional, no plegarà, no plegue, perquè a no ser que tinguis només tota l'explotació de cereal i depenguis del 100% d'allò, que normalment no és el cas, però sí que tenim finques que dius, ostres, jo aquesta finca ja, l'any que fa de conills, la deixo abandonada. Això sí que n'hi ha de finques així, sí, tant. No tota l'explotació, perquè a lo millor d'una explotació, jo què sé, un pagès que pugui tindre 50 hectàrees, pues, on té més danys de conills, pues, són 10 o 15 hectàrees, pues, hi ha gent que diu, pues, aquesta finca jo ja la deixo, no hi feia res. Perquè total, el seguro ja no me la deixa assegurar.
1: Clar.
5: Si sembro, he d'assumir jo tot el risc i ja ho veig el que m'està sortint, doncs, bueno, aquesta la deixo, l'abandono, la declaro de guaret a la d'un, mentre es pugui la declarar de guaret, i si no, doncs que estigui abandonada.
1: Clar.
5: Però el que no puc fer és invertir en un cultiu com el cereal de secà, que els marges estan super, super ajustats i limitats. El que no podem fer és fer una despesa ja quan tens el 80 o 90% de possibilitats de que no culli res. Deixem-ho.
1: Tu has plantejat deixar alguna finca?
5: Sí, jo he deixat finques.
1: N'has deixat, eh?
5: He deixat finques perquè no és rentable, no pot ser, eh? I ara mateix, mira, avui ara estem acabant de cosechar, ara el problema, sense els conills, ara el que és els rastolls, no hi ha res, hi ha la palla seca, no hi ha gens d'herba, a més amb aquestes calors, la mica d'herba que hi havia està tota seca. El problema se'ns trasllada a les finques de rec, a les finques d'arbrat. Jo tinc arbrat amb rec, el problema el tenim allà en les mangueres, Hi ha una densitat també de conills, doncs la mateixa que hi ha al secà la tenim allí, els animals van allí, busquen la manguera.

0: no l'aprofitem, i a més la finca no es rega bé, perquè evidentment no arriba l'aigua on ha d'arribar.
1: Doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta situació, aquests danys provocats per la fauna cinegètica. Xavier Cullerés, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar el problema que hi ha i a veure si aquesta administració, que de paraules o de bones paraules en té moltes, però de fets, els fets els van de les mans, perquè no en pot cap.
1: Gràcies i que vagi bé.
0: Molt bé, vinga, gràcies.

I fins aquí l'edició de l'Arrelada d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uau.cat, a través del qual ens poden fer arribar aquelles qüestions que considerin que mereixen ser tractades en aquest espai. arrela@uau.cat. Gràcies per la confiança i nosaltres ens hi tornem a posar la setmana vinent, a la mateixa hora. Que tinguin un bon dia.

0: Parquers que ningú respon.
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.
3: Bona nit.
4: Escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Vides, memòria, comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.

senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui ens acostem a l'obra de la novel·lista, narradora, assagista i política italiana, Natalia Ginzburg, per assistir a la representació de l'entrevista. Natalia Levi neix a Palerm, a l'illa de Sicília, el 1916. Filla de Giuseppe Levi, d'origen jueu, i de Lídia Tanzi, catòlica, rep una criança i educació basades en l'ateisme. Passa la majoria de la seva joventut a Torí, on el seu pare, un biòleg estudiós de l'anatomia microscòpica, exerceix de professor a la universitat. La seva llar es converteix en un lloc de pas habitual d'intel·lectuals, activistes i industrials convidats pels seus pares. Amb només 17 anys, publica el seu primer relat a la revista Solaria, sota el títol de I Bambini. El 1938 es casa amb Leone Ginzburg, de qui n'adopta el cognom legal i artístic, i que és el pare dels seus tres fills. El 1941, tot i que Natalia viu relativament lliure d'atacs a la seva persona a causa del seu origen, degut a les activitats antifeixistes de Leone, ella, el seu marit i els seus fills es veuen obligats a un exili interior a un petit poble deprimit del sud d'Itàlia. El 1942, durant el període més antisemita de l'Itàlia feixista, publica la seva primera novel·la, L'estrada que va incitar, sota el pseudònim d'Alessandra Tornimparte. Com a opositors del règim de Mussolini, el 1943, Natalia i Leone viatgen en secret a Roma per tal de publicar un diari antifeixista. Allà, però, Leone és arrestat, enviat a presó i greument torturat fins a la mort el 1944. El 1947 apareix la segona novel·la de l'autora, Stato così. A banda, escriu també nombrosos assajos literaris que giren al voltant de la seva experiència durant la guerra i la del seu marit, la seva identificació amb la seva identitat jueva i la reflexió profunda sobre qüestions relacionades amb la guerra i l'Holocaust. El 1950, Natalia torna a contraure matrimoni, ara amb un estudiós de la literatura anglesa, Gabriele Baldini, amb qui s'instal·la a Roma. D'ençà d'aleshores, la seva activitat literària va en augment i inicia el seu període més prolífic amb novel·les com ara Tutti i nostri ieri, de 1952, Valentino, de 1957, La voce della sera, de 1961, L'essico familiare, de 1963, Caro Michele, de 1973, o Família, de 1977, i guions teatrals com Ti ho sposato per alegria, de 1968, Paese di mare, de 1971, o L'intervista, el guió que avui posem en antena. Com moltes altres prominents antifeixistes, durant un temps va ser membre del Partit Comunista Italià i fou elegida membre del Parlament com a candidata independent el 1983. Natalia Ginzburg mor a Roma el 1991, a l'edat de 75 anys. L'adaptació catalana de l'entrevista és obra de l'escriptor barceloní Ignasi Roda i Fàbregas. Marc Roura, un jove periodista, arriba per entrevistar en Joan Turull, un important estudiós per qui sent una gran admiració. Però en Joan no és a casa, i el jove periodista estableix conversa amb Laia Pijuan i Anna Turull, parella i filla d'en Joan, respectivament. Al cap de poc més d'un any, l'escena es repeteix. De nou, l'entrevista perduda. I de nou, en Marc i Laia neix un intercanvi senzill i una intimitat que barreja somnis oblidats amb esperances, relacions trencades amb d'altres que prosperen, il·lusions i decepcions, èxits i pèrdues, amor i odi, és a dir, la vida. Gairebé 10 anys més tard, Marc, que ja ha deixat el periodisme i ha perdut tot l'interès per entrevistar en Joan, torna a visitar Laia. En Joan, retirat de la vida pública a causa d'una profunda crisi depressiva, és a casa. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 2005 sota la direcció de Joan Garrigó i amb les veus de Rosa Aguado en Laia Pijuan, Glòria Salvador com Anna Turull. Joan Salvador és en Marc Roura i Margarida Fabregat, la senyora Maria. El muntatge musical de Nina Mataix i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Aquí comença l'entrevista de Natalia Ginzburg.

0: Bon dia. Qui és vostè?
1: Sóc en Marc Roura. Sóc de l'Àries.
0: Jo sóc Balança.
1: Ah, no, no m'hi he explicat. L'Àries és un setmanari. Un setmanari que faig jo i un amic meu. No és el meu signe del zodíac. El meu signe és un altre.
0: I a qui busca?
1: El senyor Joan Turull. Ahir vaig parlar amb ell per telèfon i em va citar per aquest matí. Li he de fer una entrevista.
0: No hi és.
1: No hi és?
0: Ha marxat.
1: Com que ha marxat? Però si he vingut expressament de Girona. He fet vora de 4 hores en cotxe.
0: Quin cotxe té?
1: Un 4L. Però per què li interessa el cotxe que tinc?
0: Per res. Només era una pregunta.
1: Com és possible que hagi marxat? Si m'ha citat ell mateix.
0: Ha anat a Lleida? El van trucar ahir per la tarda. Em penso que era per participar en una taula rodona sobre política econòmica. No ho sé ben bé. Això és el que em va semblar entendre. Segurament se li deuria oblidar quan va quedar amb vostè. És molt distret. Tenia el seu número de telèfon?
1: No. Ostres, quina badada no haver-li donat el meu número de telèfon. I a més no hi figura la guia.
0: Si vol, el pot esperar. Segurament tornarà cap al tard. S'ha endut el cotxe.
1: Quin cotxe té?
0: Un BX. Per què li interessa el cotxe que té?
1: No, per res. Només era una pregunta. Segur que tornarà al vespre? Perquè si és així, l'esperaria.
0: I tant, que el pot esperar. Lleida no queda massa lluny. Potser a uns 80 quilòmetres.
1: No se li pot trucar per preguntar-li a quina hora tornarà.
0: Telefonar-li? On? Només ha dit que anava a Lleida a una taula rodona. No ha dit res més. No tinc ni idea d'on se celebra aquesta taula rodona.
1: El cas és que no voldria ser un destorb. Potser que l'esperi al bar del poble.
0: No, de cap manera. El pot esperar aquí. No es mogui. Asseguis.
1: És molt bonica aquesta habitació. Tota la casa és molt bonica.
0: Què és el que li troba de bonic? És una casa vella que cau a trossets. Era dels pares d'en Joan. De primer en Joan vivia a Barcelona, però després va venir a viure aquí amb la seva germana petita, Anna. Som més germans i germanes, però només sabem l'Anna. Des que es va mudar, odia Barcelona. I té tota la raó. És una ciutat fastigosa. Ho veu? Fins i tot jo odio Barcelona. Aquesta casa, però, és massa isolada. I mai no veus ningú. Per comprar el menjar, s'ha de caminar fins al poble. Mitja hora a peu. Només hi ha una botiga on hi venen el pa i poca cosa més. També venen cafè, però és dolentíssim. Jo no condueixo i, a més, no tinc cotxe. Només en Joan té cotxe. Jo tinc una bicicleta.
1: És bonic viure a la muntanya.
0: No n'és gens de bonic viure a la muntanya. Però també és un fàstic viure a la ciutat. Barcelona és fastigosa. Vostè viu a Girona?
1: No, a Santa Eugènia de Ter.
0: Girona també és fastigosa. Fa un temps vaig haver de viure-hi una temporada. El seu poble també deu ser fastigós.
1: Fastigós? No, s'equivoca. Jo visc en un àtic dubles a l'Avinguda Catalunya i des de la meva terrassa es pot veure el Ter.
0: Els rius que passen per les grans ciutats són fastigosos. Són de color groc de pixum de rata. El pixum de rata és verinós i... Si en veus una gota, et mors.
1: Però jo no en bec d'aigua del Ter. Només el veig des de la terrassa. No hi penso en el pixum de rata.
0: I per què no hi pensa? Jo hi penso.
1: Espero que vingui aviat el senyor Turull. Tinc tantes ganes d'entrevistar-lo. He anat a dormir molt tard per preparar-me totes les preguntes. M'havia oblidat que el meu magnetofon estava trencat i, mira, he hagut de demanar-li-ho a un amic. Aquest matí he sortit d'hora cap a Girona. M'he posat 3 despertadors, 3, perquè tinc la tendència a dormir-me. El cotxe no em tirava i he hagut de portar-lo al taller perquè se'l miressin. Feia molta calor. I tenia tanta set que m'he fet un fart de prendre cafès amb gel pel camí. Fins a arribar a Viella tot semblava anar bé, però després m'he perdut. A la fi he vist el poliesportiu. Ell m'havia parlat d'un poliesportiu, d'una Figuera i d'una Cruïlla. Després he vist el camí que sortia del mig dels sembrats tal com m'havia dit. A la fi he trobat la tanca de ferro. He tocat la campana, però no ha vingut ningú. I he esperat prop de 10 minuts. A la porta hi ha un rètol que posa atenció amb el gos. Però no he vist ni rastre del gos. Afortunadament, perquè no m'agraden gens els gossos. Després ha vingut una noia i m'ha obert. Una noia amb texans i un jersei blanc amb una palmera dibuixada. Tenia el cabell molt llarg i ros, ple de rínxols que li queien per l'esquena.
0: Era l'Anna, la germana d'en Joan.
1: És molt jove. 15 o 16 anys, potser?
0: 17.
1: Ha estat molt amable. M'ha dit que podia aparcar el cotxe en el jardí. L'he posat prop del mur sota un cobert on hi havia unes garrafes buides.
0: Com ho sap que són buides?
1: No ho sé. M'ho ha semblat perquè estaven plenes de pols.
0: Certament són buides.
1: No tenen gos. Jo no estimo gens els gossos. Els meus pares l'any passat es van comprar un gos i estan boixos per ell. Viuen a Castelló d'Empúries. Quan vaig a visitar-lo sempre me'l trobo als peus. És un gos brut, gras i amb les potes tortes. No el puc suportar. La darrera vegada em va mossegar. Vaig fer posar l'antirràbica. Meu pare em va dir que era un exagerat.
0: Jo no tinc pares. Va morir quan era petita. Em va criar la meva àvia, però ara fa temps que és morta. No tinc ningú.
1: Com és que tenen el rètol "Atenció" amb el gos a la tanca? No he vist cap gos per enlloc.
0: Teníem un gos, però es va escapar. Es va escapar ara fa uns 10 dies. En Joan no vol treure el cartell perquè creu que tornarà. La veritat és que no era un gos massa perillós. Era un gos petit, carinyós i més aviat tranquil. Parlo en passat perquè em sembla que no tornarà. El rètol, naturalment, està adreçat als lladres.
1: Quan he baixat del cotxe, aquella noia i jo ens hem mirat. Anna. M'ha dit que es diu Anna. Ai, és bonica l'Anna. Arrugava el front i es llepava una grenya del seu cabell. Li he dit que tenia una cita. M'ha contestat que podia entrar. No m'ha dit que el senyor Turull no hi era. El seu germà. El senyor Turull és el seu germà, oi? No m'ha dit res ni de Lleida, ni de la taula rodona. Duia una velleta. S'ha posat a rentar l'escala. Jo he entrat a la casa i ha sortit vostè.
0: Li agrada fregar les escales. La casa és ben bruta, però les escales són sempre netes. Tota la casa fa fàstic. El dilluns i el divendres ve la senyora Maria a fer neteja. Però la senyora Maria no està feta per netejar cases. Llença un cubell d'aigua al terrat, després s'asseu a fumar una cigarreta i diu que està cansada. Després diu que ha d'anar a cuidar la seva mare, que viu al costat. La senyora Maria i la seva mare viuen a prop, sí. Són els únics veïns que tenim. A mi no em fa res que la casa estigui bruta. Jo tampoc estic feta per netejar cases.
1: I per què està feta vostè?
0: No ho sé. Encara no ho he esbrinat. Pinto roba, sap? No em desagrada pintar robes, però tinc la impressió que podria fer alguna altra cosa. Quina? No ho sé. Els meus estampats els porto a Viella. Hi ha una senyora que em fa vestits i els ven. Em paga molt poc.
1: Té problemes de diners?
0: No en tinc, de problemes amb els diners. La meva àvia em va deixar uns pisos a Barcelona i els tinc ben arrendats. En Joan sí que té problemes de diners. Mai no té un duro i jo l'he d'ajudar. I quan té una mica de diner, de seguida el gasta. És massa generós en Joan. En canvi jo sóc massa garrepa. No sempre, però de tant en tant em venen atacs de garrepa. Em fa ràbia que els meus estampats me'ls paguin tan malament. I vostè té problemes de diners?
1: Alguna vegada. Em cal treballar força. Col·laboro amb algunes revistes i diaris. Em paguen força bé. Clar, he d'ajudar els meus pares. Però jo també sóc una mica garrepa. Abans d'alimentar un gos, prefereixo gastar-me'ls en mi mateix. I així que l'Anna és la germana del senyor Turull. Vostè deu ser la seva dona, oi?
0: No. La dona d'en Joan viu a Barcelona. En Joan té un fill, un nen de 6 anys. Està boig pel noi. La seva dona és una filla de puta. No va voler el divorci. És clar que ell tampoc el vol. Jo no sóc la seva dona, sóc la seva companya. La seva mistensada. Només fa alguns mesos, des de l'hivern. Bé, això de viure amb ell és una manera de dir. Va sempre d'un lloc a l'altre. Sempre el criden. És increïble les vegades que l'arriben a cridar. La nostra relació durarà poc, sí. L'octubre que ve me n'aniré a Austràlia.
1: Austràlia? Com és això?
0: Tinc una cosina que viu a Melbourne. Ensenya història a la universitat. Em va escriure per dir-me si volia anar amb ella per fer-li les feines de la casa i cuidar-li els fills. Té 4 fills. El més gran en té 12 i el més petit en té 3.
1: I per què vol anar a Austràlia si no té problemes de diners?
0: Perquè sí. Per veure si m'agrada estar a Austràlia amb la meva cosina.
1: Però vostè m'ha dit que no està feta per netejar cases.
0: No estic feta per netejar cases a Catalunya. Però potser a Austràlia. Pot ser completament diferent.
1: I els nens? Està feta per cuidar nens.
0: Depèn dels nens. Depèn del temps que m'hi hagi de dedicar.
1: Aleshores?
0: Aleshores què?
1: No es trobarà malament a Austràlia amb 4 nens, sense temps per vostè i tot el dia pendent d'aquelles criatures?
0: Potser sí que em trobaré malament. No n'estic segura.
1: No té fills, vostè?
0: No, no n'he tingut mai. I vostè?
1: Jo tampoc.
0: Alguna que altra vegada en Joan porta el seu fill aquí. Només de veure'l ja em cansa. És un nen molt graciós, però mal educat i mal criat. La mare l'ha dut pel camí, la mala puta. Això li ve d'aquella mala puta.
1: I per què li diu mala puta?
0: Perquè vull.
1: I no li sabrà greu deixar el senyor Turull quan marxi a Austràlia? El senyor Turull, el seu company, el seu amistançat?
0: La nostra és una convivència difícil. Ell marxa sovint. Per altra banda, quan estem junts, només fem que discutir. Discutim com idiotes.
1: I de què discuteixen?
0: De tantes coses. Dels diners. Ell és molt generós. Jo tinc atacs d'avarícia. De la casa, que és vella. De la senyora Maria, que ell troba que la tracto fredament. De la seva germana, que ell creu que la tracto autoritàriament. Dels meus estampats, que ell troba que tenen colors massa esllanguits. De les aspirines que s'han acabat i que no ens hem recordat de comprar-ne. Del gos que s'ha escapat. De les formigues que hi ha a la prestatgeria on hi posem el pernil. De la meva cara trista quan ell està alegre i al contrari. Quan ell està trist, jo estic contenta. Del diari que jo faig malbé i a ell li agrada conservar. De la cara de pomes agres que faig quan porta el seu fill. De la cara llarga que faig quan porta els seus amics i que jo els trobo molt avorrits. Per totes les persones que porta a casa i amb les quals no tinc ganes de parlar perquè no els trobo interessants. De què discuteixen la gent? La convivència és difícil. Vostè no ha viscut mai amb ningú?
1: No. Jo només he viscut amb els meus pares. A casa meva estic sol. Sap què? Em penso que discuteixen per inèrcia.
0: Sí, per inèrcia. Però és una inèrcia nascuda d'una convivència tediosa i difícil.
1: I com és que el senyor Turull no procura evitar aquesta inèrcia? Les aspirines, les formigues... No deu ser sempre fora de casa.
0: No, però quan hi és, quan és aquí, no em deixa mai en pau. Fica el nas per tot.
1: Em dóna la sensació que no té massa interès d'anar a Austràlia.
0: És cert.
1: Aleshores?
0: Aleshores, ja ho veurem. Quan li vaig dir a en Joan que volia anar a Austràlia, no em va dir res. L'endemà em va portar 4 discs per aprendre anglès. Crec que va ser una manera de dir-me que me n'anés aviat.
1: No ho puc creure. Se'm fa difícil de creure. Puc fer-li una pregunta?
0: Sí, endavant.
1: No se sent humiliada d'estar amb una persona que no la tolera i que vostè no tolera? Per què manté aquesta situació? És una qüestió d'orgull?
0: La convivència és molt difícil, però és més difícil la separació. El coneix personalment?
1: No, jo no el conec en persona. He llegit el seu llibre i l'he sentit parlar moltes vegades a les seves conferències. Sempre l'he vist i m'ha fet una gran impressió. Alt, prim, pàl·lid, amb la barba de 4 dies, amb aquella mà que mou l'aire delicadament, amb elegància. Parla molt bé.
0: Tartamudeja una mica.
1: Tartamudeja una mica, sí, però no importa. A la gent li agrada. La gent està cansada que li parli molt de pressa i de manera avorrida. Ell mesura les paraules i quan vol dir alguna cosa sembla que ho faci des de la panxa. Té una veu ronca, com rugallosa, fosca. Quan escoltes la seva veu se't queda molt de temps a l'orella. és un gran orador.
0: Un gran orador tartamut.
1: No té massa bona predisposició per ell. No és massa objectiva.
0: El que és cert i no hi ha més.
1: Jo tinc una gran admiració per ell. Ahir que parlàvem per telèfon, la seva veu rogallosa em va subjugar. Després vaig anar a la cuina per fer-me una mica de sopar i em parlava a mi mateix imitant aquella veu rogallosa i fosca. Ho faig sovint, això de parlar sol. Va ser molt amable amb mi per telèfon. Em va donar totes aquestes indicacions per trobar el camí. La figuera, la cruïlla... Semblava força content de la meva proposta i de ser entrevistat. Després arribo aquí i em deixa plantat sense cap nota.
0: En Joan, les entrevistes sempre li han agradat, però quan arriba el moment, li en passen les ganes. Fuig. Ho ha fet moltes vegades.
1: Però aquesta vegada ha hagut d'anar a Lleida. L'han trucat, oi? Era una urgència?
0: Això sembla.
1: I tornarà al vespre? Vostè creu que tornarà al vespre?
0: Així ho crec. De tota manera, tu espera'l aquí.
1: Em diu de tu? Així doncs, utilitzem el tu. Ja m'agrada. Jo sóc de la vella escola. Tinc tendència a tractar de vostè la gent quan no la conec. Té raó. És bonic parlar-se de tu.
0: Ets jove, però ets un jove de la vella escola.
1: Tinc 30 anys, sóc un jove de la vella escola.
0: Segons tu, tot és bonic. Aquesta casa és bonica. El cabell de l'Anna és bonic. El riu Ter... El pixum de rata, parlar-se de tu. I en canvi, ho veig tot lleig. Som ben diferents. De quin signe ets?
1: Taure.
0: I jo sóc balança.
1: Ja m'ho has dit. Encara no havies entrat per la porta quan ja m'ho has dit.
0: Vols un cafè?
1: Per què no?
0: Anna, fes un cafè.
2: El cafè s'ha acabat.
0: S'ha acabat? Vaja... Era per aquest periodista que ha vingut pel teu germà per fer-li una entrevista. Una entrevista per ser publicada en un setmanari.
1: L'Àries.
0: L'Àries. No l'he sentit anomenar mai, aquest setmanari.
2: Jo tampoc.
1: Perquè encara no ha sortit. El primer número sortirà al setembre. Serà un setmanari de política, de crítica, de cultura. El fem jo i un amic meu, Agustí Espada. El coneixen?
0: No, no el conec.
2: Jo tampoc.
1: És molt intel·ligent.
0: Aquest periodista ha trucat a la porta i no ha anat ningú. Per què no has anat a obrir?
2: Estava dutxant-me. Per què no hi has anat tu?
0: No l'he sentit. Des d'aquesta habitació no se sent la campana de la porta. Com és que no li has dit que en Joan no hi era?
2: No m'agrada parlar amb gent desconeguda. Podria ser un lladre.
0: Si et semblava un lladre, per què l'has deixat entrar?
2: Volia que tu t'entenguessis.
0: Gràcies, molt amable per la teva part.
1: T'he espantat, Anna, em sap greu.
0: No, no l'has espantat. Imagina't, l'Anna no espanta, no s'espanta per res. És que és de pedra. Es veu de seguida que tu no ets cap lladre. Amb aquest jersei de color mostassa...
2: Per cert, de quin color són els jerseis dels lladres?
1: El troba lleig, aquest jersei?
0: No, i ara? És honest. Un jersei honest.
1: L'ha comprat la meva mare. És molt fresc, cotó 100%. Així ho diu la meva mare. Jo no em fixo massa bé amb el que em poso. Quan em llevo agafo la primera cosa que trobo dins del calaix.
0: L'Anna fa ben bé el contrari. L'Anna, bon punt s'aixeca, pensa quina de les seves 30 samarretes es pot posar. Aquest matí ha sortit amb aquesta palmera dibuixada al pit. Es deu pensar que és una gran troballa. A mi em sembla una samarreta horrorosa. Quasi prefereixo el teu jersei.
2: Dinarà aquí aquest periodista?
0: Esclar, on vols que dini? Espera en Joan. Has posat a bullir les patates?
2: Sí.
1: Mentre esperem que bullin les patates, us podria fer alguna pregunta sobre el senyor Turull? En Joan? Bé, del seu treball, la seva línia política, de la seva activitat pública...
0: No em facis preguntes. Estic segura que diria moltes bajanades. S'empiparia molt. Quan se'n rebia, és pitjor que una hiena.
2: No li has de preguntar a ella. Ella no ha llegit el llibre d'en Joan. No coneix la seva línia política. Viu fora de la realitat. Viu enfilada en un núvol.
0: Vols dir que tu coneixes millor la seva línia política?
2: Millor que tu.
0: Aleshores, explica-la.
2: No es pot explicar en dues paraules.
0: Deixa't de mossegar els cabells. Tens una taca de melmelada a la samarreta just sota la palmera. T'hauries de pentinar. El periodista diu que tens uns cabells bonics.
2: Saps quantes patates tenim?
0: No, quantes?
2: Exactament 4.
0: Molt bé.
2: I qui dinem? Jo, tu i aquest periodista? No hem fet la compra. Ens hem oblidat totes dues. No només falta cafè, sinó que tampoc no tenim ni vi, ni oli. Falta de tot. No tenim res.
0: Ves al poble, agafa la meva bicicleta. La teva està espatllada. Amb la meva arribaràs més aviat. Compra tot el que calgui. El diner el trobaràs dins el meu calaix, entremig de les calces. El calaix és obert.
2: Si fos un lladre, ja sabria on tenim els diners.
0: Havíem quedat que no era cap lladre. Apa, ves, corre.
2: On he de córrer? Són quasi les dues. La botiga estarà tancada.
0: Ja és tan tard. Oh, com passa el temps?
1: Dins el meu cotxe porto formatge fresc. És dins la maleta, l'he comprat quan venia cap aquí en una estació de servei.
2: Quants formatges tens?
1: No me'n recordo. Si voleu, ens els mengem plegats.
2: Dóna'm les claus del cotxe.
0: Li parles de tu? Si no el coneixes?
2: Tu també el tuteges i tampoc el coneixes. Fins ara no l'havíem vist mai.
0: Ves a veure com bullen les patates.
2: Com vols que bullin? Bullint?
0: Les patates sense oli, bullides i amb sal, són la cosa més bona del món.
1: És cert.
2: Em dones les claus del cotxe?
1: Té.
0: Gandula. Que n'és de gandula. Vols saber per què no ha anat a comprar al poble? No és cert que se n'hagi oblidat. No volia anar-hi i res més. Esperava que hi anés jo. Gandula. No té cap intenció de continuar estudiant. Diu que vol fer teatre o potser decoració. Diu tantes coses. Mentrestant, no es mou d'aquí. És molt desordenada. Si veiessis la seva habitació, vestits i samarretes escampats pel terra, cendrers tombats, sabatilles que fan pudor i amuntegades damunt l'armari. Per aconseguir que faci alguna cosa, li haurien de demanar de genolls a terra.
1: És molt bonica.
2: En Joan ha trucat. M'ha dit que avui no tornarà. Ha d'anar a Barcelona. L'han trucat amb urgència. Li he dit que eres aquí. S'ha excusat. Se n'havia oblidat de la cita. Tenia pressa perquè trucava d'un telèfon públic i no li quedaven més monedes. Et demana que tornis un altre dia.
1: Malparit.
2: Malparit? El malparit ho seràs tu. És el meu germà i no m'agrada que li diguis malparit. Vols que et tregui de casa amb el teu jersei de color mostassa de cotó 100%?
1: Perdona'm. Ha estat una manera de dir. Imagina't, jo admiro molt el teu germà. Només que em fot. M'he emprenyat i em fot. L'entrevista l'havia de fer avui sens falta perquè ja no em queda temps. Havia de sortir en el primer número. Volia que fos una entrevista molt llarga i que parlés del seu treball i la seva activitat pública. Bé, què hi farem? Un altre dia serà. L'entrevista pot sortir en el segon número. Paciència. Els periodistes hem de ser molt pacients.
2: Encara et quedaràs a dinar?
0: I és clar que sí. No voldràs que marxi en dejú, amb aquesta calor i enrabiat?
1: No estic enrabiat. El cert és que... Mira, m'ha agradat conèixer-vos i em plau estar amb vosaltres. Menjarem plegats les quatre patates i després agafaré el cotxe i fotré el camp. Bon vent i barca nova, com se sol dir.
2: Les patates i el formatge fresc. No te n'oblidis.
1: I el formatge fresc, és cert. L'havia comprat per regalar-li a una veïna. Té una passió boja pel formatge fresc, però no hi porta. Pel camí en tornaré a comprar.
2: A nosaltres també ens agrada molt el formatge fresc. Ja l'he portat a la cuina.
1: Quants formatges?
2: Són exactament quatre formatges. Quatre terrines.
1: Avui el 4 és el número màgic. Surt constantment. Tenim quatre patates, tenim quatre formatges... I els nens d'Austràlia són quatre.
2: Quins nens?
0: Però nosaltres som tres.
1: No, som quatre. El senyor Turull és amb nosaltres. En Joan. Ell, malgrat que sigui a Lleida o a Barcelona o on vulgui, és amb nosaltres. Sento la seva presència. Això és casa seva. Aquesta deu ser la butaca on sempre seu, oi? Ell és aquí.
0: Anna, vés a parar a la taula.
1: Anna. Es diu Anna. I tu, com te dius tu? M'has dit el teu signe, però el teu nom encara no me l'has dit. Fins i tot m'has dit coses teves. T'estic molt agraït. No passa sovint que les persones em parlin amb tanta sinceritat i em facin confidències. M'has parlat com si fos... No sé, com si fos un vell amic. Com te dius?
0: Em dic Laia.
1: I el teu cognom?
0: Pijoan. Per què m'ho preguntes? Segurament quan tornis ja no hi seré.
1: Perquè seràs a Austràlia.
0: Segurament seré a Austràlia. Però he de posar-me a estudiar l'anglès. He de començar tot seguit. Aquests discs d'anglès encara no els he tocat, ni tan sols els he obert. No he obert el paquet. Avui l'obriré, tot just quan hagis marxat.
1: Però i l'Anna? Què serà de l'Anna quan tu marxis? El seu germà sempre és de viatge. No es pot quedar aquí sola en aquesta casa tan gran i solitària. És massa jove.
0: No ho sé, jo no sóc pas la seva dida.
1: I per què no l'envies a Barcelona? Pot anar a l'Institut del Teatre. Tinc un amic que és professor, potser la podria recomanar al meu amic.
0: L'Anna farà el que li vingui de gust. No em penso preocupar gens ni mica dels altres. Que s'espavili.
1: Potser puc aconsellar-la mentre dinem. Què et sembla? Potser l'Institut del Teatre sigui una bona idea.
0: Potser. No ho sé. Que s'espavili. Només faltaria que encara m'hagués de preocupar de l'Anna. No tinc res a veure amb ella. Estem juntes per pura casualitat. Jo només he de pensar en mi. Des de petita estic acostumada només a pensar en mi. No tinc pares, ja t'ho he dit. No tinc ningú. Tots passen de mi i jo passo de tots. Vine, anem a dinar.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Qui és vostè?
0: Qui sóc? Sóc en Marc Roure. No se'n recorda. Vaig venir fa un temps. Exactament fa un any i cinc mesos. Vaig venir per entrevistar el senyor Joan Turull. Ell no hi era, jo havia de tornar el mes següent, però no vaig tornar. Se'n recorda? Però si vaig dinar aquí...
1: Ah, sí, és veritat. Però no ens parlàvem de tu?
0: És cert, ens parlàvem de tu.
1: No t'havia reconegut. Hi ha poca llum en aquesta habitació. Estava llegint i m'he adormit. Encara neva? Oh, sí, sí, neva. Quina hora és? Oh, les 3. Són les 3 del migdia i sembla que sigui de nit. Si et plau, encén el llum. El llum és damunt la taula. Gràcies, gràcies. Qui t'ha obert la porta?
0: L'Anna. Vinc de Girona. Vaig telefonar ahir a la nit. El senyor Turull, en Joan, em va contestar. Li he de fer una entrevista. Recordes que l'altra vegada no el vaig trobar. M'ha dit que vingués avui al migdia i aquí estic.
1: L'altra vegada que vas venir era l'estiu. L'agost. Em sembla que era l'agost. Després no ens hem tornat a veure. Tu sí que t'has trobat amb l'Anna a Barcelona. A mi no.
0: És cert. L'Anna s'ha sorprès una mica quan m'ha obert. S'ha quedat tota parada. Bé, de tota manera m'ha fet entrar. Puc treure'm l'abric?
1: Això no és un abric, més aviat és una jaqueta de pell. Treu-te-la i posa-la per allà.
0: És cert que m'he vist amb l'Anna a Barcelona. Fins i tot ens hem vist molt durant aquests mesos. Després va desaparèixer. No va deixar ni rastre.
1: Ja ho sé.
0: Ho saps? T'ho deu haver dit ella. Alguna cosa t'haurà dit, per força.
1: Alguna cosa?
0: Mira, al començament semblava molt contenta d'estar a Barcelona. Estava animada a matricular-se a l'Institut del Teatre. La vaig recomanar al meu amic el mateix dia que vaig venir. Ara ja fa un any i cinc mesos. L'única vegada que he vingut aquí. La vaig convidar. A Barcelona va viure en un pis d'estudiants al carrer Maria Barrientos. Eren estudiants de Girona, força discrets. Però mira, no s'ha portat massa bé amb mi. Ens veiem molt sovint. Saps que jo volia casar-me amb ella? Sí, ho havia pensat molt seriosament. Estava ben atrapat. Ella no em deia que no. Només deia que s'ho volia pensar. I em semblava just, eh? Vaig portar-la a Castelló d'Empúries per presentar-la als meus pares. La meva mare li va regalar un anell. Potser era una mica prematur donar-li aquest anell. Però la meva mare és així. Es deleix perquè em casi. Es va avançar els esdeveniments. La meva mare és una mica antiquada. Si li presento una noia, de seguida pensa en un casori. L'Anna es va posar l'anell al dit. Oi, semblava contenta, eh? Després la vaig portar a Barcelona i durant el viatge va estar callada i múrria. No em va dirigir la paraula. Potser no li van agradar els meus pares, no ho sé. La setmana següent va desaparèixer. Va fotre el camp. Vaig anar al seu pis i em van dir que havia marxat amb les maletes. Vaig estar a l'Institut del Teatre i em van dir que feia dies que no havia aparegut per allà. He trucat aquí moltes vegades, però, escolta'm, no m'heu contestat.
1: És que jo no sento el telèfon. El telèfon és a l'estudi i des d'aquesta habitació no el sento. Si en Joan és fora, mai responem al telèfon. És cert que l'Anna ha tornat a viure aquí. M'ha dit que Barcelona no li agradava. S'ha apuntat al centre de titelles de Lleida. Ara vol fer titelles. Va molt sovint a Lleida. Ha conegut un noi suís. Si assisteix amb regularitat al centre, no ho sé. De la visita a Castelló d'Empúries i de l'anell, no me n'ha dit res. Se l'haurà venut perquè jo no l'he vist mai.
0: Era un anell molt bonic. Un anell de família. La meva mare li va donar tota il·lusionada, però massa aviat. Ja t'he dit que la meva mare és molt antiquada. Es pensava que donava un anell a la meva promesa. La van tractar com la meva promesa. Aleshores el meu pare també hi era. Ara és mort.
1: L'Anna m'ha dit alguna cosa de tu. No massa. M'ha dit que aquell periodista que havia vingut i que l'havia convidat a anar a Barcelona s'havia enamorat d'ella i que no sabia com treure-se'l de sobre, que es trobava angoixada. El pis d'estudiants feia fred i a l'Institut del Teatre tots eren molt antipàtics. Per això va tornar. Va ser la primavera, em sembla. Va tornar amb una maleta plena de vestits bruts i amb una tos espantosa. No he vist mai l'anell. A Barcelona s'havia endeutat amb uns quants amics d'en Joan. He hagut de pagar-li tots els deutes perquè en Joan no té ni un duro. Li he dit que una altra vegada ja s'espavilarà ella sola. Jo no li penso fer de dida.
0: Jo també li vaig deixar diners.
1: Ah, sí? Quan li vas deixar?
0: No me'n recordo, no importa. No em preocupen els diners. El que va passar entre nosaltres s'ha acabat. Punt. Però el seu comportament em va emprenyar. Va desaparèixer així, de cop i volta, sense dir ni una paraula. Vaig pensar de venir aquí a buscar-la, però me'n vaig desdir. No contestava ningú al telèfon. Suposava que tu series lluny, a Austràlia, i vés a saber on parava el senyor Turull. Encara no conec el senyor Turull en persona. Moltes vegades li vaig demanar a l'Anna que me'l presentés. Li vaig demanar que organitzés una trobada. I no deia mai que no. Però tu no ho va fer mai. Potser el senyor Turull no sap que la seva germana i jo hem tingut una aventura. Ahir a la nit, quan vaig telefonar, em va semblar que no sabia res.
1: Potser sí. És possible que n'hi hagi parlat, però també és possible que no n'hagi parlat l'Anna. Ja saps que ell és molt distret. El que es passa als altres ho oblida tot seguit. Fins i tot el que li passa a la seva germana. Fins i tot se n'oblida de les seves coses.
0: Ahir a la nit, per telèfon, en dir-li el meu nom i que ja havia vingut feia un any i 5 mesos per fer-li una entrevista, es recordava. O almenys això em va semblar.
1: Mentida. Era una mentida. Mai no es recorda de res.
0: Doncs em va demanar excuses i m'ha citat per avui. Ha estat molt amable. I m'ha tornat a repetir les indicacions del camí. La figuera, la cruïlla, com la primera vegada. Ben igual. La seva veu sonava rogallosa per telèfon. Jo sóc ben diferent del senyor Turull. No me n'oblido mai de res. Recordo que l'altra vegada em vas dir que volies anar a viure a Austràlia. No hi has anat?
1: No, com pots veure encara sóc aquí.
0: Quan va desaparèixer l'Anna, vaig sentir-me molt deprimit. No podia dormir. Estava molt enamorat d'ella. Em tenia ben atrapat. Després es va posar malalt el meu pare i vaig haver d'anar a Castelló d'Empúries per cuidar-lo. Va morir. La meva mare i el gos van venir a viure amb mi, al meu àtic dúplex. Però ens tornàvem bojos en aquell piset els tres. Jo, el gos, la meva mare. Aleshores vam llogar un apartament a Girona.
1: És bruta, Girona.
0: No ho sé. El cas és que ara no veig el Ter des de la meva finestra. No puc veure el pixum de rata. Recordes el que em deies del pixum de rata?
1: Sí que me'n recordo.
0: Tu també et recordes de moltes coses, com jo. He llogat l'àtic dúplex a un amic meu, l'Agustí Espada. Te n'havia parlat, el meu amic?
1: Sí, aquell que feia amb tu la revista Àries. Deies que era molt intel·ligent.
0: Sí, l'Àries no va arribar a sortir. No en va sortir ni un número. Va morir abans de néixer. Ara, jo i l'Agustí fem un mensual. L'Àries era un setmanari i ara fem un mensual. L'As de Grèvol. Se'n diu L'As de Grèvol. El primer número sortirà d'aquí un mes. I sóc aquí per això. Vull fer una llarga entrevista al senyor Joan Turull per posar-la al primer número. Una entrevista que parli del seu treball, de la seva activitat pública. Una entrevista amb fotografies. M'ha promès que em donarà alguna fotografia. I he portat el magnetòfon. El tinc dins del cotxe. I sóc aquí per això. Només per això. No tenia ganes de veure l'Anna. Cap ni una. És una història enterrada. De fet, quan m'ha obert la porta, no li he dit res. Ni li penso dir. Finito. Creu i ratlla. Jo vinc per l'As de Grèvol. Però mira, veure't a tu i... no sé, m'ha fet una gran il·lusió. Et recordava amb simpatia, com si fossis una amiga. Era l'estiu, l'agost. a mitjans d'agost.
1: Ho sento, però t'he de donar una mala notícia. En Joan no hi és.
0: No, no hi és? Com que no hi és?
1: Ha marxat. Ha marxat aquest matí ben d'hora. Ahir al vespre el van telefonar la seva dona, la mala puta. Aquella que li dèiem la mala puta. De primer no volia el divorci, la mala puta, però ara ha canviat i el vol. Ha trobat un home. Fins i tot en Joan vol el divorci. S'han citat amb l'advocat per avui. No sé quina hora. Han de decidir qui es queda el fill. En Joan m'ho ha dit molt de pressa. Després ha pujat al cotxe i ha marxat a Barcelona. De tu no m'ha dit res. Se'n deu haver oblidat que havies de venir. Si vols el pots esperar. Segurament tornarà al vespre. Vols un cafè?
0: No. Dona'm el número de l'advocat, el trucaré.
1: No sé qui és aquest advocat. I a casa de la mala puta no hi penso trucar. Si vols, truca-hi tu.
0: Doncs dona'm el número de la mala puta.
1: Baixa per l'escala. El telèfon és a sota, a l'estudi. El número me'l sé de memòria.
0: Mai telefones a la mala puta, però et saps el número de memòria.
1: Alguna vegada l'he trucada. Els números de telèfon els memoritzo de seguida.

0: Laia, no respon ningú. Esperaré una mica. Creus que tornarà?
1: No ho sé. És possible. Cal tenir paciència. Els periodistes han de ser molt pacients.
0: Esperaré una mica. Merda. Li vaig donar el meu número de telèfon. Em podia haver avisat aquest matí. He fet 6 hores de viatge. Anava molt a poc per culpa de la neu. He hagut de posar les cadenes. Fora de la neu tot està com l'altra vegada. He trucat a la porta i he hagut d'esperar quasi un quart d'hora fins que l'Anna no ha vingut a obrir-me. El cartell d'atenció amb el gos ja no hi és. I en canvi en el jardí hi ha un gos. Un gos que tot seguit ha vingut a ensumar-me els pantalons. Mira, no m'ha mossegat, però ha anat de poc. Una mena de caniche blanc. Molt brut i pejeringós. És més bonic que el gos de la meva mare. Com és que no hi ha el cartell d'atenció amb el gos a la porta?
1: No ho sé. Se l'hauran dut al vent.
0: L'Anna no porta els cabells deixats anar per l'esquena. Els té tots recollits damunt el cap com si fossin un plomall. Saps què? Estava molt més maca amb els cabells deixats anar. Ara se li veu massa el nas. Té un nas gros com de patata.
1: Què tens contra la patata?
0: Res, perquè bullides i amb sal són la cosa més bona del món.
1: Justament.
0: Ho veus com em recordo del que em deies. Però un nas de patata no m'agrada. És un pecat. Abans estava més maca l'Anna, quan es llepava els rínxols dels cabells. Jo no tenia cap queixa d'ella. Ens hem mirat. Ell ha arrugat el front i s'ha mossegat els llavis. Tenia una mirada estúpida i força neguitosa. M'ha dit, què fas aquí? Després s'ha callat. S'ha amagat les mans dins el jersei, que per cert és un jersei negre, enorme, li arriba quasi fins als genolls, amb un cor de vellut de color vermell brodat en el pit. Li he preguntat si podia entrar i ha fet que sí amb el cap. He posat el cotxe sota el cobert. No he vist les garrafes de vidre. Només he vist un matalàs amb les molles trencades i ple de neu. No m'importa gens com va vestida l'Anna. M'és totalment indiferent. Només penso que es podria pentinar d'una altra manera. Ai, que en som d'estúpides les dones.
1: Per què? És que potser els homes són intel·ligents.
0: No, també ho som d'estúpids els homes. Si sabessis totes les estupideses que he fet des que estic en aquest món. Tantes equivocacions, tantes relacions inútils, inacabades. Amics oblidats, noies oblidades. Com vaig poder enamorar-me de l'Anna? Però que estúpid vaig ser. Havia d'haver-me adonat que no era una noia per mi. He patit molt. He patit per ella com un gos. Però bé, no parlem de gossos. Jo que no en parlem de gossos. Au, va, dóna'm un cafè. És estrany. Estic furiós perquè el senyor Turull m'ha tornat a plantar, però alhora em plau tornar a estar en aquesta habitació. No és que sigui gaire bonica. Les fundes dels sofàs estan en un estat lamentable. Hi ha taques d'humitat a les parets, les cortines estan descosides. Cal recosir-les. La meva mare les hauria cosit en un dir Jesús.
1: L'altra vegada vas dir que era una casa molt bonica.
0: Perquè era més jove, tenia 1 any i 5 mesos menys. Ara sóc més vell, ho veig tot més clar. Aleshores era l'estiu, ara és l'hivern. La casa semblava més bonica amb el sol. Fa fred en aquesta habitació, no teniu estufes elèctriques.
1: Hem encès la llar.
0: Sí, però és un foc una mica pobre. Segurament la llenya deu ser una mica verda. Fa fum i no escalfa. Potser la llar de foc no té bon tiratge.
1: Anna, fes cafè.
0: Segur que això és més fred que el pis d'estudiants.
2: El cafè que tenim és el de la botiga. És molt dolent. Quasi no es pot veure.
0: Hola, Anna.
2: Hola. Ja ens hem saludat abans a la porta.
0: Sí, però et torno a saludar. Estàs canviada. Una mica més grassa i amb els cabells diferents. Amb aquesta mena de plomall damunt el cap.
2: Vaig al poble, Laia. Agafaré el cotxe. Ens queda poc cafè i ni gota de vi.
0: Com l'altra vegada.
2: Hem de portar el cotxe al taller. Fa un soroll molt estrany.
1: Vigila amb la neu. No quedessis bloquejada a mig del camí.
2: És problema meu.
1: No, no és problema teu, perquè el cotxe és meu. Per comprar-lo vaig haver de vendre els bons d'estat. Vaig comprar el cotxe ara fa 3 mesos. És un Dian. Volia treure'm el carnet, però encara no ho he fet. L'Anna, en canvi, ja el té. Va i ve de Lleida. Allà té el company. T'ho he dit? Un suís. No em sembla pas dolent.
0: No m'interessa res d'ella. Res en absolut. Només que pel matí, quan em desperto, em sento buit i inútil, fastiguejat de tanta misèria. Tinc la sensació de ser un drap brut. Després m'aixeco i mira, sembla que la cosa millora. Vaig al bar on em trobo el meu amic Agustí. És menut l'Agustí, amb una grenya que li cau damunt dels ulls. De seguida que el veig em sento alegre i sento que les idees em surten. Fa alguns dies vam anar a Tarragona, ell i jo. Sí, per veure un espectacle de dansa. L'endemà al matí, el senyor Turull parlava en un teatre. Vam veure l'anunci i vam decidir anar-hi. Parlava de la jornada flexible. Jo l'admiro molt, el senyor Turull. En Joan. Però ara l'odio.

0: vam tartamudejant i amb la veu rogallosa. Va ser un viatge de tornada molt divertit.
1: Jo no hi vaig mai a sentir-lo parlar. Una vegada hi vaig anar, però mai més. Ell no ho vol.
0: Per què no ho vol?
1: Diu que quan em veu enmig de la gent se sent intranquil i tartamudeja encara més. Diu que li agafa por de dir qualsevol cosa o de dir alguna bajanada. No entén res del que parla. Res de res, ni un mot. Perquè parla de política i de coses que no entenc. Però ell diu que l'expressió de la meva cara el fa trontollar i encara que no la vegi, perquè estic al fons de la sala, s'imagina el meu cabell, la meva roba, i se sent angoixat i insegur. Diu que el jutjo, encara que no entengui ni un mot del que diu. I això l'emprenya.
0: I és cert que el jutges?
1: Sí, el jutjo. Ensumo les seves paraules per sentir l'olor que fan. Ell diu que detesta com ensumo les seves paraules.
0: I la seva dona, la mala puta, aquella que tu anomenes la mala puta. Ha anat alguna vegada la mala puta a sentir-lo?
1: Oh, sí, moltes vegades. Se situa al bell mig de l'auditori, alta, amb el seu cabell estarrufat i els seus ulls esquinçats i la seva cara de porcellana. Té un nasset molt petit, una boca molt petita, el front llis i un cabell torrat clar. Sempre porta un mocador entortolligat al coll i un collaret de perles.
0: És bonica?
1: Diuen que és bonica. Jo no la trobo gens bonica. Estic segura que no entén una paraula del que diu en Joan. Ho pot semblar, però ella sap fingir molt bé. Sap enganyar molt bé. Rebrega el front i prem els llavis. Després comenta algunes frases que ha seleccionat del diari. La mala puta. Sempre llegeix tots els diaris. Però estic segura que no entén res. Però sempre llegeix. Ensumar no ensuma perquè no sent cap olor. En Joan diu que és una dona molt intel·ligent i de molta cultura. No ha acceptat mai que sigui una mentidera. Han viscut tant de temps junts, fins i tot han tingut un fill, que no se n'ha adonat que quan rebrega el front i prem els llavis no té cap idea dins el seu cap. Va arribar un moment que no la podia aguantar, però s'ha acabat. Va dir que ella i ell feien una magnífica parella i les seves idees es complementaven. Però el cert és que aquest complement mai ha existit. Mai se n'ha entès. Ell es pensa que és així.
0: I tu també ho penses?
1: Jo no penso res. Jo només sé que sempre estem discutint com dos desgraciats.
0: Però no volies anar-te'n a Austràlia. Per què no vas marxar?
1: Vaig estar a punt de fer-ho. L'hivern passat. Tot i que no havia après l'anglès, estava decidida a marxar. Aleshores, en Joan em va dir que si jo marxava, ell vindria amb mi. Per aquell temps en Joan tenia una crisi. Estava molt melanconiós. No anava gens dret. Estava fart de les taules rodones, fart d'anar d'una ciutat a l'altra, de sortir als escenaris a fer discursos. Volia marxar del país. Vam escriure a la meva cosina a Austràlia i li va aconseguir un treball. Una feina d'un any a la Universitat de Sydney. Ens vam posar a estudiar l'anglès tots dos amb els discs que em va regalar. Ell no té gens de facilitat pels idiomes. Oh, jo tampoc. Potser per això admira qui els domina. Vam anar a Lleida per comprar tot de coses per l'anar d'Austràlia. Camises, calçotets, mitjons... Després, però, el van convidar a un congrés a Mèxic sobre la fam al món i hi va acceptar. Va ser la fi de l'aventura. Em va dir, quan torni del congrés, organitzarem el viatge a Austràlia. Va tornar després de 10 dies i ja no em va parlar més. Ni ell, ni jo.
0: Mai més?
1: Quan va tornar, em vaig adonar que havia passat alguna cosa. No estava gens melanconiós, estava alegre, amable amb mi, afectuós com mai no havia estat. S'havia enamorat d'una noia en aquell congrés sobre la fam al món a la ciutat de Mèxic.
0: Una mexicana?
1: No, no, una catalana, de la província de Girona, de Puigcerdà. Era un estudiant de l'escola d'intèrprets i dominava perfectament l'anglès. Ella li va traduir tots els seus discursos. Fa un mes

0: Vam anar a sopar fora amb un grup de persones on també hi era ella. Laura, es diu. Laura Carbó. Només de veure-la ho vaig entendre tot. I la vaig odiar de cop.
1: Una petita mala puta?
0: Sí, però molt diferent a la gran mala puta. Petita, demacrada, amb els ulls molt grans, de color verd, amb una cabellera impressionant. Es vesteix amb un estil hippiós. Faldilla llarga, sandàlies, anelles a les orelles, collarets i braçalets. La gran mala puta porta perles. La petita mala puta, braçalets. És més aviat callada, la petita mala puta, i et mira amb aquells ulls enormes, penetrants i captivadors. Et jutja, t'analitza i et jutja. Però et jutja d'una manera captivadora. Jo jutjo sense captivar. Ella jutja captivant. Entre ella i jo hi ha aquesta diferència. És una diferència substancial. Quan tornàvem a casa amb el cotxe, li vaig dir a en Joan que ho havia entès tot. Li vaig dir que el deixava. Ell va dir que certament calia que ho deixéssim. Volia prendre un cafè, però tots els bars eren tancats. Vam estar asseguts a la terrassa d'un bar d'una gasolinera fins que va sortir el sol. Estàvem allí, callats, l'un al costat de l'altre, mig mort de fred. I ell s'acaronava la barba i jo m'acaronava el barret.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Va tapar-se els ulls amb les mans. Quan va treure les mans de la cara, vaig adonar-me que tenia els ulls vermells. Va dir-me que mai m'havia estimat tant com aleshores, però que havíem de separar-nos. Tartamudejava. Tartamudejava tant que quasi no entenia res del que em deia. Va dir-me que estava segur que aquella noia es cansaria d'ell. Era jove, tan jove com l'Anna. Era una nena.
1: I després?
0: Ell la veia com una nena i jo la veia com una vella serp. Potser en tenia pocs d'anys, però tenia tota l'astúcia d'una serp vella. Bé, vam seguir el viatge quan ja era clar i el sol lluïa al capdamunt. Em va demanar de no anar a Austràlia, no tan lluny. Podia cercar un pis a Lleida per veure'ns de tant en tant i passar unes hores junts. Les separacions sempre són difícils. A mi també em va semblar que mai no l'havia estimat tant com en aquell moment, mentre tornàvem a casa, glaçats de fred i a tot gas, després d'haver estat tantes hores asseguts en una taula d'una terrassa d'un bar tancat de carretera.
1: I després?
0: Després, res. Ara estic cercant l'apartament a Lleida a través d'una agència. Ell va sempre d'un lloc a l'altre amb el cotxe. El truquen de tot arreu. S'està a Puigcerdà, on viu la petita mala puta amb la seva família. Va de Barcelona a Puigcerdà, de Puigcerdà a Barcelona. La petita mala puta sempre el segueix. A les seves gires, als seus congressos, amb la seva faldilla llarga, amb la seva mata de cabells negres estarrufats, amb els seus braçalets. Ella l'escolta asseguda enmig de la gent i el mira amb els seus ulls enormes, penetrants, captivadors. És una bruixa, la petita mala puta. Una petita bruixa, una serp. Però ell n'està enamorat. Ha perdut el cap per ella. No es recorda de ningú. Tant que estimava el seu fill, tant que n'estava del seu fill, i ara no es recorda ni del seu aniversari. Quan va a Barcelona mai el telefona per veure'l. Crec que no el veu des de fa un munt de temps. El nen ha hagut de fer una gimnàstica correctiva. Ell havia de pagar la despesa. Durant molt de temps ha portat la factura dins la butxaca, la factura del terapeuta, per desmemoriat o per indiferència. El cas és que no l'ha pagada fins que va trucar el terapeuta, molt enfadat, i naturalment l'he acabat pagant jo. El dia de l'aniversari del nen, la gran mala puta va telefonar aquí. Vaig contestar jo, Estava indignada perquè en Joan no donava senyals de vida. Sense un regal, sense una paraula, i que el nen estava malalt, que fins i tot tenia febre. Segurament era mentida, perquè la gran mala puta és una mentidera. Em va clavar una gran bronca per telèfon, a mi, com si fos culpa meva. Jo li contestava amb monosíl·labs freda, fins a un cert moment en què no em vaig poder contenir, i li vaig dir que la gimnàstica correctiva del nen l'havia pagada jo. Et faig saber que la gran mala puta és molt rica, ben milionària, perquè el seu pare té una cadena d'hotels. Però és molt garrepa i té molt clar que hi ha certes coses del nen que les ha de pagar el seu pare. Com que no feia més que escridassar-me, vaig fer posar a l'Anna el telèfon i les dues es van posar a parlar com a lloros de la petita mala puta i deien que era la pesta, que era una viperina i que segurament només cercava diners. Finalment li vaig dir a l'Anna que s'estigués de parlar així i tanta estona al telèfon perquè les conferències interurbanes són molt cares. També és veritat que era la gran mala puta la que havia trucat i que per tant pagava ella, la milionària. Però el cert és que no m'agradava gens aquell espectacle de maledicències per telèfon mentre en Joan i la petita mala puta anaven tan feliços per aquells mons de Déu.
1: Sento soroll a l'escala. Deu venir algú.
0: Ah, és la senyora Maria. Conec el seu caminar.
3: He portat 4 ous frescos. Els he deixat a la cuina. Mentre era a l'estudi he agafat 2 telefonades. L'Anna s'ha quedat bloquejada amb el cotxe al mig del camí. Telefonava des del bar. Li ha tocat d'anar a peus fins al poble. S'ha mullat les sabates i els pantalons. I vol que el periodista la vagi a buscar si encara és aquí.
0: M'ho imaginava que es quedaria pel camí.
3: L'altra tocada era del senyor Joan, que diu que es quedarà a dormir a Barcelona perquè està molt cansat. Demà anirà a Puigcerdà. No sap quan tornarà. M'ha preguntat si havia vingut algú demanant per ell. Li he dit que sí, que hi havia un periodista. Diu que li sap molt de greu, que li ha fugit del cap la cita que tenia amb ell i se n'han recordat massa tard. Li prega al periodista que el perdoni i li demana que torni un altre dia.
1: Malparit. Em moriré sense haver-lo entrevistat.
0: No ho diguis, això de malparit. Malparit només li puc dir jo. Si et plau, pots anar a buscar l'Anna al bar del poble? Només hi ha un bar. Fica't el teu jaquetó brut de pell falsa i tingues paciència. Després et quedes a sopar i a dormir aquí. Amb la neu que hi ha et serà impossible tornar a Girona.
3: Per menjar tenen la verdura d'aquest migdia. Només cal escalfar-la.
1: Verdura amb patata?
3: Sense patata. Feta amb pastanaga i amb col. Me'n puc anar jo? Que espero algú.
0: Verdura sense patata. Sí, ja pot marxar.
1: I a més, 4 ous.
0: I a més, 4 ous. L'altra vegada vas dir que el 4 era un número màgic.
1: Et recordes de moltes coses, tu.
0: Ves de seguida a buscar l'Anna. Deu estar glaçada i nerviosa i amb ganes de tornar.
1: Sí, vaig de seguida. La portaré de seguida a casa.
0: L'altra vegada érem 4. Nosaltres 3 i en Joan, que no hi era, però com si ho fos. Aquesta vegada en serem 5. Nosaltres 3, en Joan, que no hi serà, però com si hi fos, i la petita mala puta, que encara que sigui amb ell, és aquí. Laura Carbó. És aquí. No hi ha cap dubte que ella és aquí. Sento la seva presència en aquesta habitació, en aquest sofà. És aquí, asseguda, i em mira amb els seus ulls captivadors.

0: Bon dia. Qui és vostè?
1: Sóc en Marc. Laia, sóc en Marc. Marc Roure. No te'n recordes de mi?
0: Marc Roure? Sí, Marc Roure. Ah, sí, sí. Ha passat tant de temps. Com és que no has donat senyals de vida? Ens vam escriure un parell de vegades i després ja no vam tornar-ho a fer. Seu.
1: Alguna vegada he intentat de trucar-te, però no contestàveu mai. Després vaig perdre el número i a la guia no hi figura. L'última carta que et vaig escriure no me la vas contestar.
0: Recordo que has vingut dues vegades aquí. Les dues vegades per entrevistar en Joan. I cap de les dues vegades no el vas trobar. És així?
1: Ben cert. No saps prou el que he arribat a pensar en tu durant aquests anys. En tu, en l'Anna, les hores que vam passar junts en aquesta habitació. I fins i tot en l'habitació de sota, on, si no em falla la memòria, hi havia una taula ovalada amb un drap de ganxet i un escaparat amb portes de vidre. Anava cap a Esterri i m'ha vingut la idea d'acostar-me per veure si encara eres aquí. He portat una ampolla de vi i formatge fresc. Ho tinc tot al portamaletes del cotxe. Recordo que us agradava tant el formatge fresc, a tu i a l'Anna. Aquest cop no ha estat l'Anna qui ha obert la porta. Ho ha fet una senyora vella amb un davantal de quadres escocesos que em sembla recordar.
0: És la senyora Maria, la nostra veïna que ens fa la neteja. Sí que l'havies vista. Recordo que l'havies vista.
1: Esclar, ara hi caic. M'ha mirat de dalt a baix i em penso que no m'ha reconegut. Han passat tants anys. He deixat el cotxe aquí al davant. Recordo que hi havia un cobert, però ara no hi és. En el seu lloc hi ha una banyera tota rovellada i plena d'herba. No he vist cap gos, però he vist un gat.
0: Quin cotxe tens?
1: És un Audi.
0: Caram, quin cotxe més gran! És un cotxe de luxe! Oh, un Audi! No hi en tinc massa de cotxes, però em sembla que un Audi és un cotxe molt car. Guanyes bé la vida? El primer cop que vas venir estaves força espantat. Ara et veig molt elegant. Fora d'això, no has canviat massa. Només has perdut una mica de cabell.
1: Tu sí que has canviat força. És estrany. Jo no em recordo gens de la fesomia de les persones, però la teva mirada sempre l'he conservada nítida en la memòria. I l'Anna? Què se n'ha fet de l'Anna?
0: Avui es troba aquí per casualitat, però normalment viu a Lleida. Fa un moment que ha sortit. Ha anat al bosc a collir bolets. D'aquí a una mica tornarà a ser aquí, si la podràs veure. Viu a Lleida amb un noi que es diu Pierre. És suís. Fa temps que estan junts. No s'han casat perquè ara la gent no es casa. No tenen fills. Ell és grafista, però es dedica a la cuina. Junts van escriure un llibre sobre la cuina pobra. Va ser tot un best-seller i van guanyar força diners. Els cridaven de les cases per organitzar sopars. Ells arribaven al migdia amb caixes i cistelles i preparaven una mena de menjar força estrany. Diuen que surt molt bé de preu. No ho sé. El cas és que els truquen.
1: I tu? A què et dediques? Recordo que abans pintaves robes.
0: Ho he deixat. No em traia res. Tampoc era gran cosa els meus estampats. Ara faig traduccions del francès. L'anglès no m'he decidit mai a aprendre'l. No en guanyo massa de diners. Les traduccions estan molt mal pagades.
1: I a Austràlia no hi vas anar? A Melbourne, per cuidar aquells quatre nens a Melbourne?
0: No, la meva cosina tampoc no hi és a Melbourne. Es va divorciar i ara viu a Amèrica.
1: I aquells quatre noiets ara deuen tenir bigoti.
0: Bigoti? Els creix molt aviat el bigoti als nens. Però quants anys han passat des que volia anar a Austràlia?
1: 10 anys. Han passat 10 anys des que vaig venir aquí per primera vegada. Tu aleshores em vas dir que volies anar a Austràlia. L'Anna tenia els cabells deixats anar. Vam menjar patates. Jo vaig venir per l'Àries, el setmanari Àries, que després no va sortir. Ara fa 10 anys. Estic segur. Va ser l'any que va morir Franco.
0: 10 anys fa? Com passa el temps?
1: El primer cop vaig venir a l'estiu. El segon, cap a l'hivern. La segona vegada estava nevant i em vaig quedar a dormir aquí.
0: Vas dormir amb l'Anna?
1: No, t'equivoques. És cert que aquella nit volia fer l'amor amb ella, però em va engegar a fer punyetes. Segur que tu em vas veure entrar a la seva habitació, però vaig tornar de seguida. Em va posar les mans damunt l'espatlla i em va empènyer fora. Encara recordo aquelles mans damunt les espatlles. Semblaven dues urpes. Després vaig tornar a la meva habitació. L'habitació dels hostes. Recordo que hi havia un retrat d'Alfons XIII.
0: Encara hi és? Era del pare d'en Joan. El pare d'en Joan era monàrquic.
1: Aquella nit vaig beure una mica massa de vi i em rodava el cap. Recordo que l'endemà al matí tu havies baixat a la cuina per fer-me un cafè. Portaves una mena de bateta curta de color blau. Una bateta bastant vella i plena de taques. Se'm va acudir de regalar-te'n una i enviar-te-la... Però mira, no em vaig atrevir.
0: Per què?
1: No ho sé. Semblava un regal massa íntim. Ja saps que sóc un jove de la vella escola. A més, en aquella època no tenia massa diners. Et vaig enviar una caixa de bombons, te'n recordes?
0: D'això no me'n recordo.
1: Doncs era una caixa de bombons bastant cara. Em va costar molt diners. Me'n recordo perfectament perquè després d'haver-la comprada vaig pensar que m'havia passat. En aquella època anava molt fotut de diners. Em vas escriure per agrair-me l'obsequi. No te'n recordes?
0: No.
1: Va. En canvi, l'Anna no va baixar aquell matí quan vaig marxar. No l'he tornat a veure mai més. Em va treure de la seva habitació amb aquelles mans que semblaven urpes. Jo estava una mica trompa. I l'Anna està contenta amb el seu company? Preparant menjars? I li paguen bé? És rica?
0: Força. Fins i tot alguna vegada m'ha deixat diners.
1: Tens problemes de diners?
0: No, pitjor. No tinc ni un duro. Les traduccions les paguen molt malament. T'havia dit que tenia dos apartaments a Barcelona. Doncs bé, els vaig vendre. En aquell moment em van semblar molts diners, però quasi ja no em queden. El diner s'acaba aviat.
1: Ha canviat poc aquesta habitació. Les cortines amb la vora descosida com anys enrere. El foc de la llar és pobre. Fins i tot fa fred i s'hi sent la humitat, tot i que és primavera. La primera vegada era l'estiu, la segona, l'hivern. I aquest cop és primavera. Quan torni una altra vegada serà la tardor. Mira, aquella taca de la paret s'ha tornat més groga i més gran. És evident que hi ha un degoter. No tens diners per arreglar la teulada? Ei, el sofà té molles ensorrades i la tapisseria està més desgastada que abans. Si vols, puc fer-te un préstec. T'he dit que em guanyo bé la vida. Força bé. No sóc ric, però em guanyo força bé la vida.
0: I esclar, tot un Audi. L'Audi és un cotxe de rics.
1: Bé, l'he comprat de segona mà.
0: No cal que em deixis diners. T'ho agraeixo, però no em calen. Ja m'espavilaré, d'alguna manera.
1: Però com és que et vas vendre els apartaments?
0: Per què? Perquè et sorprens? Si els vaig vendre és perquè havíem de menester els diners. T'havia parlat de la petita mala puta? Una naneta. En Joan se n'havia enamorat perdudament. Vam viure un temps junts i jo vaig anar a viure a Lleida. T'ho havia dit que anava a viure a Lleida? Sí, en Joan va perdre el cap per complet. Era més que una mala puta. Era una bruixa. Li demanava diners, el feia gastar. Es carregaven de deutes i sempre acabava pagant jo. En Joan venia a veure i m'explicava les seves penes. Un bon dia, ella va marxar. El va abandonar per un altre, o per uns altres, no ho sé. Es deia Laura, Laura Carbó. Només de dir el seu nom em ve un calfred. Just quan ella el va deixar, en Joan va començar a trobar-se malament. Rebutjava tot allò que li era natural. Les persones que freqüentava, els llocs on solia anar... D'això ja fa 7 anys. Ara no vol sortir mai de la seva habitació. Sabia res de la malaltia d'en Joan?
1: Sí, ja ho sabia. Algú m'ho havia dit. El cert és que no gosava preguntar-t'ho. No sabia si em voldries parlar. No sabia si encara estàveu junts. I ara on és el senyor Turull?
0: Aquí dalt.
1: A dalt? Aleshores, a la fi el podré conèixer? No l'he conegut mai en persona, ho saps? Ostres, a la fi el podré conèixer, li podré donar la mà.
0: No hi pensis. No vol que ningú entri a la seva habitació. No deixaré que hi entris.
1: Però si només serà un segon, un instant només, t'ho prego, jo l'admirava molt.
0: Potser ja no l'admires?
1: Com? No, l'admiraré sempre. Sento per ell una gran admiració. He parlat en passat perquè... Bé, no ho sé perquè he parlat en passat. A casa tinc tots els seus llibres. Sempre els rellegeixo. Els aprecio molt. I fins i tot els he fet relligar. Perquè els seus llibres ja no es troben, ho saps? No han estat reimpresos durant molt de temps. I tu com... com és que has tornat a viure amb ell, havent estat ell qui et va deixar?
0: Em va demanar que tornés i vaig tornar.
1: I què és el que té? Quina malaltia?
0: No ho sé. No és precisament una malaltia, però és pitjor que una malaltia. El metge ens ha dit que té una depressió molt gran. Ja t'he dit que s'ha tancat a la seva habitació i no fa res de res. Està assegut en una cadira immòbil. Ell que sempre anava amunt i avall amb el cotxe. Suposo que no va ser només per culpa d'aquella malparida que està així, però dona la casualitat que tot va començar quan ella el va deixar. Aquella mare puta. L'odio a mort. Ni tan sols té ganes de veure el seu fill. Quan era petit estava boig per ell i ara no el vol veure. De tant en tant, la seva dona i el seu fill venen aquí. La gran mala puta. Aquella que li dèiem la gran mala puta. Però en Joan sempre ha refusat de veure'ls. Em fa una gran pena el seu fill. Quan ve, s'està tota l'estona al costat de la mare, callat, tot formal. Físicament s'assembla al Joan. El Joan de fa molts anys. És alt, prim, desmanegat, la mandíbula ampla. Té 16 anys. Encara no té bigoti, però aviat en tindrà. Fa tercer de bub. Era un noi capritjós, carregat de vicis, i ara s'ha tornat un noi seriós, quiet i una mica trist. Com canvia la gent. És increïble com arriba a canviar la gent. Fins i tot la gran mala puta no és pas la mateixa. Té el cabell gris pentinat enrere i recollit a la nuca. No porta cap collaret de perles i vesteix sempre de negre o de gris, com una monja. Semblava que s'havia de tornar a casar, però no ho va fer. Ha posat un institut per a fills de presidiaris. Més per on? No és el que semblava. Fins i tot, si he de ser sincera, diria que no és una mala puta. Venen a veure'ns de tant en tant. Ens deixa diners. És que encara és milionària.
1: I el senyor Turull? Com està el senyor Turull?
0: No el coneixeries. Té la barba tota grisa. El cabell també. S'ha engreixat.
1: I la veu? Encara té la mateixa veu, rogallosa, fosca?
0: La veu sempre és la mateixa. Però s'ha passat molt de temps sense dir una paraula.
1: Em sap greu. Em sap molt greu.
0: No sé per què t'explico tot això. No parlo amb ningú. Mai no ve ningú per aquí. Al començament venien els amics d'en Joan per saber com estava. Volien entrar a la seva habitació, però ell no els deixava. Es van cansar i van deixar de venir. Tan bon punt t'he vist entrar, m'han vingut ganes de parlar-te. Ens coneixem tan poc. Només has vingut dues vegades. No, tres amb aquesta. El primer cop feies un setmanari, l'Àries. El segon cop un mensual, l'As de Grèvol, oi? Què se'n va fer de l'As de Grèvol?
1: Déu meu, però quina memòria que tens. Et recordes de tot?
0: Fins i tot em recordo de pensar en tu de tant en tant. Com tu has pensat en nosaltres. Totes les vegades que has vingut hem tingut converses llargues, llargues.
1: De l'As de Grèvol només en van sortir dos números. El segon número va ser segrestat perquè, segons diuen, hi havia un article difamatori en contra d'Àries Navarro. Fins i tot ens van instruir un procés, a mi i al meu amic Agustí Espada. Recordes que te n'havia parlat de l'Agustí Espada?
0: Sí.
1: El procés no es va arribar a celebrar, però vam tocar fons i, esclar, l'As de Grèvol se'n va anar a l'aigua.
0: I què se n'ha fet del teu amic Agustí Espada?
1: Viu bé. Fa molt de temps que no el veig. M'ha agafat camins diferents. Ell no fa de periodista, treballa en una agència de turisme.
0: I tu què fas?
1: Jo? Encara sóc periodista. Faig crítica cinematogràfica.
0: Recordo que vivies amb la teva mare i el gos. Encara hi vius?
1: Sempre amb la meva mare i el gos.
0: I encara odies els gossos?
1: Sempre odiaré els gossos. Ara som molt vells, el gos i la mare.
0: I no t'has casat?
1: Em vaig casar. I en poc temps ens vam separar. No va durar més d'un any. Vivíem plegats, jo, la meva dona, la meva mare i el gos. La convivència és difícil.
0: Sí.
1: Però a vegades és necessària.
0: Malauradament, necessària.
1: Cert. La meva dona va morir l'estiu passat a Acapulco en un accident de cotxe. El nostre fill viu amb l'àvia materna. Té 7 anys.
0: I per què no viu amb tu?
1: Està passat a viure amb la seva àvia. Ha crescut amb ella.
0: I què feia la teva dona a Acapulco?
1: Hi era per feina. Eren 5 els que viatjaven en el cotxe i només va morir ella.
0: Pobre.
2: Ja he tornat. He agafat alguns bolets. Re, poca cosa. No he arribat a omplir el cistell. Els he deixat a la cuina. Ha començat a ploure i m'he quedat xopa de cap a peus.
1: Bon dia, Anna.
2: Bon dia. Qui ets?
1: Sóc en Marc. No te'n recordes? Marc?
2: Ah, sí. No t'he reconegut. Fa molt de temps que no t'havia vist. Has canviat. Has perdut molt de cabell.
1: Tu també has canviat. Però sempre seràs bonica. Ara tens el cabell curt, llis i moreno. En canvi, la primera vegada que vaig venir el tenies ros, rinxolat i deixat anar per l'esquena. Recordo que quan vivies a Barcelona el meu amic estava enamorat del teu cabell. Després vas marxar i durant molt de temps parlàvem de tu. Et recordes de l'Institut del Teatre?
2: No me'n parlis de l'Institut del Teatre. Hi havia un bon grapat d'idiotes. En tinc un record molt dolent.
1: I ara et dediques a la cuina, pobra.
2: Sí, però no és cap novetat. Tampoc no n'havia fet mai de cuina rica. Aquí sempre anàvem curtes de diners.
1: He portat formatge fresc i vi. Recordo que t'agradava molt el formatge fresc. El tinc al portamaletes del cotxe.
2: És teu aquell Audi que hi ha fora?
0: Ah, sí que ho és. De qui vols que sigui? Fa molt de temps que no ve ningú. Anava cap a Esterri i ens ha vingut a veure.
2: Carai, un Audi. Et van bé les coses. No eres tu que no tenia mai un duro?
1: Guanyo força bé la vida, bastant bé. Se m'ha acudit de venir a saludar-vos. I em recordava del camí, eh? Tot ha canviat molt. El poliesportiu encara hi és, però ara està rodejat de cases. A la Cruïlla hi ha uns indicadors molt flamants i fins i tot han asfaltat el camí. La Figuera ja no hi és.
2: Sí, tot ha canviat. Et pensaves trobar-ho tot com abans? Et pensaves que encara hi seria la Figuera?
1: Em faràs un cafè? O no te'n queda de cafè?
2: No, avui en tenim de cafè. Ara te'l faig.
0: Em parlaves de la teva dona que va morir a Acapulco. En què treballava?
1: Saps qui era la meva dona?
0: No, com vols que ho sàpiga? Qui era?
1: La Laura.
0: Qui?
1: La Laura Carbó.
0: La petita mala puta.
1: T'agrairia que no l'anomenessis així. Era la meva dona i ara és morta.
0: Et vas casar amb la petita mala puta?
1: Per què et sorprens? El món és petit.
0: No, no, és gran, és enorme. Però contínuament ens trobem en punts determinats com si fóssim molt pocs. Però certament en som molts, milions. Quan et vas posar a viure amb ella, encara estava amb en Joan o potser li vas fotre?
1: Sí, bé, si t'he de dir la veritat, la hi vaig prendre. La vaig conèixer en un sopar, estava sola i em va parlar molt d'en Joan. La hi vaig prendre. Em sentia atret per una noia que havia estat amb el senyor Turull. Durant un temps vaig tenir remordiments. Ella desitjava ser actriu de cinema i jo aleshores començava a fer crítica cinematogràfica. I volia, bé, lo normal, que li presentés gent del mundillo. Li vaig recomanar que s'apuntés a l'Institut del Teatre.
0: Tens com una mena de mania amb l'Institut del Teatre. Sempre que coneixes una noia, l'entafores allà dins?
1: Encara que es delia per ser actriu, no en tenia fusta. Va deixar en Joan i va anar a viure en un estudi que jo pagava. Sempre em demanava diners. Es va inflar de deutes i fins i tot es va vendre les joies de la meva mare. Després va quedar prenyada i ens vam casar. Vaig pensar que el nostre fill la faria canviar i estaria més tranquil·la. Però no. Feia l'amor amb tothom. Es va ficar al llit amb tots els meus amics. Fins i tot em penso que ho va fer amb l'Agustí Espada. D'això no n'estic segur. No em suportava. No suportava la meva mare, ni el nen, ni el gos. I ens vam separar. Va portar el nostre fill a Puigcerdà. Alguna vegada la veia pel carrer. Era menuda, lleugera, amb espardenyes i braçalets, amb el front rebregat. Mirava tot arreu amb aquells ulls enormes, plens de por i de desesperació. Ja no tenia aquella mirada captivadora. Eren uns ulls desesperats, que no sabien ben bé què volien. No sé com, va anar a parar a Acapulco. Em van dir que havia anat a fer d'intèrpret. Per força havia d'estar enrotllada amb algú.
0: I ara és morta.
1: Sí, ara és morta.
0: L'he maleïda tantes vegades. Ara, de cop i volta, em costa odiar-la. És difícil odiar un mort.
1: És impossible.
0: Impossible? Sí, tens raó. És força impossible. Però per què? Si una persona t'ha putejat i t'ha fet patir, per què quan es mor desapareixen totes les ferides?
1: No, les ferides et queden, però l'odi desapareix. És com si et caigués una llosa al damunt.
0: Sí, és veritat, però em costa d'entendre-ho. Ara, per força, t'hauria d'odiar tu perquè li vas fotre la noia en Joan. Però no és així. No t'odio en absolut. T'he recordat sempre com una persona innocent i ingènua, i encara et veig així. Des del primer dia m'ha agradat recordar-te, encara que només ens haguéssim vist dues vegades. A partir d'ara, no et recordaré de la mateixa manera. Et recordaré com una persona que ha vingut a remenar en la meva vida. Sí, això em dol.
2: Aquí tens el cafè. He trigat una mica perquè he pujat a veure en Joan. Li he dit que hi havia un periodista que havia vingut altres vegades per entrevistar-lo i que mai l'havia trobat. M'ha dit que recordava d'aquest periodista, que el feia venir de lluny i que sempre l'havia plantat. M'ha dit que ara acceptarà l'entrevista. Per la revista Pau i Guerra, m'ha dit. Existeix una revista que es digui Pau i Guerra?
1: Existia, però va desaparèixer fa un munt de temps.
2: Vol que pugis. S'ha pentinat i s'ha rentat la cara. Fins i tot s'ha canviat la camisa. Fa molt de temps que no volia parlar amb ningú. Els seus amics també fa molt de temps que no l'han vingut a veure. Quants anys fa, Laia? Te'n recordes?
0: No me'n recordo. Però estic molt contenta. Això és un bon senyal.
1: Contenta? Per què estàs contenta?
0: Beu-te el cafè, de pressa. Puja dalt a l'habitació d'en Joan. És a la dreta del passadís. Ha dit que estaria molt content de saludar-te.
1: De saludar-me, sí. Un moment, d'entrevistar-lo, res de res, eh? Ja no sóc aquell periodista. No col·laboro en cap revista ni cap diari. El meu nom només el coneixen a la redacció. Ara faig una altra cosa. Ara sóc crític cinematogràfic.
0: No importa res de tot això.
1: No importa? Què vol dir que no importa? El que dic és que no em sento capacitat per fer l'entrevista. No he preparat les preguntes, no estic preparat.
0: Tens un magnetòfon?
1: Jo no.
0: No en tens cap en el teu Audi?
1: No en tinc cap necessitat de viatjar amb un magnetòfon. En tinc una a casa.
0: Tant se val. L'Anna en té un. És petit, però funciona força bé. Ves a buscar-lo. Tu puja a la seva habitació. Asseu-te al costat d'en Joan. Tranquil. Amb el magnetòfon damunt la taula i li fas preguntes. Totes les preguntes que habitualment fan els periodistes. Sobre el seu treball, sobre la seva activitat pública. No estàs massa animat, ja ho veig. T'has posat blanc. Estàs espantat. No saps que les coses passen sempre quan menys ho desitgem. Ara has d'actuar com si el temps no hagués passat. Com si fossis el que eres, un periodista, i com si ell fos el que era. Quan no dormia mai, quan es passava les nits escrivint el seu llibre, quan el trucaven pel matí i sortia amb el seu cotxe per anar d'una ciutat a l'altra, quan s'adreçava a la gent dempeus des de l'escenari, quan aixecava en l'aire la seva mà blanca i la movia amb elegància. Tartamudejava? Sí, tartamudejava, sí. Però no importa. La gent l'escoltava amb adalits i l'aplaudia. L'aplaudia moltíssim. Aquesta entrevista la pots vendre al diari que vulguis. Qualsevol diari o revista te l'acceptarà. Ja t'arreglaràs. Potser fins i tot pots fer una nova revista o un nou diari. Amb un sol número. Un únic número. No importa. La gent el recordarà per sempre. En Joan Turull. El famós Joan Turull. Un dels millors homes que ha existit a Catalunya.

Fins aquí l'entrevista de Natàlia Ginzburg en un enregistrament al quadre de veus de radioteatre de l'any 2005. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana, a aquesta mateixa hora, en una nova representació de teatre radiofònic. Bona nit.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bona nit.
3: Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat de Catalunya que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya. Per informació del servei a la vostra població, dirigir-vos directament al vostre ajuntament. A Vilasacre, telèfon 972 50 75 23.
2: És l'hora del pati.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
2: Òscar Aparicio és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Bon dia, alcalde.
5: Hola, molt bon dia.
2: El seu municipi s'ha convertit sense bolero en l'epicentre de l'atenció informativa aquests dies per aquesta notícia, trista notícia, però avui tenim bona notícia de que, per una banda, el foc està estabilitzat i s'aixeca el confinament.
5: Sí, això és bona notícia, matitzada en el cas de la ciutat de la Bisbal. S'aixeca el confinament, nosaltres, on es va iniciar l'incendi, que és el nucli de Sant Pol, que és un nucli urbà amb masies també disseminades pel massís de les Gavarres, encara continua el confinament perquè justament per allà passa la carretera que està tallada, la GI-660, que és a més la que utilitzen els bombers, doncs, per accedir a la zona perimetrada de l'incendi. Per tant, el que no volen és tenir, doncs, vehicles que puguin, doncs, entorpir el pas o posar-se en perill. Per tant, aquesta zona nosaltres la tenim encara confinada, el nucli aquest, com us dic, de Sant Pol. Tenim a la policia local, que estava en contacte amb ells de via telefònica, però ara hem enviat també policia local que faci, doncs, la visita a tot el nucli aquest de Sant Pol, però també a tots els masos, per si necessiten alguna cosa, poder-los acostar a nosaltres. I en tot cas, amb bombers estem valorant si a la tarda o potser ja demà, doncs, realitzar com més combois, més controlats d'entrada i de sortida, perquè tampoc el que no poden ni volen és obrir la carretera, perquè no hi hagi, doncs, això, molta gent per aquesta zona perimetrada, doncs, voltant amb vehicles, encara que fos per un interès legítim d'anar a les seves propietats o anar a buscar aliments o productes que puguin necessitar.
2: Clar, és que no hem d'oblidar que el foc està estabilitzat, però ni controlat ni apagat, molt menys, no? Encara els bombers tenen moltes hores, dies, suposo, de feines per acabar de controlar i d'apagar aquest incendi. A més, estem en plena onada de calor, o sigui que les condicions són perfectes per poder tenir un altre foc, hem d'anar molt, molt en compte. Com heu viscut aquests dies, aquestes hores tan, tan crítiques? Què ha estat el pitjor, alcalde?
5: Bé, sobretot el pitjor és al principi, quan t'ho diuen, no? Nosaltres, en aquell moment, jo estava a l'Ajuntament, estàvem fent alguna reunió, i reps la tocada que et diuen això, no? Un incendi al punt quilomètric 3 de la carretera de la Ganga, que és com coneixem nosaltres la GI-660, que de seguida preguntes, bueno, tu ubiques mentalment on t'està, preguntes, allà hi ha una casa colònies, el primer et diuen tenim 150 persones allà, hem de gestionar com els traiem d'allà, comences a buscar això, no?, transport tipus autobusos que puguin anar, vas parlant amb la policia com està, quan teníem en aquell moment el transport ja preparat, en 10 minuts que havíem trucat a una de les companyies, de fet ja estaven activats els autocars, ens diuen que el foc ha avançat tan ràpidament que s'han de quedar confinats, i que veus la responsabilitat de tenir això, 150 nens en una casa de colònies, tenir tot un nucli que és petit però hi ha persones, i després tenia més això, no?, masies disseminades per allà en una zona perillosa amb un incendi, no?, fer tot el muntatge, o sigui, aquí pateixes per la seguretat de la gent, fer tot el muntatge amb els cossos d'emergències a la piscina municipal, haver de desallotjar la nostra piscina municipal. Bé, és un moment allò de tensió i de preocupació, no? I a banda de les persones després també de preocupació per al massís de les Gavarres, no? Mm-hmm. Llavors que són moments allò de molta intensitat. A més, jo sempre ho recordaré, no?, que quan estava allà en contacte amb la persona responsable que estava dins del casal, doncs, i juntament amb el cap de bombers, doncs, comentar que no podien sortir, que havia de tenir més de 100 nens en allà i que el foc els hi passaria pel costat, no? Bé, són moments allò de tensió i difícils. Però s'ha de dir que en aquest cas bombers i, de fet, tots els cossos d'emergència, molt i molt bé, sobretot amb aquesta comprensió, no?, que han tingut durant aquests 3 dies, de que bé, tothom, vosaltres, els mitjans de comunicació, la població ens demana informació, nosaltres hem de donar la cara i, per tant, també per nosaltres és molt important que bombers ens vagin facilitar la informació. Els podem ajudar en el sentit de tranquil·litzar la gent, d'indicar els espais, etc. I a nosaltres va molt bé per estar informats perquè, que, evidentment, com a representants municipals, el primer que ens venen a demanar és a nosaltres.
2: I després de l'ensurt, alcalde, encara sort que no hi ha hagut danys personals, que no hi ha hagut ferits d'importància. Algun bomber, algun veí ha tingut alguna petita afectació, però no hi ha hagut problemes importants. I les Gavarres també s'ha pogut frenar de moment el foc, perquè el risc de que arribés a tot el massís també existia, no?
5: Sí, no, quan vam començar a veure l'afectació, de fet és una, no sé, és una conversa que habitualment fa tota la gent d'aquí de les Gavarres, no? Tots els municipis afectats, que és una massa forestal enorme, que per tant el dia que s'incendia, doncs hi ha un perill evident. Quan vam començar a veure l'afectació, a més era un dia amb molta tramuntana, per tant un vent molt fort, que ja ho veies des de fora la gran quantitat de vent, i que per tant hi escoltaves a bombers, no?, que deien això, que anava saltant amb molts metres, fins i tot centenars de metres o quilòmetres de distància, doncs això espanta, i sobretot veient cap on anava, no? Anava cap a la zona de costa, per tant Calonge, Santa Cristina d'Aro, però veies que en qualsevol moment també podia anar, sobretot sabent que les tardes ve marinada i per tant ve de mar cap endins, que podia recular, i per tant no només venia a la Bisbal, sinó també tota la zona del Gironès, no?, de Cassà, Llagostera, Girona Ciutat. Per tant, això ens preocupava moltíssim. De fet, bombers des del primer moment, perquè justament a més aquell matí es van produir 2 incendis a prop de, bueno, les comarques de Girona, que els interessava molt primer apagar aquests incendis petits perquè no es convertissin en grans, i per tant concentrar tots els efectius aquí a la zona de la Bisbal, de les Gavarres, però segon fer aquesta línia de contenció en el costat d'aquest per evitar, doncs, que afectés aquelles 30.000 hectàrees més o menys que no estaven afectades i que podien resultar. Hagués estat de veritat, doncs, si ara és una desgràcia mediambiental i de les Gavarres, si hagués afectat encara molt més enllà, doncs evidentment hagués estat
2: una tragèdia. Què hem d'aprendre de tot això que ha passat, no? La gestió dels boscos és fonamental.
5: Justament ahir, quan teníem el president Illa, i que ens va acompanyar tot el dia d'ahir, i hem tingut aquests dies tant la consellera Parlon com la consellera Paneque, una de les qüestions que dèiem era, bueno, primer sobretot hem de extingir l'incendi, que encara no hi és, i per tant la reflexió haurà de venir després. Segon, que s'han fet mesures aquests anys, i això és evident, que en el cas de les Gavarres, ho comentant, des de les nevades del 2010, doncs hi havia molta, no només la massa forestal, sinó també, doncs, el que havia caigut d'aquella gran nevada, doncs, que s'havia d'actuar. S'han anat fent mesures, sobretot aquests darrers anys, però que és evident que era una política de país la que ens havíem de conjurar tots els implicats. En aquest cas, a més, vull recordar, perquè això a vegades, doncs, queda com mig oblidat, que sobretot en el cas de les Gavarres, no és que sigui un bosc de les administracions, diguem-ho així, sinó que hi ha molta part privada. Per tant, quan dic de política de país, ho dic en el sentit que no només som les administracions que ens hi hem de posar, Generalitat principalment, però també els municipis que hi tenim major o menor mesura, en aquest cas de les Gavarres parlo, doncs, propietat, però sobretot també tota la part privada, que en aquest cas és un bosc que hi ha molt de propietari privat, i que també puc entendre, que és una dificultat econòmica també mantenir-ho, però per això dic que és una qüestió que hem de fer entre tots. Però tampoc no podem caure en la demagogia, no? Aquesta que a vegades passa, que a mig d'un incendi, doncs, tothom diu que es podia fer millor, que s'ha de recordar que totes les administracions i molts particulars hem fet la feina, hem fet franges perimetrals, hem fet neteja de sotabosc, que segur que hi ha millores, segur que hi ha mesures que es poden prendre, però tampoc no podem caure amb la part negativa de dir que no s'ha fet res, que tampoc no seria cert.
2: És una qüestió de país, una responsabilitat de tots. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies i molts ànims pel que queda encara.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
0: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
6: És versió o no, tu què hi dius?
0: Endavant!

0: Ràdio Vila-sacra.
1: És que té de tot.
2: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulilles a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils,

0: un estil molt visual.
1: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables, tot el que surt és visitable i a més jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas per tot el litoral, que penso pot interessar a molta gent.
0: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
1: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: amb fúria brava quan passis per davant.
1: Mira, para,
0: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
1: Uau!
0: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Amb fins.
3: Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.
4: Xarxa. Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues ric en vida. Ràdio.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
2: Hola, sóc la Itziar Fonseca Reguí. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
1: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Ens agrada la poesia.
4: Iaia.
5: Mana.
4: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
5: Beneit. Que no saps que hi ha un eclipse?
4: Un eclipse?
5: Sí.
4: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
5: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
4: I a quina hora?
5: A 8:45. Que no ho sabies?
4: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
5: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
4: I anirem junts, iaia?
5: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
4: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
5: Bé, quan era molt petita em vaig veure un de parcial.
4: Ah, sí?
5: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
2: A que truco? A que truco?
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Si vas a París, papà, cuidado con los apaches. Bueno, escolta'm, que ahir vaig telefonar amb Ramon Torralba i li vaig encarregar xampú de cavall. I ara el meu fill, que diu que ho va mirar, perquè jo li vaig dir, i diu, compra-me per la meva jove també, que es veu que aquella també vol provar-ho. O sigui, li vaig encarregar dos. Un pel meu, ara si un dia veus un potro que salta per aquí, pel carrer, amb unes melenes, seré jo. Perquè què costa de posar de rentar-te el cap amb aquest xampú? No costa per res? Doncs mira, el vaig encarregar i el vaig telefonar i li vaig dir. Diu, mira, diu, justament ahir vaig vendre l'últim. Diu, però dic, doncs porta'm en dos, perquè el meu fill diu, sí, porta'm en un també per la meva jove. O sigui que, mira, que ho sàpigues, i per això he volgut dir que ho provaré i ja us ho sabré dir com va.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.
7: Nena, quin és el teu secret?
8: Ràdio Vila-Saca i punt.
7: Què?
8: Ràdio Vila-Saca i punt.
7: Perquè quan estàs bé, somrius.

0: Quan tot empenya a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

0: Tu pots ser part del canvi.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, meva.
4: No, no, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
7: Uau, que xoc!
8: La nit.

0: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
1: En català insultem de moltes maneres. Sembla que una de les nostres preferides és fer servir noms d'animals. Quants pobres animals s'han convertit en insults? Si resulta que ets un ximple, ets un ruc o un burro, o ets un tros d'asa. Si resulta que ets un lent, ets un cargol o una tortuga. Si ets un mandrós, ets un gos. Si ets un dormilega, ets una marmota. Si ets molt xerraire, ets una cotorra o un lloro. Si ets brut, ets un porc. Si ets poruc, ets una gallina. Si ets garrepa, ets un rata. I me n'estic deixant un munt. També hi ha animals per fotre's amb l'aspecte físic de la gent. Algú molt alt és una girafa. Algú molt esquifit és una puça. Algú gras és una foca o una vaca. Jo tinc un problema amb aquest últim insult. Vaca. A veure, ser un bou, que és el mascle de la vaca, vol dir estar molt fort. Per què bou, el mascle, és un elogi i vaca, la femella, és un insult? Això fa molt de tuf a masclisme.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya viurà la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
2: Es tanca totes les vies de, dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament de, del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
1: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
3: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també es preocupa doncs, del país, es preocupa doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
1: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Bones i benvinguts a una nova entrega del Camí de les Herbes amb Alicia Herrera, i aquí estem amb l'Alicia. Bones, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: I quina serà avui, Alicia?
2: Doncs mira, avui parlarem d'una planta que vam mencionar l'altre dia, de la família de les apiàcees, que és el fonoll. El fonoll, en castellà es diu hinojo, i el seu nom científic, que és el seu DNI, diguéssim, és el seu nom que només té en tot el món, té el mateix nom, és el foeniculum vulgare. Del fonoll es menja absolutament tot, es pot, bueno, menys les arrels, que no són gaire bones, però sí el bulb que hi ha dintre, que hi ha espècies cultivades que tenen un bulb enorme, nosaltres pues, a la natura, el silvestre, té un bulb que és molt petit, és de la mida d'un dit gros, A la primavera, per exemple, podem collir els bulbs aquests, aquests capdellets que es poden menjar com a verdura, es poden menjar estofats o inclús amb amanida. A la primavera podem trobar les fulles noves del fonoll, que són verdes, i també es poden fer moltes coses amb aquestes fulles. Es poden trinxar, posar les amanides i posar a sobre del formatge, del peix. Tenen com un gust molt intens a entrenís. Bueno, té un gust de fonoll. Aquí no s'ha posat una branca de fonoll a la boca quan passejava pel camp a l'estiu, perquè a l'estiu és quan surten les flors, les seves inflorescències, que tenen forma com de paraigües, és una ombrel·la, que es diu, i aquestes inflorescències seques les podem secar i es poden, les floretes aquestes grogues es poden guardar, i és una cosa que li diuen, que s'està posant de moda ara, que li diuen el pol·len de fonoll, però en realitat són les floretes seques, i això està molt buscat a Estats Units i a la Toscana. La Toscana es dediquen a produir això. La Toscana sempre es produeixen aquestes coses mediterrànies.
1: Molt interessant això de que es pugui utilitzar durant tot l'any, no? La planta de diferent manera, però...
2: Sí, encara ens queda la tardor. A la tardor, que és ara, ens podem dedicar a buscar els fruits del fonoll, que són molt petitets, Són com granets petits d'arròs, de color marró, que estan a les flors, i d'aquests tenen moltíssims olis essencials.
1: Això és el que volia dir-te ara. Ara tots sabeu que el fonoll el podeu utilitzar tot l'any. I quines propietats té?
2: El fonoll té propietats que li diuen carminatives. És a dir, serveix per el tractament de la flatulència, pels gasos, pel tema de les digestions lentes, de la gent que té digestions lentes, mira, és molt apropiat pues, fer-ho amb menjar fonoll, amb menjars copiosos, que tarden molt en digerir-se, com carns i guisats, i també funciona molt bé per evitar espasmes gastrointestinals.
1: Això que has comentat abans, de que cada època de l'any s'utilitza una part diferent, totes comparteixen aquestes propietats o van una mica per separat?
2: No, totes tenen la mateixa, tota la planta té aquestes propietats, però els principis actius estan molt més concentrats en les seves llavors. Quan nosaltres busquem una acció terapèutica sobre espasmes, digestió lenta o així, hem d'anar a buscar les llavors del fonoll i llavors picar-les, fer-les una infusió o escampar-les sobre l'amanida o sobre altres coses, que és aquesta, que és on hi haurà més principi actiu. És el que parlàvem, no?, de la medicina. Si nosaltres fem una extracció dels principis actius d'aquesta planta i els concentrem, doncs l'acció que fa en el nostre cos és molt més forta i més intensa.
1: I ja que has comentat això de l'amanida, que podem posar a molts de llocs, tens alguna recepta que va, podem fer servir el fonoll?
2: Vinga, va, n'hi ha moltíssimes, inclús hi ha un llibre dedicat al fonoll sencer de receptes, però donarem una molt ràpida i molt, molt fàcil, que és la maionesa de fonoll. És a dir, és tan fàcil com agafar un grapat de fulles fresques de fonoll a la primavera, dos, trinxar-les molt, molt, molt, molt, i posar-les a dintre de l'ou i fer una maionesa amb ou, oli i aquest fonoll. Té un gust exquisit i es pot fer servir pues, per això, per al peix o per rebossats.
1: Alguna més així que a part de la maionesa?
2: Doncs mira, amb les fruits del fonoll, que és ara l'època d'anar-los a collir, doncs es poden com torrar amb sucre, el que diuen garrapinyar, i menjar-te'ls així tal qual. I això és una menja que la vaig descobrir a la Índia. La Índia sempre, a totes els àpats, te donen al final un sobret que hi ha aquests anissos rebossats amb sucre que serveixen pues, per afavorir la digestió del que has menjat abans.
1: Molt bé, doncs si no vols comentar res més sobre el fonoll, d'on el podem trobar, on...
2: Doncs estaríem aquí parlant sobre el fonoll 3 hores però el fonoll es pot trobar a pertot, qualsevol, és molt agraït, qualsevol camp que no estigui cultivat allà hi haurà fonoll, a la vora dels camins hi haurà fonoll. És atípic que dèiem abans de que trobes el fonoll a l'estiu i te poses una branqueta a la boca. És un ingredient de la ratafia i s'ha fet també, bueno, hi ha altres licors que també tenen com a ingredient el fonoll.
1: Bé, doncs ja ho sabeu tots, que si trobeu fonoll podeu fer una bona maionesa, també una ratafia, això ja ho deixarem a vosaltres.
2: Sí, o un guisat, o arrebossar les flors. O...
1: Bé, doncs moltes gràcies, Alicia, i doncs fins aquí aquesta nova entrega del Camí de les Herbes, i ens emplacem a la següent.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tots, adeu.
3: Produccions Grup Cultural Club.
4: Des de 1986.
3: Creant sensacions.
5: Productions Group Cultural Club.
6: Bona nit.

0: de treure el cap a Girona.
1: Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.
2: Sona bé.
3: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
4: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
5: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. Generalitat de Catalunya.
6: Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança, marca Espolla, són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla, des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.